Segona part del temps de country, música de 2026, el mes de maig, en Thompson Square i el senzill Let It On Me. Recordarem ara mateix música del 1993, tot i que realitzat el 22 de juliol de l'any 94 per un segell independent anomenat Norvajack. All That, segon àlbum d'estudi de la Lian Rimes, realitzat de manera independent. Va vendre 15.000 còpies i una d'elles va ser donada al propietari de Corp Records, Mike Corp, que després va firmar Lian Rimes per al seu segell discogràfic i va realitzar el seu àlbum de debut, aquell Blue del 96. Però aquest disc, All That, contenia la versió original d'aquest mega èxit d'una jove Lian Rimes. Escoltem des de l'All That, la jove, la nena, Lian Rimes, sí, es pot dir nena, amb aquest tema anomenat Blue.

Genial, genial, absolutament genial, aquesta jove artista amb el seu moment. També hi havia algunes versions, com per exemple aquell Why Can't We o I Will Always Love You de Dolly Parton, tot i que està més feta amb l'estil rhythm and blues de Whitney Houston. També hi havia una versió del Yesterday dels Beatles o aquest I Want to Be a Cowboy So Hard de Patsy Montana.

Com diem, l'àlbum que va permetre descobrir a la Leon Rimes, cançons que ell interpretava amb els seus concerts, gravat a la primavera del 1994 als estudis de Norman Petschy a Clovis, en New Mexico, realitzat el juliol d'aquell mateix any. Leon Rimes va gravar la cançó Blue que en Bill Mack, aquell que diuen que havia estat esperant una veu similar a la Patsy Cline perquè pogués enregistrar aquesta cançó. Va vendre les 15.000 còpies només a la zona de Dallas Fort Worth. Mike Corp, gràcies a Déu, la va descobrir. La música continuarà i ho farà amb una tercera i darrera cançó, recordant, com hem dit abans, aquesta versió del tema de Dolly Parton, Why Can't We?

D'aquell 94 marxarem al 98 per escoltar cançons de Dwight Yoakam, tot i que no cantades per ell. Diversos artistes varen unir per portar aquest àlbum, que es deia Songs of Dwight Yoakam, We'll Sing for Food, l'any 98. Artistes diversos que ens varen voler acompanyar versionant les seves cançons, sobretot amb aquell començament de l'àlbum que ens aportava Rhonda Vincent amb el I Sang Dixie. I

Will Sing for Food, The Songs of Dwight Yoakam, és un àlbum de tribut de l'any 98 realitzat per Little Dog Records amb diversos artistes de country però també d'arrels, de roots music que versionaven els temes de Dwight Yoakam, interpretacions com hem sentit de Rhonda Vincent però també Sarah Evans, Gillian Gels i d'altres, amb un toc una mica més blues i acompanyats de violins també amb aquests àlbums que es podia definir com a country o com a americana. Hem escoltat la versió que feia Tim O'Brien d'aquest A Thousand Miles From Nowhere i, com sempre, més rockers, els Backsliders, versionant aquest Doing What I Did.

cançó de les que pertanyien amb aquest àlbum i que ens aportava doncs, els temes compostos per Dwight and Joachim, com per exemple un darrer que escoltem d'aquest disc, la peça també magnífica que es diu The Distance Between You and Me. És la meravellosa Sarah Evans.

I després d'aquest repàs amb aquest disc, que recordant des del 98 les composicions de Dwight Yoakam reversionades per altres artistes, una mica música d'actualitat. Abril de 2026, Lauren Alaina. Això es diu Raining Whiskey.

És magnífica aquesta baileta. Lauren Alain, Raining Whiskey i Midland, una formació també molt interessant que ens porta molt bona música. El maig del 2026 ens acosta aquest Shooting Memories with Tequila.

anem amb un altre àlbum magnífic editat el mes d'abril, el 10 d'abril de 2026, a través de Township Records, i aquest és el primer projecte en 6 anys d'una cantant que m'encanta. És ella, de Grand Prairie, de la província d'Alberta, al Canadà, on va néixer el 1994. Tennille Townes s'anomena ella, i aquest és el primer senzill d'aquest àlbum, la cançó Enabling.

Quina veu tan pura que té. Al costat de l'altra gran intèrpret, que és Laurie McKenna, van compondre un dels temes que formen part d'aquest disc i que han convertit també en el segon senzill de l'àlbum de la Chenille Jones. Es diu G. Acrobat.

L'artista, la Janet Jones, que ha tingut diversos números 1 a les llistes canadenques de música country, com aquell Somebody's Daughter del 2018, el Jersey on the Wall, amb Just Asking, peces que són plenament recordades, i alguna de les quals, també, com aquell Somebody's Daughter, va ser un èxit menor, un top 30 dins les llistes dels Estats Units, les llistes de Billboard. Cançons magnífiques que ens arriben amb aquest treball, on, després de 6 anys, aquell 2020 de Lemonade Stand va ser el seu darrer àlbum, la Janet Jones ha coescrit tots els 10 temes del disc, ha tocat cada instrument i han registrat, remixat i produït l'àlbum per ella mateixa. Una meravella d'artista que, sens dubte, ens ha portat un àlbum molt personal amb cançons com aquesta. He triat la que obre el disc. Es diu aquesta cançó, Ordinary Love Song, Janet Jones.

Una meravella. Estem a punt d'acabar el programa del dia d'avui del Dents de Country. Què tal si recordem aquell èxit seu de l'any 2018, aquell Somebody's Daughter, una cançó coescrita per ella mateixa i que va ser, com hem dit, el seu únic èxit a les llistes dels Estats Units. I això que és boníssima. Tenniel Towns, Somebody's Daughter.

0: Somebody's Daughter, si recordàvem a Channel Tones, ja a la recta final del nostre espai. Anem a gaudir d'una mica de música de maig de 2026 per anar acabant el nostre programa, com per exemple aquesta cançó de la cantant anomenada Karen Dixon. Això és Accidental Cowgirl.
1: Oh, you see, son, the thing about an accidental cowgirl is they don't give up.

Salutacions de Rafael Corbí. Arribem al final del programa de Cow Gaze amb Adam Mack i amb Brooke Eden i en Chris Houseman i aquest Good Hold Down, o per exemple, tot i que fa temps que ja ens va deixar, senzills que continuen sortint de la discografia de Don Williams, com aquest How Can I Miss What I Never Had. Serà fins la propera setmana al Temps de Country amb Rafael Corbí. Que vagi molt bé, adeu-siau, bona setmana.

0: Well, I know a girl, she courts right well, and I'd be with her now, but I may as well tell. Her name is Jean and her husband's mean. Well, a wasp is hardly bigger than a fly, but oh man, how he stings a guy. He stings a guy and waves bye-bye.
1: Billy Atwiller va ser un compositor dels Estats Units conegut per diversos èxits importants de la música country que van mostrar la influència de la música folk pop amb la qual va començar la seva carrera. També va ser un intèrpret versàtil que va aconseguir els seus propis èxits. Va gravar una sèrie d'àlbums innovadors a la dècada dels 60 i va ampliar les seves activitats creatives a la poesia, la pintura, l'escriptura de no ficció i la interpretació. Va néixer a Boone County, a Virgínia Occidental. Va assistir al Karen Wilson College de Carolina del Nord i al Berry College de Kentucky, on es va llicenciar el 1955. The cowboy was drunk.

0: almost got away.
1: Després de la universitat va treballar com a editor de revista i després va servir 2 anys com a pilot de la Marina. Va ensenyar a Berea durant diversos anys interpretant música folk com a part i en un moment donat va aconseguir un concert de pop amb la Lexington Symphony Orchestra, ara coneguda com la Lexington Philharmonic. Esperat per l'atenció que va rebre, va gravar cançons country i bluegrass, més tard recollides en 2 àlbums, amb el segell Monitor a partir del 1959. Va fer algunes aparicions a The Today Show i altres programes de televisió en cadena i va actuar al WWVA Jamboree de Wheeling, de Virgínia, de West Virginia. Wheeler es va traslladar a l'est, va estudiar dramatúrgia a la Yale Drama School durant un any i va provar sort com a dramaturg a Nova York. El 2003 havia escrit 16 obres de teatre. També va començar a escriure cançons, 2 de les quals, The Reverend Mr. Black i Desert Pete, es van convertir en èxits pop per al Kingston Trio.

Aquesta, de Reverend Mr. Black, era un retrat vívid d'un predicador country. Va ser posteriorment versionada per Bill Anderson i altres artistes country. Hank Snow, amb el Blue Roses, o Rex Allen van ser alguns dels cantants country que van gravar les primeres cançons de Wheeler. Però també va col·locar cançons amb artistes folk, com Judy Collins i Richie Havens.

0: Acabem d'escoltar Hank Snow amb aquest Blue Roses. El 1963, Wheeler va començar a gravar més o menys com a artista de folk per Nap Records, però com que aquest segell amb seu a Nova York aviat va fer un pas cap a la música country, en Wheeler va trobar la transició natural. L'any següent va debutar a les llistes d'èxits amb Ode to the Little Brown Shack Out Back, un lament satíric per les dependències estrangeres que desapareixien del sud rural i que va arribar al número 3 de les llistes de música country. No van arribar més èxits, però els àlbums de Wheeler en Cap Records van quedar molt fora del corrent principal del country dels anys 60. Paper Birds, del 1967, va mostrar la influència de la psicodèlia.
1: They passed an ordinance in the town. They said we'd have to tear it down. That little old shack out back so dear to me.

versió en directe d'aquest Ode to the Little Brown Shackled Back. En Wheeler va continuar fent circular cançons per Nashville i diverses d'elles van ser gravades. Johnny Cash i June Carter Cash van arribar al número 2 el 1967 amb aquella cançó de diàleg de Wheeler, anomenada Jackson, a l'estil dels Beaker Sons. Cash també va gravar la tòrrida cançó d'amor de Wheeler, anomenada Blistered. En Wheeler va tornar a les llistes d'èxits un any després, tot i que I Ain't the Warring Kind es va estancar al número 63. Després va ser versionada pel cantant pop O.C. Smith. Va signar amb United Artists el 1969 i va tenir un èxit menor amb West Virginia Woman i Fried Chicken and a Country Tune. Escoltem el cèlebre tema de Jackson, de Johnny Cash i June Carter Cash, compost per al nostre protagonista.

I ara parlarem d'una cançó que possiblement no sapigueu que és d'ell, del nostre protagonista, d'aquest artista que avui repassem, en Billy Ed Wheeler. Durant els anys 70 va gravar per RCA Victor i Capitol, però només va aparèixer ocasionalment a les llistes d'èxits. No obstant això, la seva composició de cançons li va proporcionar ingressos constants. Elvis Presley va tenir un èxit al top 5 amb It's Midnight, de Wheeler, i el 1980 va triomfar quan ell i Roger Bowling van escriure l'èxit de Kenny Rogers, Coward of the County. Va passar 3 setmanes al número 1 de les llistes de música country. A principis dels anys 2000, Wheeler va estimar les vendes total de gravacions que continuen les seves cançons amb 57 milions d'unitats en diverses compilacions de Rogers que constituïen una part considerable d'aquest total.

0: Amb la seva dona i els seus dos fills, Wheeler va tornar a Swanoa, a Carolina del Nord, on havia estudiat a la universitat. Va continuar escrivint poesia, havent publicat el seu primer volum, Song of a Foot's Cold, el 1969, i va accelerar les seves activitats d'escriptura de teatre. Wheeler també és autor d'una recopilació d'humor dels Apalatxes i ha creat pintures d'un estil d'art popular. Va continuar escrivint cançons i actuant a festivals, va tocar el banjo en diversos àlbums de bluegrass, va impartir tallers de composició de cançons a casa seva i va gravar ocasionalment. Mentrestat, CAP, United Artists, RCA i altres segells van continuar publicant senzills de Wheeler que van arribar a les llistes d'èxits durant la dècada dels 70. En total, va publicar 15 àlbums entre el 1961 i el 2006. Moltes d'elles en col·laboracions, com el darrer senzill oficial que va publicar Daddy amb Rachel Richmond el 1981, número 55 del US Country.
1: I went upstairs to kiss my little girl goodnight. And when I opened the door, she was saying her prayers. And this is what she said.

0: Excel·lent cançó aquesta que ens portaven. Willard també va ser inclòs al Saló de la Fama Internacional de l'Associació de Compositors de Nashville i va rebre premis d'antic alumne distingit de Warren Wilson i Berea. Segons el seu lloc web, el Berea College va atorgar a Willard un títol honorífic de doctor en lletres humanes el 2004. Va ser inclòs al Saló de la Fama de la Música de Virgínia Occidental el 2007 i al Saló de la Fama de Música de Carolina del Nord el 2011. Les seves memòries, Hotter Than a Pepper Sprout, es van publicar el 2018, que contenien un agraïment escrit per la seva amiga de tota la vida, la Janis Ian. El 1968 va tenir aquest èxit menor cantant ell el tema anomenat "I Ain't the Warring Kind".
1: That's right, she's gone again, but I don't care, to me she's just an alley cat. As you can see, I don't have time to miss her. I'm too busy doing

sovint incorporava el yodel a la seva música. El 1935, els seus pares es van mudar d'Austràlia a Gran Bretanya a la recerca de feina. En Richard va entrar a la indústria de l'automòbil a Coventry, on va néixer en Frank, dos anys després. Durant la Segona Guerra Mundial, Richard va ser destinat pels laboratoris Lucas al projecte del motor de reacció de Frank Whittle i la seva família es va traslladar a Londres. El 1946, els Ifield es van traslladar de nou a Austràlia, on Richard va continuar treballant per a Lucas mentre dirigia una granja familiar a Dural, a Nova Gal·les del Sud.

A l'escola primària, en Frank en dirigia el cant i el seu interès per la música i l'espectacle va augmentar amb els cantants de country western que escoltava la ràdio i amb el seu avi, un antic intèrpret amb espectacles de juglars en gires. Va aprendre a tocar l'ukelele per si mateix abans que la seva àvia li comprés la seva primera guitarra com a regal d'aniversari, el 1949. Una de les feines d'en Frank a la granja era munyir una vaca malhumorada anomenada Betsy, cosa que va inspirar la seva adopció del yodel. Deia... Ella donava puntades de peu a la galleda de llet i tot fins que vaig començar a cantar-li i ella parava. Després d'això ens va donar la millor llet que mai vam tenir. Després de quedar segon en un concurs de talents organitzat per una emissora de ràdio local, en Frank va fer les seves primeres emissions als 13 anys. Dos anys més tard va ser contractat per vestir-se de cowboy i entretenir el públic de Big Chief Little Wolf, un showman de lluita lliure en una fira de gires. Als 16 anys va gravar el seu primer disc, There's a Love Not in My Lariat, per a la sucursal australiana d'EMI. La seva carrera va ser interrompuda pel servei militar, però als 21 anys, Ifield era un dels cantants de country pop més importants d'Austràlia, amb el seu propi programa de televisió, Campfire Favorites.

Hem escoltat dues de les seves cançons més importants a Austràlia, Remember You i aquest Love Sick Blues. Seguim amb la seva història, perquè animat pel seu mànager, en Peter Gormley, va centrar la seva mirada en els mercats estrangers, especialment Amèrica del Nord i la Gran Bretanya. A les seves memòries, que es deien I Remember Me, del 2005, Ifield va explicar que va pregar per demanar guia i una veu petita i tranquil·la li va dir que es traslladés a Londres. En conseqüència, va volar a Heathrow el novembre del 59, on Gormley havia organitzat una festa de benvinguda que incluïa l'estrella del pop en Tommy Steele i un grup de fotògrafs i periodistes. Gairebé immediatament, Gormley va negociar un contracte discogràfic amb Norrie Paramore del segell Columbia Demi, però el primer disc de Frank, aquest Lucky Devil, una versió de l'èxit americà de Carl Dobbin Jr., va ser un fracàs. Tot i que el següent senzill, que escoltarem, Happy Go Lucky Me, va prendre davant d'una versió rival de George Formby, la carrera d'Infield com a intèrpret en directe va començar a enlairar-se. Va ser contractat en una gira encapçalada per Emil Ford i va aparèixer com a Dick Whittington en una pantomima a Stockton amb els Shadows, ara també representats per Gormley, que aviat afegiria Cliff Richard a la seva llista d'artistes.

Diversos discos més, en Dan Frank no van tenir èxit fins que Ifield va descobrir I Remember You, que hem escoltat, una cançó escrita per a la pel·lícula del 42 de Fleets Inn, de Johnny Mercer i Victor Schlesinger. Gormley l'havia convençut de deixar de tocar el yodel de la seva actuació a l'escenari per evitar ser encasellat, però Ifield estava convençut que una frase de falset era una característica vital de la seva versió d'I Remember You. Juntament amb el riff d'harmònica inicial tocat al disc per Harry Pitch, va assegurar que I Remember You fos votat com un èxit unànime pel jurat de Jukebox de la televisió de la BBC. Això va llançar I Remember You en el seu camí cap a 1 milió de vendes només a la Gran Bretanya. Als Estats Units va ser l'únic èxit de Ifield. L'any següent hi va haver-hi 4 èxits més. El primer d'ells, Lovesick Blues, que també l'hem escoltat, originalment fet famós en la versió de Hank Williams. Va encapçalar les llistes d'èxits i la seva cara B, She Told Me to Yodel, de Elton Breed, es va interpretar quan Ifield va aparèixer al Royal Variety Performance del 1962, suposadament perquè la reina Elizabeth, la reina mare, havia demanat un número de yodel.

A continuació, una altra cançó country antiga, The Wayward Wind, es va convertir en el seu tercer número 1 consecutiu. Aquest disc havia estat superat fins al número 1 per Please, Please Me, el primer gran èxit dels Beatles. Després que el grup saltés a la fama, els senzills d'Enfield venien cada cop menys còpies. No obstant això, va seguir sent una figura popular entre el públic més gran a la Gran Bretanya i altres llocs, en nombroses aparicions en espectacles d'estiu, televisió i pantomimes.

Cançons que entraven a les llistes generals i també algunes d'elles als Estats Units. A principis dels anys 80, Enfield va tornar a establir-se a Austràlia. Una operació de pulmó el 1986 li va danyar les cordes vocals. Això el va fer abandonar les actuacions en directe i es va dedicar a presentar programes de ràdio i promocionar festivals de música country. Tanmateix, el 2016 la seva veu cantant es va recuperar prou per tornar als escenaris, amb un espectacle que revisava la seva carrera i incluïa versions de diversos èxits. El 2009 va ser nomenat membre de l'Orde d'Austràlia pels seus serveis a les arts com a artista. Va morir a l'Hospital Hornsby de Nova Gal·les del Sud, de pneumònia, el 18 de maig de 2024. Aleshores tenia 86 anys d'edat. A les llistes americanes de country, concretament, només hi trobem 4 de les cançons que va publicar. De Leon Payne, aquest Call Her Your Sweetheart, va ser un número 28 el 1966.

D'ell escoltarem alguna cançó més fins a arribar al final del nostre programa, com per exemple aquell debut que va tenir amb Elaine Goddard, amb una cançó del 1959, el seu primer èxit a les llistes australianes, si es pot dir així. Va ser aquell número 26, anomenat True.

tema anomenat True. El 1966 va tenir un altre èxit menor a les llistes americanes de música country amb la cançó de Melfory, Fred Rose. Era aquest que escoltem ara mateix, un número 42, un número 25 al Regne Unit. La cançó que es deia No One Will Ever Know.

Així hem recordat també amb en Francis Edward Ifill, Frank Ifill, cantant australià, amb certs èxits al Regne Unit, Austràlia sobretot, i algun de menor, com hem dit, a les llistes americanes de música country. El personatge que va néixer a Anglaterra i va morir a Sydney, Austràlia, ens acompanya amb una de les seves darreres cançons, un tema que també va triomfar, sobretot al Regne Unit, on va ser un número 1 el 1963. El número 58 en va arribar a les llistes dels Estats Units. Confessing That I Love You, de Doc Doherty, Al Jay Neighbor i Alice Reynolds. Amb aquest ens acomiadem amb el programa d'avui, que ens ha repassat la música i el record de country clàssics de Billy Atwiller i Frank Ifill.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest divendres 5 de juny a les 5 de la tarda, als Horts Comunitaris Les Arenes, celebració del 10è aniversari, amb un taller d'herbes per Ratafia i un taller d'encurtits per part de la Gabriela i en Raül Birlea, que són hortolans dels Horts. També hi haurà un sorteig, un berenar, monitoratge infantil i tallers per adults. Per assistir-hi, cal inscriure's per WhatsApp al 615-859-624. Les places són limitades. Podeu trobar més informació al webcultura.palafrugell.cat. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, l'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, una activitat al Museu del Suro que serà una conferència a càrrec de la doctora Raquel Medina, que és la comissària de l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria. Per a més informació, podeu consultar el web museudelsuro.cat.
0: Ràdio Palafrugell. L'emissora pública de Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: vulgui que surtis amb els amics.
1: És raro.
0: Que et digui com hauries de vestir.
1: És raro.
0: Que deixar de tenir sexe et comporti violència. Si et toca i et dona mal rotllo, la veritat.
1: És raro.

0: persones no volen morir, volen deixar de patir.
1: Darrere el somriure,
2: amb Isaac Lloberes.
0: Perquè som persones i per això som extremadament resistents.
3: Un podcast amb segell Ràdio Palafrugell.
0: Veiem més intents de suïcidi amb dones que amb homes i veiem més morts per suïcidi amb homes que amb dones. És molt important que tinguem tots, homes, dones, persones no binàries, els recursos ben frescos.
4: Això és una iniciativa que surt de la Comissió de Salut Mental del Consell de Benestar Social i concretament està emmarcada en el Pla de Salut 2024-2028.
0: No hi ha diferenciació a l'hora de demanar ajuda. Necessitem ajuda.
3: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: fàcil. Aviam, un, dos, tres, i deixa'm tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
1: Tu hi ets i nosaltres també.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio!

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

avui ets aquell tresor de mil generacions. La perla que han polit persones que com tu i com jo. Volem sentir-te a prop,

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Aquest dimecres 3 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells, de Lluís Maimí Casanovas, i que també hi haurà la presentació Marta Gallart. Hi intervindran també Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. És una activitat oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, de dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Camp d'Embrats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.
1: Bailaro, bailaro.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.
1: Demà m'afaitaràs.

complicat l'equació i troba't fent el que t'agrada. Aixeca't sense pressa, però aixeca't d'una vegada. Som més forts del que pensem i aquest moment no es recupera. Subestimes el poder de creure en tu i el teu sistema. Va a l'esfera, aposta pel teu don, volir la pena. Feina feta, ben tranquil·la, cosa en pau i alma serena. Tambors de llibertat són dins del cor i en aquest moment dins teu brota el jardí d'aquesta sort. Perquè és que és viure, compartir, somriure, millorar i aprendre de les coses que ens han portat fins on som. Camina lliures, treballant la calma de la nit, perquè de dia brilla el sol, brilla el sol, brilla el sol. Perquè és que és viure, compartir, somriure, millorar i aprendre de les coses que ens han portat fins on som. Camina lliures, treballant la calma de la nit, perquè de dia brilla el sol, brilla el sol, brilla el sol. Demà m'apaitaràs.

Algú me l'haurà de curar, aquest cor trencat que tinc aquí al teu costat. Benvinguts, això és la Fonoteca Matinal. De nou, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música més brillant, la de sempre, la de tota la vida, per acompanyar-nos amb un matinal més i per obrir els ulls amb aquest nou dia. Hem escoltat la música d'Alejandro Sanz amb aquest clàssic Corazón Partido, que ens acompanyava una de les seves millors, sens dubte, interpretacions. Amb ella hem començat i amb d'altres continuarem, com per exemple en Cliff Richard, de qui escoltarem el Power to All Our Friends.

cançons que ens acompanyen a la Fonoteca Matinal, grans records de sempre, com aquest que ens acaba de conduir un magnífic Johnny Logan, aquest Hold Me Now, una de les cançons triomfadores al llarg de la història d'Eurovisió. Abans, escoltàvem una cantant francesa anomenada Elsa, des d'un treball discogràfic que recull els seus temes essencials des del 86 i fins al 93 ens portava aquell clàssic de la seva veu anomenada Tim Bapa, que acabem d'escoltar. Música ara també internacional a càrrec de Demis Roussos. El Grec d'Or ens portarà el Velvet Mornings i després escoltarem també una cançó que ens portava Sandy Shaw, el Puppet on String.

Tots tenim la cançó de la nostra vida i, de fet, tots la volem conservar i escoltar sempre. Per això m'agrada escoltar cada vegada més aquesta cançó d'Àlex Obago, la col·laboració de Maya Montero, i una peça fantàstica com aquest Sin Miedo a Nada. És veritat, a vegades a la vida no has de tenir por de tornar a començar, i per això és la meva cançó. És la música que ens ha acompanyat amb Àlex Obago, Sin Miedo a Nada. Anem a escoltar a Víctor Manuel i Ana Belén cantant una cançó de tribut a Víctor Jara. Concretament, es tracta d'una de les de tenir por de tornar a començar, i per això és la meva cançó. És la música que ens ha acompanyat amb Àlex Obago, Sin Miedo a Nada. Anem a escoltar a Víctor Manuel i Ana Belén.

carta de Maria Glòria. Aquesta era una de les cançons que es trobaven incloses amb un dels discos de Tomeu Penya, l'anomenat El Descobert, un àlbum que editava el 1998 i que ara mateix recordàvem. Abans, l'alter ego de Joan Manuel Serrat a la Fonoteca Matilal, l'anomenat Terrés, aquell àlbum anomenat Canciones, que sota el nom de Terrés Serrat va editar fa uns anys enrere. La Fonoteca continua. Tenim encara 20 minuts per endavant. Una de les cançons que recordarem serà aquesta. Julio Iglesias.

magnífics amb les seves cançons que sempre intentem també recuperar a la Fonoteca Matinal. Penny Lane, una altra de les grans cançons dels Beatles. Anem a escoltar Gisela al costat de David Bustamante en l'àlbum Parte de mi. Sentirem aquest duet, Nuestro Mundo.

Ha estat tot per aquesta edició d'avui de la Fonoteca Matinal. Hem arribat als darrers instants després d'haver escoltat a Lone Star en Lela i Los Brincos amb un sorbito de xampany. Posem punt i final amb aquesta cançó de Mocedades Secretària. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins al proper dia aquí mateix a la Fonoteca Matinal. Adéu-siau, bon dia.

0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
0: Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu...

Allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.

Música, actualitat i esports. Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública de casa nostra.

0: per matí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
1: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio.
0: Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9 a Ràdio Palafrugell.
2: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, avui és dimecres 3 de juny del 2026 a Torroella. Hem vist sortir el sol fa justament 1 hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Pagó. I avui entrem en matèria perquè l'atur ha baixat a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i ara mateix se situa per sota de les 26.500 persones aturades. A més, Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals amb la voluntat de revitalitzar els locals buits del centre del municipi. I també destacarem que l'aeroport de Girona ha estrenat la seva primera connexió regular directa amb Luxemburg. De seguida ampliem tots aquests titulars, però a més avui parlarem amb el cap de la regió d'emergències de Girona dels bombers de la Generalitat, el senyor Jordi Martí, per parlar sobre la campanya de prevenció d'incendis per aquest estiu. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ampliem tota aquesta informació. Ara però anem a fer un repàs als principals titulars. Primer de tot, saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Maria.
0: I és que, com dèiem, l'atur baixa a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i ara mateix se situa per sota de les 26.500 persones aturades.
1: El territori ha registrat prop de 700 aturats menys i ha creat més de 10.000 llocs de treball. El sector serveis concentra la major part de les noves contractacions i continua sent el principal motor del mercat laboral gironí.
0: I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
2: Hola, bon dia.
0: I és que Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals per revitalitzar els locals buits del centre.
2: La convocatòria disposa de 20.000 euros i permetrà finançar fins al 90% de la inversió. La iniciativa forma part de l'estratègia municipal per reforçar l'activitat cultural i comercial al nucli històric.
0: I saludem també a la Berta Roura. Bon dia, Berta.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que l'aeroport de Girona estrena la seva primera connexió regular directa amb Luxemburg.
3: L'aeroport de Girona Costa Brava ha estrenat aquest dimarts la primera ruta regular directa amb Luxemburg. La companyia Luxair operarà 2 vols setmanals fins a final d'agost i oferirà prop de 4.000 places.
0: I saludem també ara a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
4: Hola, Maria, bon dia.
0: I és que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat a l'empresa Indigo Park la nova concessió del servei de zona blava a Torroella de Montgrí, el Montgó, i també a Maspinell.
4: El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys i podrà allargar-se fins al 2030 amb 2 pròrrogues anuals. La nova empresa assumirà la gestió del servei a partir del dia 15 de juny. Durant els dies previs es duran a terme treballs de pintura a les places, renovació de senyalització i substitució dels parquímetres.
0: I ens quedem a Torroella de Montgrí i l'Estartit, que reforcen la neteja i la recollida de residus de cara a la temporada alta, Berta.
3: L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha activat el dispositiu especial de neteja i recollida de residus per a l'estiu. El servei inclou neteja diària de platges i més freqüència de recollida per fer front a l'augment de visitants.
0: I canviem de tema perquè hem d'ençar a la plana cultural, perquè el Guíxols Escena de Primavera tanca la temporada amb gairebé el 100% d'ocupació, Joan.
1: La bona resposta del públic consolida l'aposta pel teatre professional a Sant Feliu de Guíxols. El projecte també ha reforçat la seva vessant educativa i ja prepara una nova temporada de tardor amb 4 espectacles.
0: I anem fins a Palamós perquè el municipi destaca la bona resposta ciutadana a la iniciativa de convertir en art les tapes de serveis de la zona del barri vell, Joan.
1: En una entrevista al Supermatí, la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palamós, Núria Boteller, ha explicat els detalls de la proposta, que va convertir les tapes en petites obres artístiques inspirades en la temàtica marinera.
0: I l'Ajuntament de Palamós ha iniciat aquesta setmana la restauració de l'escultura homenatge a la gent de mar situada al centre del passeig del Mar Carme.
4: Es tracta d'una de les peces patrimonials més conegudes del municipi i un dels elements més representatius del front marítim. L'obra és una creació de l'artista bisbalenc Joan Abres, inaugurada l'any 1990 com homenatge als oficis vinculats al mar. Amb el pas dels anys, la climatologia i la proximitat del mar han provocat el deteriorament progressiu de la seva superfície.
0: I el palafrugellenc Lluís Maimí presenta records del mas Julià de Casavells a la biblioteca de Palafrugell Ferran.
2: La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Marta Gallard amb intervencions de veïns de Casavells que compartiran records i vivències vinculades al mas. L'acte serà avui a la tarda a la sala polivalent.
0: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs als titulars més enllà del Baix Empordà. I és que, com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Alberto Núñez Feijóo marxa de Barcelona sense esgarrapar ni el suport de Junts ni el del PNB per una moció de censura. I és que la proposta la llançava dilluns el líder popular, una nova fórmula per convocar eleccions, que era una moció de censura instrumental sense constituir cap mena de govern, només per fer fora Pedro Sánchez i enviar els espanyols a les urnes. Cap dels dos partits necessaris en aquesta equació, ni Junts ni el PNB, s'hi han acabat afegint. I canviem de tema perquè Sant Joan de les Abadeses, el Ripollès, ja compta amb quatre guàrdies municipals que patrullen pels carrers de la vila fent tasques de seguretat. Aquesta és l'aposta del nou model que ha volgut implantar l'Ajuntament després d'eliminar, ara fa justament un any, el cos de la policia local. I canviem de tema perquè els Mossos han practicat diverses detencions i han fet múltiples identificacions aquest dimarts a la nit al barri de Cerdanyola de Mataró, en el marc d'uns aldarulls que han tingut lloc hores després d'un desnonament a la zona. El cos policial català i també local han actuat a aquesta zona per dispersar grups desvalotadors. A les 11 de la nit es comptabilitzàvem com a mínim 5 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola, tal com informava la policia local del municipi. I hem d'encetar també la plana cultural perquè el Primavera Sound dona aquesta setmana el tret de sortir de la temporada alta dels grans concerts amb una agenda farcida de cites fins més enllà del setembre, que inclou una cinquantena de festivals, concerts, segons una recopilació que ha fet l'Agència Catalana de Notícies. I és que hi haurà noms com Ludovico Einaudi, Kenny García, Don Omar, Chayanne, Molotov i també The Weeknd, entre d'altres artistes. I el món del periodisme està de dol perquè ha mort als 90 anys el periodista i crític cultural Josep Maria Cadena. Va ser un dels fundadors del Col·legi de Periodistes de Catalunya i un dels impulsors del diari Avui. Destaca per ser una de les figures del periodisme que va lluitar per garantir la llibertat d'expressió durant la transició i també aconseguir una premsa més democràtica. Fins aquí aquest repàs dels titulars més enllà del Baix Empordà.

0: I nosaltres, com sempre, abans de seguir amb aquest repàs, hem de saludar a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, com anem?
0: Doncs molt bé. Quina previsió del temps, quin temps ens espera per aquests dies?
1: Avui dimecres esperem una jornada amb intervals de núvols, però sense més conseqüència. Ara mateix tenim una temperatura una mica més baixa que no pas ahir. A l'interior ha refrescat. Tenim ara mateix 14, entre 12 i 14 graus a la Bisbal d'Empordà, però a la línia de la costa ja tenim valors per sota dels 20 graus. Tenim majoritàriament valors de 19, 18, fins i tot 17 graus a tota la línia costanera. De matinada ha bufat una mica de tramuntana, sense més conseqüència. Tenim una mica de tràngol marítim a la mar, però tot això anirà menys, i és que avui esperem una jornada molt més assolellada, molt més tranquil·la en general. Per tant, aquests intervals de núvols d'ara mateix donaran pas a un migdia més assolellat, però a la tarda tindrem una mica de creixement de nuvolades, aquest cop sense més conseqüència, i no esperem ruixats avui dimecres. El que sí que esperem precipitacions i amb alguna tempesta novament serà demà dijous, amb alguna tempesta que podria arribar a la zona del Baix Empordà. Ho seguirem.
0: Oi, tant que ho seguirem. Gràcies, Isaac, per aquest repàs de la previsió meteorològica, i estarem molt pendents d'aquests ruixats de dijous. Nosaltres fem una petita pausa i escoltem Energia de Doctor Prats, i també ens retrobem d'aquí poquet.

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
2: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
5: Això, taller floral, tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili, gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixòflors.com.
4: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Rei Kebab en tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab en tacos. Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
7: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
6: Crystal Box. Som professionals.
7: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
6: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
7: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
6: Telèfon central 972-1702-77.
8: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
9: A on?
8: Al reydelarajola.com.
9: A on?
8: Al reydelarajola.com.
10: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
11: Restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.

0: I avui escoltem el comentari que ens porta Xavier Ferrer.
1: Entorns naturals al Montgrí. Ja sabem que el Montgrí és un parc natural que té l'objectiu de preservar l'ecosistema que hi viu i tot l'entorn. He tingut ocasió de participar a una sortida organitzada per l'Associació de Masos de Torroella i l'Estartit, de la mà d'en Joan Serra, a l'entorn de la Torre Ponça, masia de llarga trajectòria, situada en un enclavament privilegiat on ens van rebre amb molt bona disposició de posar al nostre abast el que fes falta. Un grup de 90 curiosos varen gaudir del saber de Rafael Mariner Gironès, encarregat de l'explotació de les vaques de l'Albera, que ens va explicar detalladament l'origen autòcton i les característiques d'aquesta espècie que va estar a prop de l'extinció i que gràcies a explotacions com aquesta s'estan reproduint i sent útils al medi natural per la seva capacitat de netejar el sotabosc, fet que evita la propagació d'incendis. L'Anna Maria Oliva Casas, de Flora Catalana, biòloga i experta en tot tipus de plantes, va anar desgranant amb passió i qualitat els detalls i curiositats de tot el que anàvem trobant. I l'Aina Peric Projà, coneixedora del món de les papallones, de les quals s'encarrega en el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, ens va mostrar la gran varietat i detalls de totes les que trobàvem i de les que habitualment poblen la zona. Una estada de 3 hores que ens va permetre conèixer de primera mà l'enclavament i la importància de la masia de la Torre Ponça que, entre altres coses, cuiden el medi natural de l'entorn. Aquesta activitat era una més de les que estaven programades el cap de setmana, que anava des de la celebració dels 50 anys del Cineclub a una sessió de clàssica del Festival de Música Torroella a càrrec de Joan Vives a una excel·lent conferència sobre fosses comunes de la historiadora Caral Soler amb la inauguració de l'exposició inclosa en el marc de les 8enes jornades de memòria històrica, també la inauguració amb esmorzar i música de les jornades del Sonso a l'Estartit, a més de l'Spring Fest amb gastronomia i música i una destacada sessió de teatre a l'Espai Tert amb l'obra Göteborg. Un munt d'activitats que diuen molt de la vitalitat cultural i associativa de Torroella i l'Estartit. A seguir així.
0: Doncs exacte, cal seguir així i molt més quan es reivindica també el territori. Moltíssimes gràcies, Xavier Ferrer, per el comentari d'avui. I el cos de bombers va presentar fa pocs dies les novetats per la campanya forestal d'enguany, i és que s'han incorporat més vehicles, més personal i més mitjans aeris arreu de Catalunya, a més de garantir una major definició estratègica i tàctica en la gestió dels incendis forestals. Per parlar-ne, però, de totes les novetats d'aquesta campanya forestal per aquest estiu, ens visita el cap de la Regió d'Emergències de Girona del cos de bombers de la Generalitat, Jordi Martí. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè no sé si hi ha novetats, no, a comarques gironines, és a dir, hi ha la incorporació de nous vehicles a la zona, hi ha algun canvi respecte a la temporada de l'any passat?
2: Bé, de fet, això no és novetat ara per la campanya, sinó que ja fa uns quants mesos que hem estat acabant de consolidar aquesta renovació del parc mòbil, és a dir, els camions, els vehicles lleugers, que això fa 5 anys vam començar aquesta renovació de la totalitat del parc mòbil i ara podríem dir que aquests dies d'inici del 2026 ja vam consolidar amb l'arribada de les últimes unitats. I podríem dir que queda molt poca de la dotació de vehicles per poder actualitzar, vale? I per tant aquí sí que seria un salt qualitatiu respecte al que havíem tingut anys enrere. Després també el tema de personal amb les incorporacions d'aquestes convocatòries tan nodrides de personal que han anat entrant 300 bombers cada any, també podríem dir una mica que ara no estem en aquella situació que també teníem anys enrere, on les jubilacions, la no incorporació de personal feia que ens costava a vegades arribar a les dotacions mínimes establertes, i ara sí que podríem dir que tenim la plantilla ben dotada, i a l'espera també que s'acabi de consolidar el tema de la incorporació dels bombers en pràctiques que tenim avui en dia als parcs de les comarques de Girona.
0: Mm-hmm. Aquests bombers en pràctiques entenc que complementen la tasca que feu des del cos de bombers, no?
2: Sí, Sí, els bombers un cop aproven l'oposició se'n van a fer el curs selectiu a l'escola de bombers i després tenen un període de pràctiques que dura doncs, uns mesos, uns 4 o 5 mesos i coincidirà doncs, aquesta campanya d'estiu que estaran doncs, en els parcs de bombers de la nostra regió.
0: Ara mateix, quin és l'estat no, de la campanya forestal aquí a comarques gironines? No sé si no hi ha preocupació pel que pugui passar, no? Perquè recordem-ho que venim d'uns anys amb molta sequera, és a dir, que els boscos estaven secs, però és que aquest any s'hi suma el factor no, de que ha plogut molt i que ha crescut molt la massa forestal. No sé com afronteu aquesta campanya, com espereu que vagin els propers mesos i si, per exemple, venim d'aquesta setmana de molta calor, hi ha més o menys risc?
2: Sí, bueno, de fet no hi ha una sola variable que faci dins d'aquesta alçada de començament de juny que puguem tenir una bona o una mala campanya, però que sí que és veritat, com comentàveu, que hi ha diversos factors que van doncs, sumant o restant risc, i una de les coses que podríem dir que estem contents del que ens ha passat aquests últims setmanes o mesos és que ha plogut. Vale? Respecte a la campanya passada també va ploure just abans de campanya i per tant, comparant una mica doncs, el 24 enrere, ara estem en una campanya on ha plogut, on aquella sequera estructural doncs, que estava emplaçat, que no només no teníem aigua o vin hidratat de la vegetació, sinó també no teníem aigua als embassaments i per tant estava en una situació molt crítica el 2024 de sequera. Ara aquest 2026 ja no estem en aquesta situació, tenim doncs, la vegetació molt ben hidratada, però sí que sempre doncs, no tot és positiu, no? I també hem de posar doncs, sobre la taula que aquesta pluja que ens ha provocat doncs, aquests mesos de juliol, d'abril i de maig més plujosos en 30 anys, per tant aquí sí que estem en una situació molt excepcional, ens ha provocat que hagi, doncs, a part d'hidratar bé la vegetació actual, doncs hagi generat molt de combustible fi, que això en aquests mesos que ens puguin doncs, arribar de molta calor provocarà doncs, que aquesta vegetació tan fina de seguida es posa en una disponibilitat alta que pugui cremar i per tant també és un valor afegit. Per tant aquí sí que podríem dir que la sequera estructural està enllestida amb aquestes pluges, però les pluges ens ha provocat també aquesta quantitat de combustible fi que podem veure, eh? Només cal doncs, anar per la carretera i veure els marges com els tenim, el sotabosc, qualsevol persona que tingui doncs, un jardí a casa ha notat doncs, que la vegetació doncs, ha crescut molt i molt ràpid i això fa que tinguem una situació de campanya que estarà vinculada en aquest combustible fi.
0: Clar, entenc que en aquest sentit és important no, la col·laboració o coordinació entre els diferents cossos d'emergència en aquest sentit, no, a l'hora de millorar aquesta prevenció de cara a la campanya. No sé si des del cos de bombers dueu a terme tasques de prevenció o també és més cosa dels forestals.
2: Sí, bueno, aquí és un tema que ens hi sumem tots, eh? Nosaltres som extinció, però també som prevenció, i per tant aquí sí que tenim doncs, una gran visualització pel que fa a la societat doncs, que fem l'extinció i el salvament, però també tenim una part de prevenció d'incendis, també vinculats amb el món industrial, però aquí sí que els companys de boscos, del Departament d'Agricultura, o també doncs, els companys de gent rurals, o fins i tot les ADFs, tenen un paper clau pel que fa doncs, a la prevenció. I aquí sí que una mica doncs, també posar el punt a destacar doncs, una mica doncs, aquest impuls que des del govern doncs, s'ha fet. No sé si doncs, vau seguir doncs, aquesta publicitat d'aquesta creació d'aquests eixos de confinament que s'ajunta una mica amb les polítiques que hi havia hagut anys enrere que es promou doncs, tant des de bombers com agents rurals com des de Diputació de Girona, doncs que les comarques de Girona hem fet molt impuls de l'autoprotecció, és a dir, que no només hem d'estar doncs, a l'espera que els serveis públics vinguin doncs, a apagar els incendis, sinó que també és una tasca que la ciutadania ha de fer mantenint doncs, les parcel·les netes, les franges al voltant de les cases també doncs, amb una càrrega gestionable que permeti doncs, que els incendis, si succeeixen doncs, a l'interior de les urbanitzacions o de les cases, no surti, i també que si són a l'exterior d'aquestes cases o urbanitzacions, també puguin canviar el comportament un cop arribin perquè nosaltres puguem treballar-hi i poder doncs, tenir oportunitats d'extingir l'incendi. Per tant, els eixos de confinament és un tema que el govern doncs, ha impulsat ara, però se suma amb la gestió doncs, que ha de fer doncs, tothom d'aquesta autoprotecció, perquè no tenim un camió per cada casa quan hi ha un incendi. Per tant, aquí sí que fem una crida a la població doncs, que sigui doncs, respectuosa amb aquesta suma, que també volem que siguin doncs, bombers, agents rurals, ADF, doncs, tothom que tingui aquest que se sumi doncs, en aquesta campanya de prevenció. I també hi ha un tema que també doncs, no està visualitzat, però hi ha una feina molt important de molts anys, que és el tema de la planificació de les infraestructures que tenim doncs, els massissos, no? I aquí les comarques de Girona tenim uns massissos forestals molt importants, sí. I un tema de planificació amb uns treballs que s'han anat executant doncs, fa 30 o 40 anys, que costa molt i que és molt important doncs, que també la gent sàpiga doncs, que hi ha uns punts d'aigua, hi ha unes pistes arreglades, hi ha unes zones gestionades de baixa càrrega, i que també se suma una mica doncs, amb aquesta publicitat que va fer el govern d'aquesta aprovació, d'aquest impuls dels eixos de confinament.
0: Clar, també entenc que estàvem parlant, no, per exemple, que la població, si té una finca forestal o té allò una parcel·la enmig del bosc, l'ha de cuidar, però quines altres recomanacions cal tenir en compte com a ciutadans quan visitem un lloc com és un entorn forestal? És a dir, que crec que són coses bàsiques, però que a vegades ens n'oblidem, no, quan visitem aquests espais?
2: Sí, bueno, de fet, una de les coses importants és que en dies de molt de risc cal evitar certes zones forestals o inaccessibles per seguretat pròpia. Vull dir que aquí no es pot dir, ostres, només no es pot accedir perquè hi ha el risc de provocar un incendi amb les activitats que es puguin fer. Uh-huh. Evidentment, aquí ja no ens emplacem a la situació de que no s'ha de fer cap activitat amb foc en un entorn forestal, en campanya forestal. Per tant, això ja és un episodi que creiem que tothom doncs, ha de tenir clar que no es pot fer, però aquí ja sí que el que a nosaltres ens interessa molt és que el bé més preuat de la humanitat és la persona, i per tant el fet de que la persona ja no s'exposi en aquests entorns forestals doncs ens evita que hàgim de lamentar doncs, conseqüències doncs, a l'incendi, com també doncs, una despesa de recursos que hauria d'estirar-se, atacar l'incendi, allà li fa més mal i, per tant, reduir-ne una mica la superfície, vale? I no haver d'anar a buscar doncs, aquestes persones o aquest grup de joves o aquests excursionistes que puguin estar doncs, amb aquests entorns. Per tant, aquí sí que seria una mica evitar qualsevol activitat que pugui provocar l'incendi, això ja creiem que tothom hauria d'estar conscienciat, i l'altre és la presència per evitar doncs, que si hi ha qualsevol incendi a l'entorn doncs, puguem tenir doncs, danys en aquestes persones, o també una hipoteca de recursos per poder, doncs, en comptes de fer doncs, més mal a l'incendi per reduir-li l'impacte, doncs, haver-lo d'anar-los a rescatar.
0: I en el cas d'observar allò, la probabilitat, no?, de que hi ha un incendi forestal o que veiem fum enmig del bosc, com hem d'actuar, què hem de fer, com cal avisar perquè s'atengui aquesta emergència?
2: Sí, aquí ja fa molts anys que també tenim el 112, aquí el telèfon de recepció d'emergències, que aquí també convé que la població sàpiga que a vegades hi ha entorns on no tens cobertura de la teva companyia, però si hi ha cobertura de qualsevol altra companyia, pots trucar al 112. No pots trucar a casa, però sí que pots trucar al 112. Per tant, el 112 és un telèfon que recepciona aquests avisos i que també després ja desplega un conjunt de comunicats automàtics a bombers, a policies, a agents rurals, als ADFs, perquè tothom ens activem. Per tant, aquí sí que és un tema que no cal trucar al parc de bombers ni al company que coneixes que treballa a la policia local del municipi, sinó que la via més ràpida del 112, i després aquí passar una mica doncs, què es veu, si és un incendi doncs, que el veus lluny, proper, que si fa molt de vent, si no fa vent, si està a la part baixa de la muntanya, si està a la part alta, si està a mig de conreus, una mica doncs, aquesta és la informació, i després l'actitud a la qual doncs, la persona doncs, ha d'actuar un cop el sorprèn doncs, un incendi en una zona doncs, boscosa, val? És intentar doncs, marxar en direcció oposada al vent. Val? Els incendis pugen a les vessants, els incendis, els incendis pujant als vessants, els incendis doncs segueixen el vent i per tant intentar doncs a buscar les cotes més baixes, direcció posada al vent, vale? Entrar en zona cremada si és que ja l'incendi està molt proper, perquè si està molt ben cremat l'incendi no tornarà a passar, i si hi ha presència de vent doncs intentar doncs evitar doncs que inhalar-lo, vale? I després si està dintre del cotxe doncs tancar les portes i finestres, perquè ens trobem moltes vegades que si la gent abandona doncs el vehicle doncs té més probabilitat doncs que entri doncs en zona que pugui doncs acabar cremant.
0: Doncs deixem tota aquesta informació apuntada. Hem parlat amb el cap de la Regió d'Emergències de Girona dels Bombers de la Generalitat, Jordi Martí. Gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de tota aquesta campanya forestal. Gràcies.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Bon dia.

0: I quan arribem al punt de 8:45 del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de començar parlant de que l'atur ha baixat a les comarques gironines amb l'inici de la temporada turística i se situa per sota de les 26.500 persones aturades. El territori ha registrat uns 700 aturats menys i ha creat més de 10.000 llocs de treball. El sector serveis, com sempre, concentra la major part de les noves contractacions i continua sent el principal motor del mercat laboral gironí, Joan.
1: Aquestes dades representen una reducció de l'atur d'aproximadament un 3% respecte de l'abril. En comparació amb fa un any, les comarques gironines registren prop de 1.600 desocupats menys. Actualment al territori hi ha poc més de 26.000 persones que busquen feina. La major part es concentra en el sector serveis, seguit de la indústria, la construcció i l'agricultura. L'inici de la campanya d'estiu també ha impulsat la creació d'ocupació. Durant el maig, les comarques gironines han generat més de 10.000 llocs de treball i aquesta xifra se suma als gairebé 12.000 llocs de treball creats durant l'abril, coincidint amb la Setmana Santa. El sector serveis concentra la major part de la millora. De cada 10 persones que han abandonat les llistes de l'atur, gairebé 9 han trobat feina a activitats vinculades als serveis. La resta de sectors també registren una evolució positiva, encara que amb xifres més modestes. Les dades d'afiliació mostren que les comarques gironines superen ara els 389.000 treballadors afiliats. La xifra és superior tant a la del mes anterior com la registrada fa un any. La contractació també manté una tendència a l'alça. Durant el maig han formalitzat prop de 25.000 contractes de treballs i aproximadament la meitat han estat indefinits. Les dades tornen a evidenciar la forta dependència de l'economia gironina del sector serveis i del turisme. La rebada del bon temps i l'inici de la temporada d'estiu impulsen cada any l'activitat econòmica i el mercat laboral de les comarques gironines.
0: I canviem de tema perquè l'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova línia d'ajudes per impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitat al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada amb un límit de 10.000 euros per iniciativa, Ferran.
2: L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial i històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits i incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins de l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o espais vinculats al disseny i la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell. On es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.

0: finals d'agost. En total, la companyia posarà a disposició dels passatgers prop de 4.000 places amb avions de capacitat reduïda. Fins ara, l'aeroport gironí només havia tingut connexions puntuals amb Luxemburg, però mai una ruta regular. La inauguració del servei ha comptat amb la participació de representants institucionals, turístics i empresarials vinculats a la promoció de l'aeroport. Amb aquesta nova destinació, l'aeroport de Girona reforça la seva xarxa internacional, que aquest estiu connecta les comarques gironines amb una cinquantena de ciutats de 15 països europeus. La ruta forma part de l'estratègia per ampliar la connectivitat del territori i diversificar els mercats turístics i de mobilitat entre Girona i el centre d'Europa.
1: I l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha adjudicat a l'empresa Indigo Park la nova concessió del servei de zona blava de Torroella de Montgrí, Montgó i Maspinell. El contracte tindrà una durada inicial de 3 anys i podrà allargar-se fins al 2030 amb dues pròrrogues anuals, Carla.
2: La nova empresa assumirà la gestió del servei a partir del dia 15 de juny. Durant els dies previs es duran a terme treballs de pintura de les places, renovació de la senyalització i substitució dels parquímetres. Una de les principals novetats serà la incorporació de la Blanqui App, una aplicació que permetrà gestionar i pagar l'estacionament des del telèfon mòbil. Paral·lelament, es renovaran tots els parquímetres amb nous dispositius equipats amb pantalles de més visibilitat i alimentació amb energia solar. La nova concessió també incorpora una estructura tarifària més simple. Al nucli urbà, una hora d'estacionament costarà 1,20 € i durant dues hores, 2,40 €. A Montgó i Maspinell, els imports seran més elevats, amb una tarifa de 1,70 per hora i 3,40 per dues hores. Entre els canvis destaca la incorporació de l'aparcament del centre d'atenció primària de Torroella com a zona blava. L'objectiu és facilitar la rotació de vehicles i millorar la disponibilitat de places per als usuaris del centre sanitari. En conjunt, el municipi guanyarà una trentena de places regulades. La major part s'incorporaran al nucli urbà, mentre que a Montgó es reduirà lleugerament l'oferta. A Maspinell es mantindrà el mateix nombre de places. L'Ajuntament mantindrà les bonificacions per a les persones que paguen l'impost municipal de vehicles al municipi. Aquest col·lectiu podrà continuar obtinguent un tiquet gratuït de 2 hores cada dia. Pel que fa als horaris, la zona blava del nucli urbà funcionarà durant tot l'any. A Montgó està activa dels mesos de juny a setembre i a Maspinell durant els mesos d'estiu. En els dos casos, l'estacionament gratuït serà durant la nit.

0: I ens quedem a Torroella perquè el municipi amplia els serveis de neteja i de residus fins al mes de setembre per afrontar l'increment de població estacional, Berta.
1: Torroella de Montgrí i l'Estartit ja han posat en marxa el reforç dels serveis de neteja viària i recollida de residus coincidint amb l'inici de la temporada alta d'estiu. El dispositiu estarà actiu fins al 30 de setembre i té com a objectiu mantenir els espais públics en bones condicions durant els mesos de màxima afluència turística. La neteja de les platges es farà diàriament i inclourà la recollida de papereres i la neteja dels entorns de les guinguetes, tant al matí com a la tarda. A més, la neteja mecànica es durà a terme cada dia a la platja Gran i a Cala Montgó, mentre que la resta de platges es farà de manera alterna. El consistori també ha reforçat la recollida de residus comercials amb més freqüència de pas del cervell porta a porta i ha adaptat la recollida domèstica a les necessitats dels mesos d'estiu. L'Ajuntament destaca que aquestes mesures responen a l'augment de població estacional i recorda que en els darrers anys la temporada alta s'ha ampliat de l'1 de juny fins a finals de setembre per adaptar-se a l'allargament de l'activitat turística.
0: I encetem la plana cultural perquè el Guíxols Escena de Primavera tanca la seva temporada amb gairebé el 100% d'ocupació. La bona resposta del públic consolida l'aposta pel teatre professional a Sant Feliu. El projecte també ha reforçat la seva vessant educativa i ja prepara una nova temporada de tardor amb 4 espectacles més, Joan.
2: La temporada es va cloure dissabte amb la representació de Göteborg al Teatre Auditori Municipal Narcís Masferrer. Durant els últims mesos, el públic ha omplert pràcticament totes les funcions programades. La programació professional ha inclòs 4 espectacles, Cràmic, La misèria ens farà feliços, Cor dels amants i Göteborg. La resposta dels espectadors ha estat molt positiva en un equipament amb capacitat per a prop de 400 persones. L'èxit d'assistència confirma l'interès per a una oferta cultural estable i de qualitat, i també consolida el teatre professional com un dels principals eixos culturals.

0: culturals de la ciutat. La temporada ha apostat per diverses propostes. Els espectacles han combinat humor, emoció, reflexió social i dramatúrgia contemporània. Aquesta varietat ha permès arribar a públics diferents i ampliar la base d'espectadors. Més enllà de les representacions, el projecte ha reforçat la seva dimensió educativa i comunitària. Una de les principals iniciatives més destacades ha estat el mural de l'escena, una proposta participativa vinculada a la programació teatral. També s'ha impulsat un projecte amb centres educatius de la ciutat per acostar les arts escèniques als més joves i han participat les escoles Ardenya, Cor de Maria Sant Josep i Gaziel. La programació també ha volgut reconèixer la fidelitat del públic. Per aquest motiu es va homenatjar l'espectadora Lolita Lubat amb un acte sorpresa que va incloure una intervenció de l'actriu Míriam Iscle. L'acte va acabar amb la col·locació d'una placa a la butaca que ocupa habitualment. Paral·lelament, l'àrea de cultura ja prepara la temporada de tardor. La nova programació inclourà els espectacles Plaer Culpable, Loop, Qui va matar el meu pare i Ovelles. Les entrades es posaran a la venda durant aquest mes de juny. Com a novetat, s'oferirà un abonament conjunt per als quatre espectacles, amb l'objectiu de continuar considerant un públic fidel i reforçar el paper del teatre municipal com a espai de referència cultural al territori.
1: I Palamós destaca la bona resposta ciutadana a les iniciatives de convertir en art les tapes dels serveis de Barri Vell. En una entrevista al Supermatí, la regidora de Participació Ciutadana, Núria Boteller, ha explicat els detalls de la proposta que va convertir les tapes en petites obres artístiques inspirades en la temàtica marinera, Joan.
0: El projecte va néixer arran de les reunions veïnals que l'Ajuntament impulsa des de finals del 2023 en diferents zones del municipi. Segons Boteller, la proposta va sorgir d'una trobada amb veïns del Barri Vell amb l'objectiu de generar un sentiment de pertinença i embellir l'espai públic.
2: I a una de les reunions de veïnals del Barri Vell doncs, va sortir aquest projecte amb la voluntat doncs, de generar un sentiment de pertinença i d'embellir en veu alta el Barri Vell. I mira, tot el procés ens ha portat fins al passat dissabte, on vam poder revisar aquest projecte i veure com envelliam les tapes d'alguns edificis dels carrers del Barri Vell de Palamós amb aquestes pintures.
0: Per fer-ho possible, es va comptar amb la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós. Diversos pintors i pintores de l'entitat van participar voluntàriament en la decoració d'una desena de tapes seleccionades prèviament pels mateixos veïns. La temàtica escollida va ser el món mariner, tot i que cada artista va tenir llibertat creativa per desenvolupar la seva proposta. Abans de la intervenció es van seleccionar diverses tapes, algunes de les quals havien estat objecte d'actes vandàlics. També es va demanar autorització als propietaris dels edificis afectats i la brigada municipal va preparar les superfícies amb una capa d'imprimació.
2: Dintre del tema mariner, doncs a partir d'aquí, llibertat absoluta per les creadores i creadors, que de fet va ser gràcies a la col·laboració del Cercle Artístic de Palamós, que pintores i pintors d'aquesta entitat del municipi, de seguida quan els van fer la proposta, es van animar i es van posar al servei de la ciutadania per pintar les tapes de servei que vam seleccionar inicialment.
0: Boteller ha destacat la bona resposta ciutadana de la iniciativa, una bona acollida que ha provocat que ja hi hagi persones interessades a ampliar el projecte a altres carrers i barris de Palamós.
1: I el palafrugellenc Lluís Maimí repassa les seves aventures en un mas de Casavells on va néixer la seva mare. Ho fa en un llibre que presentarà avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell amb la presentació de Marta Gallat i uns veïns de la localitat, Ferran.
3: Records del mas Julià és el tercer llibre biogràfic de Maimí.
4: Aquest tercer llibre biogràfic, perquè els primers varen ser un de Calella, la meva infantesa Calella, i l'altre de la meva època de Cambrer de Tamariu, doncs aquest tercer havia tomb de ser el poble on va néixer la meva mare, Maria Casanovas Barceló. Per tant, continua a ser biogràfic i on jo, en el decurs de les vacances, havia passat molt bones estones amb la família i els amics. Més tard també hi vaig passar-hi molts estius amb el meu fill Roger, que ara farà 40 anys, farà 50 anys.
3: És un llibre farcit d'anècdotes sobre la infantesa, la joventut i la vida a pagès en una època fosca i dura.
4: Anàvem en bicicleta a la Bisbal, doncs, al cinema i també a ballar a Can Met, això ja parlo d'uns anys, parlo dels anys 50, 60... I més tard també, doncs ja llavors en cotxes anàvem a Cal Sec, que en dèiem nosaltres, que era el Don Quijote. Anàvem a Figueres a ballar, doncs bé, també hi tinc unes anècdotes i uns relats doncs, bé, vull dir, parlen de la manera de viure pagès, perquè era un mas, la meva família, la família de la meva mare.
3: També hi intervindran Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. Aportaran testimonis i records vinculats al mas que dona títol a l'obra.
4: No sé, parla de totes aquestes anècdotes que jo recordo i que vindran dos nois de Casavells, bueno, nois de la meva edat ja, que, bueno, farem una mena de xerrada de com ells ho veien i com jo ho veig en el moment. Seran en Genís Sau i en Salvador Salvà, que han volgut venir doncs, aquesta tarda vespre a parlar doncs, d'aquest llibre.
3: És una activitat gratuïta.

0: És dimecres i això significa que els dimecres toca parlar amb Francesc Pruneda d'Astro Empordà sobre els fets i les curiositats que passen per allà dalt, com diem nosaltres, que en sempre parla d'astres, d'astronomia, d'això, dels fets més curiosos i més interessants, també, del que passa més allà de l'atmosfera. Què tal, Francesc? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Anem a parlar una estoneta més d'allà dalt, no?
0: D'allà dalt, exacte. D'allà dalt, el tema d'avui, que ho estàvem comentant ara, en Francesc sempre es passa el tema del que parlarà. I jo ho he preguntat, el tema d'avui és casualitat, és perquè volies parlar o per què? Ja us avanço que avui parlarem del sol. I en Francesc m'ha dit, doncs, que és que la calor que fot aquests dies no podia no parlar del sol.
1: Exacte, de fet, més o menys després d'aquests dies de calor que hem tingut, i d'ahir una bona acalorada que vaig agafar jo personalment, he pensat, doncs mira, podem parlar del sol i de l'enorme calor que ens està causant, o no, o no.
0: O no?
1: Parlem de què és la relació del sol, el que passa que hi ha evidentment altres temes a entrar-hi, que no hi entrarem, però sí que ens quedarem a parar del sol i algunes curiositats del sol que crec que poden ser molt interessants.
0: A veure, comencem per la fitxa tècnica, diguéssim, del sol. Què ens pots explicar del sol?
1: És la gran pregunta, o sigui, què és el sol i què estem parlant? A veure, primer de tot el sol, que tot i que hem comentat alguna cosa algunes edicions anteriors, el sol és una bomba. El sol és una bomba, ens hem de quedar amb aquest concepte. El sol és una bomba. Clar, em direu, home, una bomba explota, però és que el sol està explotant contínuament. No és una bomba que explota una vegada i ja està, sinó que contínuament està explotant, va produint explosions de forma constant. I si produeix explosions, per què no surt disparat cap a fora? Doncs perquè està compensada aquesta, diguéssim, força cap a fora, està compensada per la força de la gravetat. El sol té tanta massa, que té una força de gravetat tan bèstia, que el que fa és, s'està comprimint, s'està aixafant a si mateixa, però unes explosions que es produeixen al seu nucli fa que tiri cap a fora, i per això aguanta un equilibri entre la força que fa anar cap a fora i la força que fa anar cap a dins, entre la força de les explosions i la força de la gravetat. Totes les estrelles viuen en aquest equilibri. Al llarg de la seva vida, les estrelles es produeix aquest equilibri de forces fins que una de les dues acaba guanyant, i la que sempre guanya és la gravetat, però un dia podem parlar més en detall de com moren les estrelles, ja que en vam parlar de com neixen, doncs en parlem de com moren. Però en el cas del nostre Sol, ara està en aquest moment en què això, la força que tira cap a fora i la força que tira cap a dins, per dir-ho d'una manera així lleugera, s'estan compensades. I què és el que causa aquestes explosions? Doncs són reaccions de fusió nuclear. No hem de confondre la fissió nuclear, que és el que passa a les centrals nuclears. Una central nuclear, així molt ràpidament, el que fa, agafa urani, que és un element molt pesant, té 92 protons en el seu nucli, i el talla. I al tallar-lo, això allibera energia. El problema és que també allibera altres coses que no són tan agradables.
0: Sí.
1: Però allibera energia en forma de calor. Aquesta calor, el que fa després, s'aprofita per obtenir electricitat. M'estic simplificant-ho molt. En canvi, el sol el que fa és al revés. Fusiona, ajunta àtoms. En aquest cas, hidrogen, que és l'element més lleuger que coneixem, que només té un protó en el seu nucli. L'ajunta, de fet, el que fa és ajuntar 4 àtoms d'hidrogen, que ens sortirà de la paraula, i crea un àtom d'heli. Això també allibera molta energia, de fet allibera més energia que no pas la fissió. De fet, es necessiten temperatures de l'ordre de desenes de milions de graus per poder provocar aquesta reacció, però això produeix una explosió, que és el que dona doncs, aquesta energia al Sol, aquesta energia en forma de llum, en forma de calor, en forma de totes les partícules que ens envia. Per tant, podem dir que el Sol és una enorme central de fusió nuclear.
0: Ostres, has introduït molts conceptes. O sigui, per començar, el que has dit de la bomba, que sempre va explotant el Sol. La imatge que tenim nosaltres del Sol és com aquella bolla de foc que va com bullint i van sortint aquestes petites explosions. No sé si realment és això. És tot el sol, tota aquesta massa que explota tota, podríem dir? Són com petits, entre moltes cometes, esquitxos, petites explosions que té el sol constantment? O com ens l'hem d'imaginar?
1: Aquestes explosions que es veuen a la superfície del sol són conseqüència d'aquestes explosions que jo et comentava. Aquestes explosions de fusió, aquestes reaccions de fusió nuclear només es produeixen en el nucli del sol, ben bé en el seu interior.
0: D'acord.
1: És impossible veure-ho des de fora, perquè ens en fem una idea. El sol... A veure, dins el Sol cabria 1 milió de vegades el nostre planeta. 1 milió.
0: Mira, l'altre dia...
1: O d'una altra manera, perquè ho fem encara més visual. si volguéssim anar d'una punta a l'altra del Sol en línia recta, necessitaríem 1.000 vegades la Terra per anar d'una punta a l'altra del Sol, passant pel mig, és a dir, 1.000 vegades la Terra. En quant a volum, seria 1 milió de vegades. Doncs ben en el centre, en aquest nucli, s'arriben a temperatures de l'ordre de desenes de milions de graus i hi ha prou pressió i prou temperatura com per provocar aquesta fusió. Aquesta fusió allibera energia. Aquesta energia es va transmetent en diferents processos cap a l'exterior. I quan arriba a la part final, aquesta energia sí que produeix aquestes bombolles, aquestes explosions, aquestes ejeccions de massa que arriba, o de partícules que després poden arribar a la Terra, com vam parlar la setmana passada, i poden formar les aurores, per exemple. Però realment aquest moviment que veiem a la superfície no és res més que una conseqüència del que passa a l'interior del Sol. Perquè ens en fem una idea, la superfície del Sol està a uns 6.000 graus de temperatura, que és molt. Mm. Però és que el nucli està a uns 10 milions de graus. Ojo al dato.
0: Sí, sí,
1: que, de
0: sí.
1: fet, aquest és el principal inconvenient de provocar la fusió nuclear a la Terra. No tenim capacitat de construir un reactor que arribi en aquestes temperatures i que a sobre les aguanti. Perquè arribar, hi hem arribat a aquestes temperatures, però què t'ho aguanta? És complicat. És molt complicat.
0: No sé si el Sol és fàcil o és difícil d'estudiar, d'analitzar, que tenim altres planetes o astres, fins i tot, no sé, satèl·lits naturals del sistema solar, que són més, entre comptes, més fàcils perquè s'hi pot accedir a ells físicament, diguem-ne. Clar, el Sol, difícil accedir-hi físicament amb qualsevol... No em refereixo amb humans, evidentment, sinó també amb maquinària, el que comentaves tu, que és difícil... inventar fins i tot materials que puguin aguantar temperatures tan i tan altes.
1: Exacte, doncs el Sol és relativament fàcil d'estudiar. O sigui, tinguem en compte, i això és una cosa que també és una frase que m'agrada molt repetir, que l'astronomia és l'única ciència que no podem tocar allò que estem estudiant. Uh-huh. Quan estudiem estrelles, galàxies o planetes, estem estudiant bàsicament la llum que ens n'arriba. Sí que en el cas de la Lluna o Mart hi hem pogut posar naus ben bé a la superfície, inclús a Venus també, i inclús tenim restes d'altres planetes. Tenim restes de Mercuri, per exemple, també, i hem enviat sondes a Júpiter i a Saturn. Per tant, entre cometes, tocar, que uns quants cossos ja els hem pogut tocar, inclús algun asteroide. Mm. El que passa és que, clar, el que són les estrelles i les galàxies ho tenim molt més complicat. Però com que el Sol el tenim bastant més a prop, el material bàsic, sobretot, que feus un punt en cometes, bàsic per poder-lo observar, és assequible. És bastant assequible. De fet, de cares a l'eclipsi que tenim de Sol del 12 d'agost, no és difícil tenir material per poder observar el Sol. Ara, evidentment, aquí el problema és, jo puc veure la superfície del Sol, com puc saber què passa a l'interior? Això és molt complicat, i això sí que després entren diferents teories, física, càlculs, realment models complexes, un estudi complex per poder estudiar què passa a l'interior, però sí que... es pot determinar amb bastanta exactitud què és el que passa, tot i que és això, que no hi podem accedir, evidentment. Sí que s'han enviat algunes sondes al Sol, més que al Sol, no a la superfície, sinó a prop del Sol, i evidentment aquestes necessiten uns recobriments especials per poder aguantar les enormes temperatures. Passa una cosa molt curiosa amb el Sol, que tot i que la seva superfície està a 6.000 graus, el Sol té una mena d'atmosfera, que es diu la corona, i a la corona, que és molt tènua, però s'hi han detectat temperatures de l'ordre d'un milió de graus, també. Això ens ho hem de mirar una miqueta com una flama, una flama d'una espelma. Uh-huh. Si toquem ben bé la flama, evidentment ens cremarem, però si ens posem una miqueta per sobre, encara que la flama no hi arribi, notem molt la calor ben bé a sobre. I això és el que passa una miqueta en el Sol, que realment la seva enorme temperatura arriba bastant més lluny del que és pròpiament el Sol. I, de fet, l'energia que ens arriba al Sol és la que permet la vida en el nostre planeta, gràcies a la llum i als diferents tipus de radiació, tant ultravioleta com infraroja, que ens arriba i que ens arriba amb una quantitat ideal. A Mart no n'hi arriba prou i el planeta està, no podem dir mort, però que és bastant inert. Deixem-ho així. És que la paraula mort, per parlar d'un planeta, no m'agrada gaire, la veritat.
0: Clar, al llarg de la història, però, el Sol no sé com s'ha vist. És a dir, tots pensem en el déu Ra dels egipcis, que era el déu del Sol. Però, clar, deixant de banda els egipcis, els grecs, els romans, i després la civilització que ha anat avançant fins a dia d'avui, no sé com ha vist el Sol.
1: S'ha de dir que, evidentment, aquí va haver-hi una revolució quan Galileu va començar a utilitzar el telescopi per apuntar cap aquí dalt, com diem. I Galileu també va estudiar el Sol i va veure que el Sol... Evidentment, el Sol es pensava que era una representació divina i que, per tant, era una esfera perfecta, una esfera immutable, un déu, o dir, era el déu mateix. Uh-huh. I quan es va començar a apuntar el Sol amb telescopi, i també, fins i tot, això havia passat anteriorment a la cultura xina, els astrònoms xinesos, havien vist que el Sol no era perfecte, sinó que tenia taquetes. Mm-hmm. També s'ha de dir que tots els primers que van estudiar el Sol van acabar secs, perquè el Sol emet molta llum, molta radiació, i a més si ho mirem a través d'un telescopi o ho mirem molt sovint, ens pot cremar la vista. I això, per tant, molta precaució a l'hora de mirar el Sol. Que sigui fàcil no vol dir que sigui segur.
0: Sí, cert.
1: Doncs es va començar a veure que el Sol tenia imperfeccions, tenia unes taquetes. Les taques, que es coneixen com a taques solars, són zones del Sol on hi ha menys temperatura, dels 6.000 passem uns 4.500 graus. I és un indicatiu, justament, de l'activitat del Sol. I estudiant les taques es veu que el Sol no és perfecte en quant en el temps, sinó que també va variant i segueix uns cicles d'11 anys, que la setmana passada també comentàvem que estan relacionats amb les aurores. Per tant, es pot dir que a partir dels segles 15, 16, 17, la revolució científica, doncs realment s'ha vist que el Sol no és quelcom diví, sinó que és un cos que segueix les lleis de la física, i s'ha pogut estudiar bastant més bé i després anar fent certes previsions. Sí que és veritat que el Sol ens ha donat sorpreses al llarg de la història. Moments en què no segueix bé aquest cicle, moments en què el cicle és més elevat, que és menys elevat, que en un moment determinat, com va passar justament fa 2 anys, el mes de maig, que va haver-hi un augment de l'activitat solar i es van veure aurores des de Catalunya, uh-huh. que va ser una cosa molt poc habitual. Per tant, el Sol, tot i que el tenim bastant controlat... Ens pot amagar cosetes, també.
0: M'agrada el concepte que el Sol ens amaga cosetes. Mira, el que deies ara que anem en compte amb el Sol, també, de si el mirem amb un telescopi i de més, faig extensiva aquesta precaució. Aneu en compte, en general, amb el Sol, perquè ara vénen dies amb molt de Sol. Ja sabeu que les hores centrals del dia, també, que és com arriba més de la llum solar, i és més intensa, també, protegiu-vos sempre. Així que ara, sembla una secció avui força adient, parlar del Sol.
1: Només m'agradaria acabar amb una coseta.
0: I tant, i tant.
1: Relacionat això amb el Sol. Que consti que el Sol, ara, molts podrien pensar el Sol, per què ara es nota tant i per què fa tanta calor i per què tenim tantes hores de Sol? No és perquè el Sol estigui més a prop o més lluny. Això, sobretot, és una idea que ha de quedar totalment descartada. De fet, ara, en aquest moment, bueno, el mes de juliol, el Sol serà el moment en què estarà més lluny de la Terra. Mhm. O sigui, una mitjana de 50.000 quilòmetres més lluny de l'habitual. I, en canvi, el mes de gener és quan està més a prop. Aquí el que fa dependre de si el Sol fa més calor o menys calor, bàsicament les estacions de l'any, és la inclinació de la Terra. La Terra està inclinada a 23 graus, Mart també ho està, Mart també té estacions, en canvi els planetes que no estan inclinats tenen el mateix temps tot l'any. Per tant, que ens quedi clar això, també volia parlar del Sol això, ara que entrarem a l'estiu, no és perquè el Sol estigui més a prop, sinó per la inclinació de la Terra, que és el que causa les estacions.
0: Doncs, bon apunt, em sembla necessari i en definitiva, haver d'explicar a vegades aquestes coses que sembla que és la saviesa popular sempre s'ha dit, no, és que, clar, és que és estiu, fa més calor perquè tenim el Sol més a prop. Doncs no és així. El que s'ho va inventar un dia va dir que devia ser així.
1: Penseu en l'hemisferi sud, exacte, allà és al revés.
0: Sí, sí. Francesc Pruneda, un dimecres més, moltes gràcies per acompanyar-nos al Supermatí, avui per parlar d'aquest gran amic nostre com és el Sol, que és, has dit que era fàcil d'estudiar, però que també que sigui fàcil no vol dir que sigui segur. Moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
2: Que es presenta en general molt més estable que no pas ahir, amb intervals de núvols residuals i amb una mica de tramuntana que anirà de baixa al llarg d'aquesta jornada. Una temperatura en general més fresca. Demà dijous torna la pluja.
3: I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. Us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En uns minuts arrenca a Granollers la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, el MAC, una edició que girarà entorn al comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
2: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
1: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura de deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
0: Notícies en xarxa.

0: 64 enes festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, fira de primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del Carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les festes de primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del Carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell. Eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures. Carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Coucou. Vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. Al pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics. Equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
4: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
5: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
6: Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals per revitalitzar els locals buits del centre. La nova línia de subvencions busca afavorir la implantació d'aquest tipus de locals i permetrà finançar fins al 90% de la inversió. La iniciativa forma part de l'estratègia municipal per reforçar l'activitat cultural i comercial al nucli històric.
5: Tot el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Amb Ferran Castelló.
6: Molt bon dia, com esteu? És dimecres 3 de juny. Avui també us explicarem que Lluís Maimí presenta records del Mas Julià de Casavells avui a la biblioteca. Serà a la tarda a la sala polivalent. La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Marta Gallard, amb intervencions de veïns de Casavells que compartiran records i vivències vinculades al Mas. D'altra banda, també us explicarem que Consum atén més de 4.600 consultes i 3.100 reclamacions a la vegueria de Girona. Els principals motius de consulta van ser els subministraments bàsics de la llar, la compra de productes de consum i els transports. L'organisme també va reforçar les inspeccions i les actuacions contra pràctiques abusives. I en esports parlarem del club de boxa Palafrugell, que torna dels campionats de Catalunya amb dues medalles de plata i una de bronze. 7 esportistes han representat l'entitat en una competició de gran nivell. I d'altra banda, també parlarem del club atlètic Palafrugell, que també ha brillat al territorial amb podis, rècords i una remuntada fins al tercer lloc. Tot plegat també en uns actes que van fer aquest cap de setmana i que els atletes van competir en proves de velocitat, mig fons, marxa, en relleus i concursos de llançament com pes, disc, javelina i martell. Això és el que us explicarem a la primera part de l'esmorzar. A la segona ens visitarà el regidor Guillem Genover, regidor d'Indústria, Museu del Suro i Barris, que també doncs parlarem, i de gent gran, que parlarem sobre diverses qüestions relacionades amb les diferents regidories.
5: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.
2: Vine a Fes Més i refresca't.
3: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
2: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges...

0: passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova línia d'ajuts per impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitat al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada amb un límit de 10.000 euros per iniciativa. L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial i històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits i incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o també espais vinculats al disseny i a la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny i s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell. Teniu l'enllaç al nostre portal web. I canviem de tema, perquè avui Lluís Maimer repassarà les seves aventures en un mas de Casavells, on va néixer la seva mare. Ho farà en un llibre que presentarà a les 6 de la tarda a la biblioteca amb la presentació de Marta Gallart i uns veïns de la localitat. Records del mas Julià de Casavells és el tercer llibre biogràfic de Maimí, com explica en una entrevista a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest llibre, aquest tercer llibre biogràfic, perquè els primers varen ser un de Calella, la meva infantesa a Calella, i l'altre de la meva època de Cambrer de Tamariu, doncs aquest tercer via tomb de ser el poble on va néixer la meva mare, Maria Casanovas Barceló. Per tant, continua a ser biogràfic i on jo, en el decurs de les vacances, havia passat molt bones estones amb la família i els amics. Més tard, també hi vaig passar-hi molts estius amb el meu fill Roger, que ara farà 40 anys, farà 50 anys.
1: Fet és un llibre farcit d'anècdotes sobre la infantesa, la joventut i la vida pagès en una època fosca i dura.
2: Anàvem en bicicleta a la Bisbal, doncs, al cinema i també a ballar a Can Met, això ja parlo d'uns anys, parlo dels anys 50-60, i més tard també, doncs, ja llavors en cotxes anàvem a Cal Sec, que en dèiem nosaltres, que era el Don Quijote, anàvem a Figueres a ballar, doncs bé, també hi tinc unes anècdotes i uns relats, doncs, que bé, vull dir, parlen de la manera de viure pagès, perquè era un mas, la meva família, la família de la meva mare.
1: També hi intervindran Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. Aportaran testimonis i records vinculats al mas que dona títol a l'obra.
2: No sé, parla de totes aquestes anècdotes que jo recordo i que vindran dos nois de Casavells, bueno, nois de la meva edat ja, que, bueno, farem una mena de xerrada de com ells ho veien i com jo ho veig en el moment. Seran en Genís Sau i en Salvador Salvà, que han volgut venir doncs, aquesta tarda vespre a parlar doncs, d'aquest llibre.
1: És una activitat gratuïta. I, de fet, sobre altres activitats que tenim a l'agenda cultural, de fet, hi ha moltes propostes dins del Viu al teu barri que es van organitzant cada setmana, però també una de les novetats que ens arriba aquests dies és el taller de collage per adults amb Eva Tormo, que forma part de l'Arteca als barris i Viu al teu barri. Es farà durant dos grups cada setmana, els dimecres i els dijous, de 6 a 8 del vespre. Es farà al local social del carrer Ample durant els mesos de juny, juliol i agost. De fet, comença avui, és una activitat gratuïta i per assistir-hi cal inscriure's a través dels contactes de Més Vincles i Fem Barri que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a Ràdio

0: Els problemes relacionats amb els serveis bàsics de la llar continuen centrant bona part de les consultes de consum a les comarques gironines. L'Agència Catalana del Consum ha atès durant el 2025 unes 4.600 consultes i ha registrat poc més de 3.100 reclamacions a la vegueria de Girona, segons el balanç anual d'activitat presentat per l'organisme. Els àmbits que han generat més consulta han estat els subministraments bàsics de la llar, especialment l'electricitat, seguit de la compra de productes de consum i dels transports. Pel que fa a les reclamacions, les empreses del sector energètic, de les telecomunicacions i del transport aeri concentren el major part de les incidències. Endesa Energia ha estat la companyia amb més reclamacions registrades amb 202 expedients. La segueixen MediaMark i Vueling amb 67 reclamacions cadascuna i Energia 21 i Orange amb 66. L'Agència Catalana del Consum ha gestionat directament 2.755 reclamacions que representen gairebé 9 de cada 10 de les rebudes a la demarcació. D'aquestes, s'han resolt 1.320 casos amb una taxa de resolució del 47,9%. La mediació continua sent la principal eina per solucionar conflictes entre consumidors i empreses. De fet, durant aquest període s'han resolt 1.253 casos per aquesta via, mentre que l'arbitratge ha conclòs amb 67 laudes. Paral·lelament, el nombre d'establiments adherits al sistema arbitral de consum ha augmentat fins als 1.400 a la demarcació. En l'àmbit de control del mercat, l'organisme ha tramitat 272 denúncies per presumptes vulneracions dels drets de les persones consumidores i ha realitzat 574 inspeccions. Aquesta activitat ha comportat la imposició de 43 sancions per un import global de 180.000, bé, pràcticament 181.000 euros. Les clàusules abusives en les condicions de contractació constitueixen la principal infracció sancionada i representen més de la meitat de l'import total de les sancions imposades.
1: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló. Repassem l'actualitat de casa nostra, l'analitzem i reflexionem amb entrevistes, tertúlies i debats. Cada dia a les 9 del matí al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
2: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barri Cibuixó de Palafrugell. ASB Motor.

0: ara és moment de parlar d'esports, perquè el club de boxa Palafrugell ha tornat dels campionats de Catalunya de boxa amateur amb dues medalles de plata i una de bronze, en una participació que el club considera molt positiva. De fet, dos dels esportistes del club van aconseguir arribar a la final i es van penjar la medalla de plata. A més, Brahim va assolir les semifinals i va obtenir la medalla de bronze. Ho explica el responsable del club, Toni Pérez.
1: De los 7 competidores, 2 han podido llegar a las finales, las cuales han dado todo lo que han podido. El nivel en Cataluña boxístico es muy, muy alto y muy contento. Han llegado 2 a semifinales. Brahim ha llegado a semifinales y los otros 4 han llegado a cuartos.
0: Com sentíem, la resta de participants van arribar fins als quarts de final, un resultat que confirma la bona trajectòria del club en una competició marcada per un nivell molt elevat. Des de l'equip tècnic també destaquen l'experiència acumulada pels boxejadors i el comportament exemplar mostrat durant tot el campionat.
1: Muy contento el primer año, la experiencia, el comportamiento que han tenido los alumnos y nada, ahora a seguir trabajando de cara a lo próximo que viene, que son veladas, torneos, y de cara al próximo año, 2027, mejorar estos resultados y traernos el cinturón de campeón de Cataluña aquí a Palafrugell, que es lo que estamos buscando.
0: Des del club de boxa Palafrugell es mostren convençuts que els resultats dels pròxims anys seran encara millors i mantenen la mirada posada en el repte de portar el títol de campió de Catalunya a Palafrugell. I és que en esports, també aquest cap de setmana, el Club Atlètic Palafrugell ha aconseguit bons resultats en dues cites territorials destacades a la demarcació. El club ha competit tant a la categoria sub-12 com a la segona jornada del campionat individual i per clubs disputat a Girona. Els atletes han competit en proves de velocitat, mig fons i marxa, així com en diverses especialitats de llançament com el pes, el disc i la javelina. També s'han disputat proves de relleus amb resultats molt positius i diverses posicions de podi tant en categoria masculina com femenina. Sentim a Josep Massa.
2: Hem de parlar de la Beatriz Moreira, que va guanyar els 3 llançaments, és a dir, el pes, el disc i la javelina. En Mateo Padilla fou segon en els 2.000 metres marxa, igual que la Gofra Antali en categoria femenina. I en Joel Guerrero i la Karina Tinka varen ser tercers, respectivament, a javelina masculina i femenina.
0: Paral·lelament, s'han completat proves a jornades del territorial de fons amb victòries i podis en diferents categories de base infantil.
2: Pel que fa referència al campionat de fons en pista, la Sara Tayevi va guanyar els 1.000 metres de la categoria sub-10 i l'Iris Villegas va quedar segona. I en l'apartat masculí, en Matías Sissó fou tercer d'aquests 1.000 metres. En els 2.000 metres de la categoria sub-12, tercera posició d'Arnau Ocete i també tercera posició de Beatriz Galatano. Finalment, en els 3.000 metres de la categoria sub-14, segones posicions de Hassana Sogwa i de Sara Sadiki, respectivament.
0: I pel que fa al campionat de relleus, l'equip masculí ha quedat en primera posició i les noies han quedat en tercera.
2: Victòria de l'equip masculí, format per Alexis Rey, Imran Brutxet i Arnau Ocete, que van fer 6:29:87 en els 3x600. I les noies foren terceres, Beatriz Galatano, Ajar Ibrahimi i Karina Tinka, foren terceres amb 7:03:79. I en el campionat de la categoria més gran, el sub-14, que quedava pendent el 4x200, l'equip A del Palafrugell va guanyar amb 1:59:92 i l'equip B va fer segon amb 2:30:09. L'equip A el formaven Olivia Schaffer, Jana Sabater, Aina Gómez i Aisha Drame, i l'equip B, Daniela Fernández, Maria Marraig, Sara Sadiki i Basma Felat.
0: A part de tot això, també doncs, aquest cap de setmana, aquest diumenge, s'ha celebrat a Girona la segona jornada del Campionat Territorial Individual i per Clubs. El Club Atlètic Palafrugell ha participat amb una dotzena d'atletes i ha protagonitzat una remuntada destacada en la classificació general.
2: A la classificació per equips s'ha aconseguit avançar 2 posicions. Després de la primera jornada, Lloret, anàvem en 5a posició. i en acabar aquesta segona jornada s'ha remuntat fins a la tercera posició per darrere del GEC i del Natació Banyoles.
0: I la jornada ha deixat diverses medalles, especialment en proves de llançament i resultats destacats.
2: Beata Betlech es va imposar amb 31.05 i Mila Martín fou segon amb 29.51 i també obtingueren terceres posicions Laura Estanyol en llançament de javelina amb 15.92 i Latifa Doudou en llançament de martell de la categoria sub-18 amb 12.49.
0: I també s'han sumat victòries en proves de martell i un rendiment molt competitiu en javelina.
2: Triplet d'atletes de Palafrugell en llançament de martell. Dani Ruiz va llançar 54.26 i fou primer, tot i que competeix per un club d'Osca a l'estar... a l'estar empadronat a Girona, és campió territorial. Carles Gironès fou segon amb 39.93 i Manel Jofre tercer amb 17.98. En el llançament de martell de la categoria sub-20, en Marc Lozano va guanyar amb 13.89.
0: I la gran notícia del cap de setmana ha estat la consecució d'un rècord històric del club en el llançament de javelina, que també ha tingut repercussió a nivell territorial.
2: I la gran notícia de la jornada fou la victòria al llançament de javelina de categoria absoluta d'en Sal Moret, que és un atleta de 19 anys, encara està en la categoria sub-20, que va llançar 56.06. Amb aquesta marca supera gairebé 7 metres la seva millor marca anterior i aquesta marca representa el rècord del Club Atlètic Palafrugell de tots els temps i també representa el rècord de Girona de la categoria sub-20 i també de la categoria sub-23.
0: Unes actuacions que consoliden el bon moment de l'estat de forma de l'equip. I ara farem una pausa publicitària. Tot seguit parlem amb el regidor de Museu del Suro, Nuclis Urbans, Gent Gran i Indústria, Guillem Genover. Fins ara.
3: Tot el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio, al 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa. Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
4: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
3: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
4: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
3: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
5: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
6: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
5: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
6: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
7: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
8: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.

0: que passa a Palafrugell a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
1: És dimecres i a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell parlem amb regidors de l'equip de govern i avui volem saludar a Guillem Genover, que és regidor de Nuclis Urbans, Gent Gran, Indústria i Museu del Suro. Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Benvingut a l'esmorzar. Com van aquests dies de festes de primavera?
2: Bé, animats tots, contents, això, tothom participant, ja, vull dir, crec que aquest any s'assolirà molta participació, moltes ganes de fer poble de, i que això doncs faci que vingui gent, la gent disfruti i fem poble de veritat.
1: És allò que surts al carrer i ja notes l'ambient.
2: Ja notes. Sí, sí, a més, vull dir, venim ja de, encara que ha passat un mes, flors i violes, vull dir que ja caliu, que això és important.
1: Aquest cap de setmana serà a la traca final, no? Però, sí, evidentment, passen moltes coses a Palafrugell. A les teves regidories, quins projectes esteu treballant?
2: Bueno, si vols, comencem per la gent gran.
1: Sí, per exemple.
2: Per la gent gran, dic que, encara que ha passat 3 setmanes, el dia 10 de maig vàrem celebrar la festa de la gent gran, que és allò que el dinar i festa que fem tots els que aquest any 2026, doncs, fan 80 anys, eh? I llavors, bueno, se'ls dona una medalla, es fa un acte molt entranyable, es fa a Hotel Alga, fa un temps, i bueno, la gent surt molt contenta, vull dir, és un reconeixement també de part institucional de l'Ajuntament, la gent que ha fet aquesta edat, els problemes i dificultats que han tingut durant la seva vida, i també el que han aportat en el municipi, perquè tots o hi han treballat o han aportat coses, i sempre és maco fer aquest reconeixement. Això és una anècdota, però és una festa entranyable. Si vols, continuant amb tema de gent gran, doncs sí, ara també estem preparant el 15 de juny, és el Dia Internacional contra el Maltractament de la Gent Gran. I aquí a Palafrugell ja fa uns anys, doncs, que se fa una jornada reivindicativa. Vull dir, doncs, tots anem amb una samarreta, soc gran, no invisible, una cosa blava, i entre l'esplai de, diguem, de la Caixa i el Consell de la Gent Gran, doncs, i també hi col·labora l'Asil i la residència geriàtica, doncs fem, ens trobem, una mica t'explico com va en el Consell de la Gent Gran, i farem, doncs, el 7 dilluns aquest any, 2 voltes a la muralla. Després, a Plaça Nova fem l'acte, doncs, fem un acte, fem, diguem, la passejada és reivindicativa, amb pitos, amb la batucada, vull dir que hi ha fressa i soroll, eh? I llavors es llegeix un la batucada, vull agrair que aquest any ve de l'Escola Sant Jordi, que és molt entranyable que un joventut o nens amb gent gran. Es fa una lectura d'un manifest institucional i llavors es fa un petit espectacle de teatre a Plaça Nova de l'Eric Osvaldo Studios, doncs, que fa els alumnes que té, doncs, els fa intervenir. L'any passat va fer un gran ball de zumba i aquest any, doncs, farà aquesta obra teatral d'uns minuts, 10-15 minuts. I llavors fem un petit pica-pica a l'esplai de la Caixa, eh? Això és la jornada de reivindicativa i que per visibilitzar aquesta d'allò. I llavors la mateixa setmana, el dia 9 concretament, hi ha una xerrada Seguretat i Gent Gran d'en Didac Martínez, el sergent de la policia, que va molt bé, doncs, perquè la gent es mentalitzi a vegades de coses que et pots passar, perquè els que són més grans vas de més bona fe i a vegades, doncs, te volen enganyar una mica si poden, la gent, eh? I el dia 11, doncs, hi ha un altre, doncs, sobre els drets al final de la vida, no hi ha vida plena sense mort digna, que això ho fa voluntàries de l'Associació del Dret a Morir Dignament. En aquest el farem a l'Esplai La Caixa i el de la Seguretat el farem en el Consell de la Gent Gran. Això és referent al dia del maltractament de la gent gran, que som bastanta colla. Bueno, cada vegada, cada any hem de fer més samarretes, això vol dir que ve més gent.
1: Exacte, no? Perquè s'ha d'anar... Són samarretes blaves, si no m'equivoco, sí. Les de l'any passat eren blaves.
2: Sí, sí, sí, són les que tenim de l'any passat, posem les mateixes, les fem totes iguals.
1: Encara més.
2: Encara més, sí, sí. I bueno, mira, és una cosa que, clar, la gent gran, pues, cada vegada, diguem, n'hi ha més, som més, perquè jo, a la meva edat, ja m'hi puc considerar vindrà, però vull dir, hem de ser visibles i defensar, doncs, els drets, les nostres coses i, bueno, i que... tot això.
1: Perquè, no?, perquè al final, clar, són... evidentment, cada cop hi ha gent, més gent gran, no?
2: Sí, sí.
1: Per tant, encara les reivindicacions són moltes aquí pel que fa, doncs, als col·lectius de Palafrugell?
2: Bueno, vull dir... sí, bueno, i no, de fet, ja, déu-n'hi-do, bueno, la gent, esclar, per exemple, no, més és aquest, per exemple, el dia del, contra el maltractament és allò que, esclar, no és maltractament físic, és maltractament d'ignorància, de que et deixen allà apartat, el tema, per exemple, entraria també allò amb l'edatisme, que a vegades aquestes coses que un pare va amb un fill i el fill vol parlar amb el metge, aquestes coses que hem de... hem d'evolucionar. Si el pare, encara que tingui anys, si està bé, doncs és ell el que ha d'interlocutar, sigui el metge o amb un altre, i són, bueno, són, ja, creiem que hi ha molt a fer. Fa, també aquest any van fer l'exposició, no sé, van fer una exposició sobre l'edatisme que va estar itinerant per aquí a diferents llocs del municipi, per, que eren una cosa molt senzilla, però aquelles imatges de que per posar sobre la taula, doncs, aquestes coses que no s'haurien de fer, mentre una cosa és com la persona no es val parella de cap manera, però l'edat no vol dir que no et puguis valer, no? Vull dir...
1: aspectes per reflexionar.
2: Per reflexionar, vull dir...
1: Això serà el 15 de juny, no?
2: Això el dilluns 15 de juny, i això, el que dic, que te deia, doncs, el ser no haver-hi marcat, doncs es podran fer dos voltes per la muralla i que se... molta fressa i molt de soroll i ja està. Vull dir, sí,
1: a celebrar-ho i a reivindicar-ho, que també toca.
2: Que també toca, sí, sí, sí. Bueno, no sé, després...
1: si vols, sí, a nivell, doncs, de Museu del Suro, tot aquest aspecte,
2: sí,
1: no
2: sí.
1: Sé què és el que s'està treballant.
2: Bueno, Museu del Suro, pues, com ja saps, o penso que per, vas entrevistar un dia per Flors i Violes la Laura, sí, Requena, doncs des de l'1 d'abril la nova directora és la Laura Requena, va substituint en Pep Espadaler després de, no sé si de l'any 88, que era el director, que, bueno, és el que va fer la gran transformació del museu des del carrer de la Trongeta fins a l'ara, l'actual seu de Can Màriu, i que es va inaugurar, doncs, fa un any i mig l'exposició, vull dir que bueno, molt, doncs ha substituït, i bueno, com tota persona, és molt important, que ella ja feia més de 20 anys que estava, treballava al museu, va guanyar la plaça, doncs, que és, bueno, doncs coneix la casa i, bueno, i té moltes ganes, doncs, de tirar endavant en el museu, amb l'experiència d'haver-hi treballat 20 anys i tot això. Vull dir que això. El museu, doncs, bueno, ara en aquests moments a la sala temporal tenim l'exposició, doncs, sobre en Cuixart, vull dir que justament aquest divendres hi ha una xerrada, una conferència sobre l'obra per la comissària, la senyora Requena, la doctora, doncs,

0: els caps de setmana o diumenges. Aquesta primera que farem serà el diumenge dia 14 a les 10 del matí, l'anomenem la pela del suro, un viatge de l'arbre al tap. Vull dir que aquesta primera la farem a la plaça de Joan Coromines davant del CAP. Això. Després, bueno, vull dir, això ho fem diversos caps de setmana de juny i juliol en el museu. Per altre costat, la sala temporal, ara, pues, tal com he dit, hi tenim l'exposició d'en Cuixart, del centenari d'ell. Després també vull dir que ara al museu estem fent moltes, molta intentar que vingui molta gent al museu, així gent que habitual no en ve, s'està fent una tasca de captar gent, nouvinguts a Palafrugell. Es fa també amb les escoles i coses importants perquè toquin, palpin el suro, saps? Per exemple, familiaritzar-se amb aquest material, diguem, tan noble i que tenim aquí, no? Vull dir que és això. Bueno, i el museu, que estem intentant fer la màxima, perquè nosaltres ara tenim l'objectiu, és tenim el museu acabat, però és captar el màxim nombre de gent perquè vingui, perquè la gent que ve queda sorprès d'un que hi ha, un que era la indústria surera, o el que és, o ara el que ha sigut aquest patrimoni que ens ha donat a totes aquestes comarques, és publicitar al màxim amb mitjans perquè captar gent i vingui d'unes, i és aquest l'objectiu, diguem, del museu. Ara, deixant a part, hi ha reptes, vull dir, també ara ja tenim obert el de Sant Sebastià, el centre d'interpretació, la Torre de Guaita, tot aquest plus, el poblat ibèric, vull dir que mirar de captar aquest turisme que ve per sou i plàgia, però també té una vessant cultural, vull dir que això és el que te puc dir del museu.
1: De fet, fa també una setmana es va fer la nit dels museus. Vull dir que
0: això va ser un èxit, sí. Perdona, això m'ho oblidava, sí, va ser un èxit, sobretot un concert que hi va haver la nit, va ser extraordinari, això, sí. Clar, són maneres de que pot ser gent que no va habitualment al museu un dia així hi va, i llavors és... saps? Vull dir que es fidelitzi a mirar l'exposició, a endensar-se, tota aquesta manera de ser. Després també, una coseta també, això sempre el suro me toca,
1: sí.
0: El tema de la Fundació Institut Català del Suro, vull dir, penso que havia comentat alguna altra vegada que estem fent un pla estratègic Visió 2040 o 2050, aquest va fent el seu curs, està... Llavors també ara la nova directora, la senyora Alba Balcells, va considerar que havíem de fer un curt termini, un pla estratègic de 2026-2028 per veure cap orientar els clients, possibles clients del museu. I l'altre dia, era dimecres passat, la persona que ho ha fet, l'empresa responsable de l'empresa, ens el va presentar al patronat, vull dir que és una cosa bastant... Hi havia el patronat, el formem part, el president d'AECOR, el president del Consorci Forestal, l'alcalde de Cassà i l'alcaldessa de Palafrugell, i jo com a persona privada, perquè per ser una fundació privada han d'haver-hi tres privats, com a mínim. Vull dir que, i per enfocar bé el negoci de la fundació en aquest curt termini de 2-3 anys. Això, vull dir, també va estar interessant i per tirar-ho endavant perquè s'ha de... ja fa molts projectes, tot, però s'ha de buscar unes altres, un altre tipus de clientela també.
1: Tipus de projectes, no? per anar innovant.
0: Sí, per anar innovant. Després també et puc dir ara, com que amb aquesta remodelació que hi va haver fa uns mesos, torno a estar, l'IPEP, cuido un tema també d'indústria i polígons, el passat dia 22 de maig hi va haver una xerrada a càrrec del senyor Lluc Guarro, que molt interessant, que és com liderar en un entorn transformador. Clar, avui en dia, jo a la meva edat, abans el que anaves fent anava durant, i ara, amb l'entorn que tenim de tantes xarxes d'intel·ligència,

0: imatges artificials i la informació que cada moment pots tenir al teu abast, doncs necessites experts que orientin a l'empresariat. I així va ser, hi va haver uns 60 o 70 persones, vull dir, concretament aquest senyor conferenciant, doncs era un empresari amb experiència en desenvolupar negocis i gestió de projectes, amb una presa de decisions en uns entorns canviants, que és això d'avui en dia, que et crea, doncs, et crea incertesa i, bueno, i necessites, diguem, un coach, necessites consell constantment amb gent que poder va més a l'avantada que tu, vull dir. I, bueno, aquest senyor, que conferenciant, havia participat en iniciatives a la millora de processos i, sobretot, adaptació de les organitzacions a nous reptes del context actual. Jo ho vaig trobar interessantíssim, però vull dir també allà, doncs, la gent que hi va assistir. Això és un acte que organitza, doncs, la promoció econòmica del Consell Comarcal i juntament amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palafrugell. Aquest, el Consell Comarcal n'organitza varis, aquesta vegada, doncs, els va fer itinerants, els va fer aquí a Palafrugell, llavors va col·laborar, doncs, l'Ajuntament de Palafrugell, Això, doncs, per aquest tema també. Llavors també, bueno, amb els polígons encara no hem entrat a cap reunió, però estem conjuntament amb l'Ajuntament de Begú, gestionem aquests polígons, fan reunions amb els empresaris i les empreses que hi ha en el d'allò per intentar, doncs, solucionar coses que tinguin allà al polígon. Però crec que això és important, aquest diàleg, gent de empreses que estan ubicades en un polígon amb l'administració, en aquest cas compartida, Begú, Palafrugell, perquè, bueno, i intentar sempre el polígon, encara hi ha sòl industrial, doncs, per venir altres empreses de serveis, empreses que siguin manufactureres, doncs, de tenir un polígon industrial, pues, en plena activitat i que estigui bé.
1: Com ha estat això d'assumir també el que és indústria i polígons industrials?
0: Bueno, mira, ja en part em fa una mica d'il·lusió, perquè, bueno, il·lusió perquè hi va haver un moment l'any, que em sembla que era el 17, que vull dir, va haver-hi, abans d'aquella moció de censura que hi va haver aquí en el Ajuntament de Palafrugell, pues, juntament amb la Margarita Mauri i jo, doncs, vàrem compartir, no sé, un parell de mesos, la gestió del BIPEP. Vull dir que, mira, he tornat una mica... I llavors, també abans, diguem, de ser regidor, quan estava, doncs, a l'empresa, era el representant d'AECOR, que no... En el BIPEP, des dels seus inicis, el 2005, o així, vull dir que l'IPEP m'hi trobo molt bé i les persones que hi ha, pues, quasi són... Moltes van entrar com es va crear l'IPEP. Vull dir que m'hi trobo molt bé, i un personal molt vàlid i un personal molt competent per tirar endavant tot el que és la promoció de Palafrugell. Sí.
1: Estem parlant amb Guillem Genover, que és el regidor de Nuclis Urbans, Gent Gran, Indústria i Museu del Suro. Hi ha algun aspecte més, o si no, ja tindrem ocasió de parlar-ne?
0: Sí, per aquests moments, bueno, sempre me surt la vessant del Suro. T'aposto, parlo un moment,
1: sí,
0: de RETECOR,
1: la
0: Red Europea de Territori Surés, que penso que altres vegades he comentat que fem dues reunions anuals. Aquesta vegada la van fer el 23 d'abril, justament el dia de Sant Jordi, a Extremadura, Sant Vicente del Cántara, i allà van presentar un llibre que va subvencionar tot la Diputació de Badajoz, que en tinc a l'Ajuntament, en tenim uns quants, perquè és com una eina de regal, de promoció, de tots, que és un llibre que hi ha, doncs, tots els socis, que són al voltant d'uns 40, de França, Portugal, sud de França i Itàlia, doncs explicar una promoció d'aquest municipi. És fet amb 3-4 idiomes cada municipi, i vull dir que és un... L'Ajuntament de Badajoz només es va posar com a requisit que hi hagués el castellà per tots, però llavors aquí l'hem fet català, amb anglès, bueno, vull dir que és un llibre, doncs, un llibre institucional, de regal, vull dir, això és important. I llavors també allà hi va haver aquestes coses que passen, de que hi va haver el canvi d'un president de l'executiva, que era de Coruix, del municipi de Coruix, ho va deixar també amb un altre la vicealcalde de Coruix, perquè ell havia deixat la política a les eleccions de l'octubre del 2025 a Portugal. Vull dir, bueno, això és el que te puc dir també de la Red Europea de Territoris Obrers, que com sabeu la seu és a Llofriu, i bueno, i ara també van fer aquell, l'any passat, aquell projecte del Core Experience, que també hem fet online sessions de com a fer aquestes aplicacions la web app d'aquest projecte, que són rutes tot transmèdia, vull dir, una cosa molt, molt capdavantera, que també penso que sigui un actiu més, doncs per conèixer concretament aquí les Gavarres, bueno, tot en aquest cas d'aquí a casa, vull dir. I no sé, jo em penso...
1: Déu-n'hi-do, també les coses doncs, que hem anat explicant.
0: Anem explicant, sí, mira, no, més o menys segur que em puc descuidar alguna cosa, però bueno, el que ara hem contactat és el que te dic.
1: El que tocava. Ferran, sí, doncs, sí. Guillem Genover, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Doncs a vosaltres i gràcies d'estar aquí. Adeu, bon dia, bon dia.
1: I fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, que avui us hem explicat que Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals per revitalitzar els locals buits del centre. La nova línia de subvencions disposarà d'aquests 20.000 euros que permetrà finançar fins al 90% de la inversió. La iniciativa forma part de l'estratègia municipal per reforçar l'activitat cultural i comercial al nucli històric. D'altra banda, Lluís Maimí presenta records del Mas Julià de Casavells avui a la biblioteca. Ho farà conjuntament amb Marta Gallart i les intervencions de veïns de Casavells que compartiran records i vivències vinculades al Mas. D'altra banda, Consum ha atès més de 4.600 consultes i 3.100 reclamacions a la vegueria de Girona. Els principals motius han estat els subministraments bàsics de la llar, la compra de productes de consum i els transports. L'organisme també va reforçar les inspeccions i les actuacions contra pràctiques abusives. I en esports, hem parlat de boxa, perquè el club de boxa Palafrugell ha tornat dels campionats de Catalunya amb dues medalles de plata i una de bronze. I pel que fa a l'atletisme, el Club Atlètic Palafrugell ha brillat al territorial amb podis, rècords i una remuntada fins al tercer lloc aquest cap de setmana. Tornem demà amb més esmorzar a partir de les 9. Que vagi molt bé.
2: L'esmorzar de Ràdio Palafrugell amb Ferran Castelló.

0: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio Palafrugell.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Coplejant a Ràdio Palafrugell, els dissabtes de 8 a 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha pressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT i Intersindical sí que han mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a l'AP7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat i tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en xarxa.

0: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestímut. Un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Al reidelarajola.com.
4: A on?
3: Al reidelarajola.com!
1: Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Música amb segell, Ràdio Palafrugell. Palafrugell, Calella i el Franca Mariu. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan l'aire de la fred i el sol va pujant a poc a poc.
0: Sona primer a Ràdio

0: Restaurant Cafeteria Darkom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begú, 7 de Palafrugell. Al costat del semàfor.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
2: Impremta Palafrugell. Carrer Clavé número 35. Davant del pàrquing del Casal.
1: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Yeah. Worldwide. 2025.

0: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
1: 64enes, festes de primavera de Palafrugell. Programa d'actes, dijous 4 de juny, Rua dels Infants d'Escoles Bressol de Palafrugell. Sortida des de Plaça Nova a les 10 del matí. Batucada amb l'alumnat del centre Prats de la Carrera fins a la plaça d'Armengarda, plaça petita de Can Màriu. Amb l'actuació final a càrrec de Jordi Tunieti i visita institucional a la nau dels Carrosaires a les 20 hores. Divendres 5 de juny, la fangejada, de 10 a 13 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Organitza Aula d'Art.
2: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
3: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
4: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
3: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
4: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'hi...
3: Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
2: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.

0: el que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.
1: Sencillita, porque el accesorio será el caramelito que te

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre els sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sigue mantenent les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
2: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Les 11 i 3 minuts d'aquest matí de dimecres 3 de juny. Els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. L'Ajuntament de la nostra vila, del nostre municipi, ha posat en marxa una nova línia d'ajuts per impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitat al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada, amb un límit de 10.000 euros per iniciativa. Ampliarem aquesta informació al punt de la una a l'informatiu migdia.
2: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
3: Hola, bones! Aquest és un missatge per tots els joves de Palafrugell. Des del Departament de Joventut estem elaborant el nou Pla Local de Joventut. És per això que us demanem la vostra participació a través de les enquestes que trobareu a l'Instagram de Can Genís, Joventut Palafrugell, i si no, també a través del portal Decidim de l'Ajuntament de Palafrugell. Us animem a tots a participar i dir la vostra de cares al proper Pla Local de Joventut. Seguim!
4: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
5: A on?
4: Al reydelarajola.com.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Així és la vida, amb Rafel Corbí, cada matí a Ràdio Palafrugell.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició del nostre espai matinal a Ràdio Palafrugell. Així és la vida, amb un servidor, amb Rafael Corbí, des d'ara i fins al punt de les 3 de la tarda. Un matinal en el qual d'aquí pocs minuts entrevistem en Lluís Maimí i Casanovas, que presenta avui a la tarda el seu tercer llibre biogràfic, en aquest cas parlant d'un mas de Casavells, on ve les seves arrels familiars per part de mare. També les càpsules musicals amb jazz a 11:45, les efemèrides dels dies mundials a 12:45, a part dels nostres butlletins informatius i els de la xarxa.cat, i també recuperem l'entrevista a l'escriptora palafrugellenca Cristina Martínez. A 12:45, les efemèrides, i a 13:00, l'informatiu migdia. Més tard, a 13:45, l'espai Radiació de Fons, que ens arriba també a Ràdio Palafrugell. I després, fins a les 3, el Top 50. Per tant, una mica de tot i de tot una mica amb aquest matinal que comencem ara mateix amb música.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí. De dilluns a divendres, a les 11 del matí. Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77. Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
3: En aquest matinal anem a parlar d'una presentació d'un llibre que es portarà a terme en el dia d'avui, aquest dimecres. Tindrem la sort de compartir una bona estona, si així ho desitgem, amb en Lluís Maimí. Fa 4 dies el van tenir aquí entre nosaltres, aleshores quasi sense veu, per parlar d'una exposició. Avui parlem d'un llibre, Records del Mas Julià de Casavells. És avui a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Lluís, molt bon dia, benvingut.
4: Gràcies. Bon dia a tothom.
3: També. Lluís, què és el Mas Julià de Casavells?
4: Bueno, aquest llibre, aquest tercer llibre biogràfic, perquè els primers varen ser un de Calella, la meva infantesa Calella, i l'altre de la meva època de cambrer de Tamariu, doncs aquest tercer via tomb de ser el poble on va néixer la meva mare, Maria Casanovas Barceló. Per tant, continua a ser biogràfic i on jo, en el decurs de les vacances, havia passat molt bones estones amb la família i els amics. Més tard, també hi vaig passar-hi molts estius amb el meu fill Roger, que ara farà 40 anys, farà 50 anys, i, bueno, hi havíem passat molt bones estones també amb els amics d'allà, de que, bueno, quan sortíem de la clova de l'ou, que es diu, anàvem en bicicleta a la Bisbal, doncs, al cinema i també a ballar a Can Met, això ja parlo d'uns anys, parlo dels anys 50, 60, i més tard també, doncs, ja llavors en cotxes anàvem a Cal Sec, que en dèiem nosaltres, que era el Don Quijote, anàvem a Figueres a ballar. Doncs bé, també hi tinc unes anècdotes i uns relats, doncs, que... Bé, vull dir, parlen de la manera de viure pagès, perquè era un mas, la meva família, la família de la meva mare, i és també de tradicions i de, en fi, de maneres de viure. En aquella època, doncs, hi havia unes certes mancances, no hi havia lavabos, no hi havia aigua corrent gairebé, sí que hi havia llum, però anàvem a buscar aigua del pou. No sé, parla de totes aquestes anècdotes que jo recordo i que vindran dos nois de Casavells, bueno, nois de la meva edat ja, que, bueno, farem una mena de xerrada de com ells ho veien i com jo ho veig en el moment. Seran en Genís Sau i en Salvador Salvà, que han volgut venir doncs, aquesta tarda vespre a parlar doncs, d'aquest llibre.
3: On estava situat exactament el Mas Julià de Casavells?
4: Mira, si és, perquè, Casavells,
3: veure,
4: és un...
3: És que jo coneixia un Mas Julià que li deien de Casavells que estava a Torroella de Montgrí, el camí no. Vell de l'Estartit, però no és pas aquest. Em penso que és
4: no,
3: el que possiblement... està al costat de Corçà, no?
4: No, sí, aquest. O sigui, Casavells, antigament, tenia municipi propi i tenia com agregat a Mata Judaica, Mata, que en dèiem. Mm-hmm. Llavors, als anys 60 o alguna cosa així, va passar tots dos pobles, Casavells i Mata, a ser agregats de Corçà. I ara és terme municipal de Corçà, i així com nosaltres tenim entitats de població, com són Tamariu, Llofriu, Calella i Afranc, doncs ells tenen això, tenen Casavells i Mata, entre altres, el barri de Santa Cristina també, tenen una sèrie d'allò.
3: També m'havien parlat molt de les baralles que tenien els veïns dels dos llocs, eh? Sobretot la joventut.
4: Sí, bueno, és clar, era allò, per exemple, bueno, d'allà no el tinc tan fixat, però els de Calella antigament no deixaven passar de ratlla de que els nois de Palafrugell anessin festejar una noia de Calella. Hi havia fins i tot cops de rock, aquí no ho desconec una mica, però, esclar, també hi devia haver les seves baralles i les seves, egoistes, egoismes de no tocar lo de casa.
3: No, no, Casavells i Mata també eren un bon exemple d'això, d'aquestes històries.
4: Sí. Mata és molt petitó, eh? és molt petit.
3: Lluís,
4: digues.
3: Aquest llibre significa molt per tu?
4: Significa, sí, significa molt, perquè és la trilogia d'aquestes tres biografies que he fet, que he volgut fer, però que no solament parlen de mi, sinó que parlen del tarannà de la gent d'allà, de com es vivia, de com es treballava, de les eines del camp, parla del segar, del batre, matar el porc, portar la vaca a bou, artilugis com poden ser una esclifadora que es feia amb un tronc de saula i una burja de d'olivera, i posant-hi una mica d'oli, i llavors posàvem un lladó, lladó que en dèiem allà dels lleroners, petits, un a la punta i l'altre al capdavant, i fèiem i sortia disparat, i era una esclifadora. O bé unes coses com martells, que per Setmana Santa doncs matàvem els jueus després després de les funcions religioses, sortint de missa, ens en anàvem darrere l'església a matar jueus, i cataclic, era una cosa divertida per la mainada, i jo això ho recordo. O bé fer el salpàs, que venia el capellà amb un escolanet i portava, doncs, tirava aigua i sal en els portals de les cases, que el meu oncle encara no havia girat cul al capellà, ja hi fotia una gallada d'aigua perquè, esclar, es menjava una mica la pedra, la sal, saps? I encara no havia fet tres camades al capellà, ja l'oncle hi fotia una gallada d'aigua i treia tota la sal beneïda i tot el que era d'allò. Coses així, no? Són anècdotes, els llagardaixos que hi havia en el pedrer, etc. L'únic nexe que hi ha en Palafrugell és aquest, no? De que jo sóc de Palafrugell, he viscut a Palafrugell, la meva mare també, però la meva mare era allà, i són anècdotes d'infantesa i ja més de com era més gran, que vaig passant allà. Inclús el meu fill, en Roger, també havia passat època, sí.
3: Jo volia demanar una cosa perquè no me quedava clara, si eren records de la infantesa teva o de la teva mare que te les havia explicat.
4: No, són teves. No. Són meves, amb la meva família que vivia allà. La mare era la més gran de cinc germans, hi havia dos nois i tres noies, una d'elles era la meva mare, l'altra era la meva padrina, que va quedar soltera cuidant a l'àvia, i jo l'avi d'allà no el vaig conèixer. Bé, de fet, no n'he conegut cap, perquè els meus pares es varen casar molt grans. El meu pare tenia 49 i la mare en tenia 33. Vull dir que pocs avis he pogut disfrutar, sinó una àvia. I llavors hi havia l'àvia Angeleta, que jo li estirava el mocador, i hi havia el gos en Xubi, que era un gos boig, que quan venia algú a la casa es mossegava la cua, començava a fer voltes i a treure bava per la boca. Era així especial. Però tot això ho explico. Són coses que les tradicions, com anàvem a Castell d'Empordà, el Remei, a les festes, etc, una mica totes aquestes vivències, doncs.
3: Sí, perquè en aquella
4: sí,
3: època...
4: Significa, sí, per...
3: no,
4: sí.
3: Sí, sí. Que Casavells estava molt lluny en aquella època de Palafrugell. Avui en dia és aquí al costat.
4: Sí, bueno, però, mira, nosaltres hi anàvem amb tren primer, amb la mare, arribàvem fins a Corçà, i de Corçà a Casavells, 3 quilòmetres a peu, i moltes vegades jo de petitó, plorant, la mare havia caigut, amb jo a coll, i plena de cabassos, perquè, esclar, això era la postguerra picada, i... no passàvem gana aquí, però déu-n'hi-do, i cada vegada que anàvem allà, doncs portàvem un cistell d'ous i algun coní o alguna gallina o un pollastre, i sempre anàvem fent, per això hi anàvem sovint, perquè costava d'arribar-hi.
3: És un llibre que ens parla de Casavells, es presenta aquí a Palafrugell, però que tothom que s'hagi criat en pobles del nostre Empordanet s'hi pot sentir identificat i pot entendre moltíssimes coses, tant si parlem de Casavells, com si parlem de Llofriu, com si parlem de Mont-ras, Regincós, qualsevol dels pobles.
4: Sí, clar, són petits nuclis, no? Dir també que està previst de fer la presentació a Casavells, també. La presentació la fa la Marta Gallart, com era de suposar, ja que és la persona que sempre m'ha corregit els meus quatre llibres, diríem, tres de biogràfics i el que va editar l'Ajuntament, que vaig fer juntament amb en Xico Cama, doncs sempre hi ha participat, i qui més bé que ella, doncs, que ha tocat el llibre des del principi, doncs, que fes la presentació. I he doncs fitxat, per dir-ho així, aquests dos amics de la infantesa d'allà, que sí que recorden molt bé doncs en Lluïsa, perquè jo no era en Maimí, a mi no se'm coneixia en Maimí, jo era en Lluís de Cala Teresa de Can Julià. Així m'anomenaven. I tothom me coneixia per en Lluís de Cala Teresa de Can Julià, que era el mà Julià.
3: Ai,
4: en Julià era el meu avi. Sí.
3: Els noms que m'havien donat, d'aquests masos, d'aquests llocs tan bonics, i a més, amb una zona que realment, qui no la conegui, val la pena que us hi deixeu caure per tots aquests pobles,
4: sí,
3: poblets,
4: sí, sí.
3: Casavells,
4: poble tranquil.
3: Cafonelleres...
4: El mà Julià, que m'has demanat allà on queia, doncs, tu com agafes des de Corçà anant ja cap a Torroella o cap a Figueres o cap a la frontera, cap allà on vulguis dir, el primer poble que trobes és Casavells.
3: Exacte.
4: Llavors l'entrada és cap a la dreta, però l'entrada en aquest mas és amb un disseminat que hi ha cinc masos. Hi ha dos d'enganxats i un de desenganxat, que és aquest, que es veu des de la carretera. I llavors n'hi ha un altre de mas, que és a Can Lluanart, que és la persona que m'ha ajudat molt a refer les vivències aquestes, doncs que jo he parlat amb ell, he consultat amb ell i hem parlat... Jo parlo d'un personatge molt peculiar, que és en Xico de Cal Masnou, que era una mica bandarra i una mica descuidat, amb el mas que li queia, que tenia cap a 30 gossos, que sortia la nit amb la Filomena, que la Filomena era l'escopeta, era solteró, i s'anava a caçar toixons a la nit, i a la que t'acostaves al mas cardava un tret a l'aire, i vull dir que es barallava amb tothom, era un tio molt i molt peculiar. D'aquí hi ha un extens relat que fa molta gràcia, si bé doncs, també és una mica miserable, perquè dormia amb les vaques i des que van morir els seus pares va quedar així una mica solter, però era la mar de divertit, amb paraules que et deia quan te veia: oi, gall, vas calent avui? I si no li deies més calent que tu, s'emprenyava, li havies de dir allò, més calent que tu. I una persona miop, tremendament miop, que mirava així, saps? Hi ha anècdotes molt divertides. També ja es parla del crim que hi va haver a Corçà. Varen matar una dona i un home, i que cada vegada que hi passàvem amb la mare, doncs jo tenia sempre aquell recel, aquella por de que allà hi havia hagut un crim. També en parlo una mica de tot.
3: Has parlat de trilogia. Aquest és un llibre doncs, que continua, em penso, el que vas editar de Relats d'un Cambrer,
4: dels primers estius, els primers estius a Calella de Palafrugell, que parla doncs, des que vaig néixer fins als 10 anys. Després dels Relats d'un Cambrer a la Costa Brava, que era l'Hotel Genó, doncs també aquest és el segon. I el tercer és el Poble de la Mare. El quart poder serà si hi ha salut i ben entesa i arriba a quadrar la cosa per l'edició, doncs en faré un del carrer de Cavallers, que és quan estava l'hivern. Doncs tot allò de la meva infantesa, de la meva joventut a Palafrugell, que en tinc moltes per explicar, de que, bueno, inclús de Tomàs de l'Esport, del xato, d'allò, del gitano, d'en Cuixart, etcètera, etcètera. Com me vaig anar a fer gran, doncs que tornàvem amb la Tosterrada, fèiem els carnavals, vaig anar a dibuix i fer pel·lícules amb en Puig, fèiem teatre amb en Puig, els Pastorets, etcètera, etcètera. Hi ha molta cosa per explicar encara.
3: I el Pa Negre de Can Basó.
4: Però bé.
3: Déu meu.
4: Eh?
3: El Pa Negre,
4: sí,
3: que tenim,
4: sí.
3: Nosaltres.
4: El Pa Negre, exacte.
3: Molt bé.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Doncs alguna cosa més que vulguis dir?
4: No ens hem pas passat d'hora aquí, no?
3: Mira, amb tu no hi ha mai temps fixat, ja ho saps, perquè ens encanta xerrar de les coses, però sí que si volies dir alguna cosa més, Lluís, de cara a la gent que ens escolti, per animar-los a venir a acompanyar-te aquesta tarda.
4: Bueno, que vinguin i que comprin el llibre, que el veuran, el tindran de primera mà, malgrat que per Sant Jordi ja va volar una mica, però bueno, no era una presentació formal, però hi ha gent que ja el té. O sigui, no molts, però hi ha algú que ja el té.
3: Doncs si el voleu és aquesta tarda. A les 6.
4: El pot trobar a l'esquitx. Una cosa, gràcies per trucar i per ser tan bon comunicador, perquè tu dius que jo tinc xerrera, però tu saps estirar molt la llengua.
3: Home, jo no l'acabo.
4: No l'acabes.
3: Quan arribo a casa me diuen perquè no parlo gaire. Digo, home, perquè l'he acabat tot, ja.
4: A més, ofici és preciós, Josep.
3: Lluís Maimí, com sempre, un plaer i una abraçada ben grossa. Saps que te la mereixes, des d'aquí te l'enviem sempre. Per tant, qui vulgui acompanyar-lo aquesta tarda a les 6 a la Sala Polivalent de la Biblioteca, presentació d'aquest llibre d'en Lluís Maimí, Records del Mas Julià de Casavells. Lluís, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a Ràdio Palafrugell i a tu especialment.
3: Vagi bé, bon dia.
4: Bon dia.
5: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. Així és la vida, amb Rafel Corbí.
6: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
7: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós, telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
3: Instants de jazz amb Rafel Corbí. Uns instants de jazz que ens acompanyen i ho fan en Joe Zawinul. Nascut el 7 de juliol de 1932 i mort l'11 de setembre de 2007, un teclista de jazz i compositor austríac, reconegut com un dels màxims impulsors de música del jazz fusió. Nascut a Àustria, després d'estudiar al Conservatori de Viena, va viatjar fins als Estats Units per ampliar els seus estudis. Encara que havia tocat amb anterioritat amb alguns noms il·lustres al jazz, incloent-hi en Maynard Ferguson o Harry Sweets Edison, i durant 2 anys amb Dinah Washington, va assolir la fama com a teclista i compositor amb els grups del saxofonista Cannonball Adderley i fruit de la seva col·laboració, posteriorment amb Miles Davis.

Aquests són els instants que ens en dediquem a acostar-vos a algun tipus de música, en concret en el món del jazz, i avui amb Zhou Zawinul, que ens acompanya. Al costat de Wayne Shorter, en qui havia treballat mentre tocava amb Miles Davis, Zawinul va formar els Weather Report. Més endavant formaria la seva pròpia banda, The Zawinul Syndicate. Va morir al acabar la gira mundial per celebrar els 20 anys de la seva formació. Al llarg de la seva carrera, Zawinul va rebre 28 vegades el premi com a millor teclista de la prestigiosa revista Downbeat. Avui ha estat el protagonista d'aquest segment musical per conèixer una mica més del món del jazz, en Zhou Zawinul.

Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó, número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
1: En el nostre espai sempre ens agrada ressaltar els dies mundials o internacionals que tenim per avui, per una data com aquest 3 de juny. I avui en tenim dos que us anem a comentar tot seguit. El Dia Mundial de la Bicicleta se celebra cada 3 de juny per tal de visibilitzar la importància d'un mitjà de transport ecològic i saludable. El seu ús contribueix a pal·liar la crisi del món actual a causa de la contaminació i el canvi climàtic que experimenta el planeta. Una efemèride que es va crear gràcies a un decret de l'Organització de les Nacions Unides l'any 2018. La bicicleta va sorgir a mitjans del segle XIX com a resultat d'una sèrie d'intents fallits, tot s'ha de dir, per inventar un vehicle innovador, originant aquest meravellós mitjà de transport. A Alemanya, el primer model estava fet de fusta, però no va tenir gaire èxit, ja que per posar-la en marxa calia empènyer-la amb els peus. Després es van inventar altres bicicletes que seguien sent rudimentàries, fins que l'any 1861, en Ernest Michaud se li va ocórrer l'idea de col·locar pedals davanters. Encara que això no va ser l'ideal, va servir per fer el primer pas cap a la bicicleta tal com la coneixem avui en dia. I també cada 3 de juny aixequem les copes i brindem per aquells especialistes en begudes que brinden tot el seu coneixement, passió i experiència en l'art de degustar vins, convidant-nos a descobrir noves experiències. Avui és el Dia Internacional del Sommelier. Per tant, salut a tots ells. Una efemèride que va sorgir en commemoració de la data de creació de l'Associació de la Sommelier Internacional, rendint homenatge a aquesta professió. Aquesta associació que acabem de mencionar és una organització sense ànim de lucre fundada a França, a Reims, concretament, el 3 de juny de 1969, amb la finalitat de desenvolupar i promoure la professió de sommelier a nivell mundial. Doncs ja veieu, així nosaltres ens hem aproximat amb aquests dies internacionals, de fet, dies mundials, per aquesta data d'avui, per aquest 3 de juny. Demà hi tornarem amb moltes altres històries.
0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
2: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
3: Així és la vida. Amb Rafel Corbí. Cada matí a Ràdio Palafrugell.

0: La vida a Palafrugell passa pels micròfons de Ràdio Palafrugell cada matí. En Rafel Corbí ens emporta protagonistes i selecciona la música que necessitem escoltar.
1: Quines històries d'amor més boniques, sens dubte, amb Antònia Font i Calgari 88. Així és la vida. Comencem el matinal musical informatiu de la sintonia de Ràdio Palafrugell.
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 12.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i també del contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
3: Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb el PP i Vox, li han demanat a Illa que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I una enquesta del sindicat Estès i Ustec revela que el 93% dels alumnes i el 86% dels docents utilitzen eines d'intel·ligència artificial amb finalitats educatives. L'alumnat hi dedica de mitjana una hora diària per fer resum, resoldre dubtes o bé elaborar treballs, mentre que gairebé un 28% admet que copia directament continguts generats per la intel·ligència artificial sense revisar-los. I entren en funcionament els sensors de substàncies tòxiques a l'entorn dels polígons químics tarragonins. Ja estan operatius i també ja estan integrats al Pla Secta, com també el sistema és alert. Ens amplia aquesta informació la nostra companya Laura Casas.
5: La xarxa compta amb 432 sensors que fa mesos que ja estan instal·lats i que permetran detectar fins a 5 substàncies diferents, com l'òxid d'etilè, el clor o l'amoníac. La delegada del govern a Tarragona i directora del Pla Secta, Lucía López Cerdán, ha explicat que ja s'han fet les proves pertinents. Diu que els sensors afegiran una capa de seguretat més.
6: Creiem que funcionarà bé, creiem que és una capa més de seguretat, com us deia abans. Creiem que el Pla Secta al final es tracta d'això, no? D'anar incorporant aspectes, no? que millorin, no? la percepció i sobretot la seguretat de la nostra ciutadania.
5: Els sensors s'han situat en punts estratègics dels polígons nord i sud, així com a la zona d'influència del port de Tarragona.
2: I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal. Les notícies a Ràdio Palafrugell.
1: Les notícies de les 12 amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. Ho hem escoltat fa una estona. El palafrugellenc Lluís Maimí repassa les seves aventures en un mas de Casavells, on va néixer la seva mare. Ho fa en un llibre que presentarà avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, en la presentació de Marta Gallart i també d'uns veïns de la localitat. Records del mas Julià de Casavells. Aquest és el tercer llibre biogràfic de Lluís Maimí Casanovas, com ens ha explicat l'entrevista que hem ofert. Ampliem aquesta informació també al punt de la una del migdia, a l'informatiu migdia.
2: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regingós, davant del radar.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
3: Aquest diumenge, 7 de juny, a les 12 del migdia, al Museu del Suro, Cuixart en conversa. Una visita guiada a l'exposició Cuixart, natura, mite i memòria, que anirà a càrrec de la comissària en Raquel Medina. Per a més informació i inscripcions, cal trucar al Museu del Suro o enviar un missatge de WhatsApp al 618 49 56 40.
4: Ei, sabeu que el restaurant Cala Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant Cala Teresa de Pals, en Ramon us espera!
0: Així és la vida, amb Rafel Corbí. De dilluns a divendres, a Ràdio Palafrugell.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Amics i amigues de la sintonia de Ràdio Palafrugell, amb aquest matinal anem a conversar sobre un llibre. Hem convidat a passar uns minuts amb nosaltres i que ens parli una mica d'aquest llibre, de la seva carrera, la Cristina Perpinyà. La Cristina és palafrugellenca i acaba d'editar el que, si no m'equivoco, i si no em corregirà ella, no us preocupeu gens, el seu primer llibre. Cristina, molt bon dia, benvinguda.
4: Hola, bon dia, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
3: Anem a parlar una mica d'aquest llibre i de les teves ganes d'escriure els camins de la Chloe. De fet, és un llibre que és en castellà. Tu has fet una edició també personal en català, llibres en castellà, que es diu Los Caminos de la Chloe. Suposo que aquí no hi ha trampa, no? Amb la traducció.
4: No hi ha trampa ni cartó, que diuen.
3: Parlem una mica d'aquest llibre de cara a la gent que ens escolti, per si els hi pot interessar. Què són els camins de la Chloe?
4: Bueno, els camins de la Chloe no és més que una història d'una nena que creix feliç amb la seva família, al seu àmbit, i descobreix la seva passió per les caminades. I dins d'aquestes caminades es troba amb la gran aventura del Camino de Santiago, que és on te passa la major part de les històries.
3: Com el comences, aquest llibre? A veure, és una vegleta petita, dius?
4: Sí.
3: Bueno, vida familiar, el que sigui. Què ens expliques d'aquesta vegleta de la Chloe?
4: Bueno, aquesta nena és com la majoria de les nenes de la seva edat. Que...
3: I quina edat?
4: Bueno...
3: Que segons quina edat és molt perillós.
4: Sí, quan comença ja l'adolescència és molt complicada. Però comença abans, de ben petitona, quan a l'edat escolar.
3: Allò que encara creuen els pares, i es pensen que el pare és el rei del món i que ho pot tot. I...
4: Sí, amb el seu punt de rebeldia sempre, però sí, bàsicament aquella edat.
3: Molt bé, i què fa aquesta noia?
4: Bueno, doncs aquesta nena viu feliç, va a l'escola, com tots els alumnes, i s'ho passa bé amb tot allò que fa, és molt agraïda amb tot el que l'envolta, i això l'acompanya en tota la història. Té una base d'uns valors molt importants, que són la família, l'amistat, l'amor i l'esforç de superació. I en això es basa gairebé tota la història.
3: I la noia va creixent o la desenvolupes en una època determinada de la seva infantesa, adolescència? Què li fas fer amb aquesta noia?
4: Li faig fer de tot. De tot. Va creixent i va evolucionant segons la història, fins que arriba a ser una persona adulta que crea la seva família i a partir d'aquí també inserteix a la família en aquesta experiència del Camino.
3: Quan el fa el camí de Sant Jaume?
4: Per primer cop el fa ja d'una edat adulta. Mm-hmm. Tindria uns 30 anys. I comença aquí amb els pares. La base del primer Camino és amb els pares. I tornen tan encantats del Camino que es van afegint acompanyants, com és l'Aniol, la parella de la Chloe, i més endavant les nenes.
3: Sí, van descobrint també contactes amb altra gent, coneixen gent nova, i s'hi afegeix gens a la pròpia família per fer aquest camí.
4: Exacte.
3: Des d'on? Què fan amb el camí? O sigui, el camí és part primordial del llibre?
4: Bueno, és la part on te passen més aventures del llibre. Però no és la base principal, és l'escenari, diguéssim. Mm-hmm. Hi ha moltes coses que passen abans del camí, no? Mm-hmm. I alguna que passa després.
3: Perquè el camí és una aventura?
4: El camí pot ser moltes coses. Hi ha gent que hi va i no és res, és anar a caminar. Hi ha gent que és una aventura i hi ha gent que ens fa un canvi, un xip a dins, que fa un canvi.
3: Qui és la Chloe? D'on te l'has tret?
4: La Chloe. Bueno, la Chloe és el meu alter ego, per dir-ho així. Mm-hmm. Vale? És aquella persona
3: sí,
4: que...
3: Eres una nena feliç, doncs.
4: Era una nena feliç.
3: Perquè si no, malament, eh?
4: Fins que vam entrar a l'edat adulta i comencen les complicacions, però sí.
3: Sí, sí, sí. O sigui, és una imatge, aquest llibre, de tu?
4: Bastant, sí. Mm-hmm. Hi ha també la part fictícia, no? Perquè bueno, no sentir-te tan despullada a l'hora de parlar amb el públic, però sí.
3: Com has dit que es deia el xicot?
4: Aniol.
3: Hola, Aniol, què tal? Tenim aquí. Molt bé. Doncs agafes tot això, ho embolcalles, hi ha una part que és fictícia, per tant no sabem què serà veritat o què no serà veritat del que et passa. Què aprèn la Chloe o què ens pot fer aprendre nosaltres de la vida, del camí? Però, de fet, jo tenia un company que em deia que el camí era un reflex de la vida.
4: Bueno, és que tot va lligat. O sigui, el que aprens a la vida quotidiana ho pots portar al camí, no? I veuràs que hi ha moltes coses que no et serveixen. No? Com, per exemple, el fet de tenir tantes coses. Estem a casa, tenim 3 parells de sabates per cada dia, 4 mudes, i en allà amb el que portes i una muda més passes. O sigui, no et serveix.
3: Bueno, és que tampoc, a menys que no tinguis un... Com en diuen, dels que t'aporten la maleta.
4: Els botones.
3: No, bueno, n'hi ha alguns que, esclar, que fan el camino, però el fan amb la motxilla que li porten i li deixen a l'hotel que ve després, i a l'altre, que això, mira, que vols que t'hi...
4: Bueno, tothom, són maneres diferents de fer-ho, eh? Avui en dia tot val, és com... Bueno...
3: No, tot no val, home.
4: Diuen que sí, no sé.
3: Tot es fa servir, però tot no val. Però el llibre en si, per la gent que el vulgui fer, què és? És un llibre en el qual hi ha sang i fetge, és una explicació del que és el camino, per tant la gent es trobarà allà les explicacions del camino. És un llibre d'aventures, però basat en el Camí de Santiago o el Camí de Sant Jaume?
4: Bueno, d'entrada, sang i fetge no n'hi ha enlloc.
3: Oh.
4: No, és la cosa més senzilla, no? Bueno, és el cúmul de coses, no? El que pot trobar, que serà totalment diferent, perquè cada persona hi va i ho viu diferent i es troben situacions diferents. Però realment sí que vull que la gent s'emporti un recordatori, més que aprendre res, perquè aquí no venim a ensenyar res, sinó a recordar que la vida té coses molt maques i quan tu creus que no pots més, sempre pots més.
3: I és un llibre que ens parla de casa nostra, també. O sigui, hi trobareu. Hi ha peces, jo n'he marcat algunes, que parlen de Begú, parlen de casa nostra, de la nostra zona, etc. Com el defineixes, el llibre? Com l'has posat en ordre, per dir-ho així? Són capítols diferents.
4: Sí, bueno, són com caminades que ja s'han fet, vale? Però venen en ordre cronològic. Conforme vam anar fent, va sortint capítols.
3: Mm-hmm. I cada un representa alguna cosa determinada?
4: Bueno, n'hi ha que representen moments importants de la vida, vale? I n'hi ha que són caminades més quotidianes.
3: Però són llocs de casa nostra que tu agafes el títol perquè dius, mira, Fitó, li poso Fitó, perquè hi ha capítols dedicats a Fitó, Aigua Gelida, el concurs del Montrevei, Preciós també, i altres llocs. Perquè parlen d'aquell lloc o li has posat aquell nom perquè has volgut? Hi ha una aventura que passa allà.
4: Bueno, no, parla del lloc. Mm. O sigui que el nom fa referència al lloc d'on està escrit el capítol, que és on hi han passat coses. Però Fitó és el que més ha marcat, perquè és on va començar tot. I després hi ha Aigua Gelida, que també a la Chloe li va marcar molt aquella etapa.
3: I després va passant. També hi ha una etapa. Hi ha un capítol dedicat a la Covid, també, eh?
4: Sí, també. Una cosa que ens ha marcat a tot i també vull que la gent se'n recordi que va existir. Perquè avui en dia sembla que ja ningú se'n recorda.
3: Alguns ens en recordem més que els altres, sí. Eh? No? Els que ho han passat o van patir en aquella època, déu-n'hi-do. El camino és una cosa que tu, suposo que per poder anar a parlar, el Camí de Sant Jaume l'has fet.
4: I tant.
3: Sí, que són coses, ja m'ho vares comentar, fora d'antena un dia, de que us encanta el tema de caminar i fer-lo. Sí, sí. Quantes vegades l'has fet?
4: Ara portem, bueno, com que el fem en trams, que no és una cosa que fem sencera, crec que portem... Sí? Espera't, que les mates les porto fatal.
5: Sis trams.
4: Sis trams. Sí. Set trams, amb el qual ja hem acabat el francès, i aquest any, si tot va bé, farem el del nord.
3: Donant un pin, amics de Sant Jaume, no? Alguna cosa...
4: Bueno, no cal, eh? Mm-hmm. Jo, portant-me l'experiència, ja en tinc
3: prou. Sí, el que agafeu és dir, doncs, me'n vaig de... I ara m'ho invento, de Burgos a Sòria. Punto. I faig aquest tram, em torno cap a casa, i l'any que ve tornarem a fer-ne un altre. Hi ha gent que el fa tot sencer.
4: Sí. I ha de ser molt maco, però que has de disposar de temps...
3: Sí, sí, i antiampolles.
4: I ampolles.
3: Sí. Moltes vegades, sí. Perquè déu-n'hi-do, eh?
4: Però, bueno, si ho fas per trams, també té la cosa aquella de que l'any que ve tens l'al·licient de tornar-hi, no? Mm-hmm. És que m'ha quedat fer aquest tram i l'altre...
3: I des d'on el vau fer? Des d'on t'ho començat?
4: Van començar, bueno, hem fet el de Roncesvalles fins a Santiago, però van començar primer en Sarri a Santiago i després ja vam anar des de Roncesvalles i van tornar a arribar a Santiago.
3: Sí, va començar per una punta i després aneu...
4: Bueno, aquella cosa que dius, i si no ens agrada l'experiència?
3: T'ha agradat escriure des de sempre o com és que ara has volgut fer un llibre?
4: Sempre he escrit cosetes, relats, reflexions, cosetes allò amb una llibreta, meva, molt meva. I ja de gran vaig dir, bueno, doncs faig un blog i aquests escrits que faig els apenjaré al blog. I una amiga em va insistir a fer el pas i vaig dir, bueno... per què no provar-ho? I si no surt, no surt. I va anar fent i va sortir.
3: Com ha anat el desenvolupament del llibre? No sé quant temps fa que l'estaves preparant, que l'estaves fent, que ho estaves guardant, aquests capítols.
4: Bueno, de fet, guardar capítols, que quan marxes al Camino jo sempre porto una llibreta i un boli i allà cada dia surt coses, que és material que teníem guardat.
3: Com un diari, no?
4: Una mena de diari. Sí, sí, i va ser treure'l i, bueno, gairebé 2 anys.
3: Home, una cosa és tenir notes i l'altra fer un llibre.
4: Exacte.
3: Saber-ho agafar tot i anar-ho posant tot i donar-li un ordre, per dir-ho així, és molt diferent. Ha passat molt de temps amb això?
4: Un parell d'anyets, sí, però clar... Tampoc disposes del temps d'una persona que s'hi pot dedicar.
3: No, perquè tu tens una feina, òbviament, i amb això t'hi poses a estones, no? Exacte. Quan ve l'inspiració o tens un horari marcat?
4: Hi ha moments que quan ve l'inspiració ho deixes tot i ho apuntes en un paper, després ja ho passarem a net, i hi ha moments que te sentes a esperar que arribi.
3: Espera sentada, que en dèiem abans.
4: Sí, totalment.
3: El llibre que es diu Els camins de la Chloe, Los caminos de la Chloe, ha estat publicat. Per qui? Com?
4: Bueno, Els camins de la Chloe el vaig fer jo primer amb autoedició, ¿vale? En català per mi, per la família i els amics, i ara Los caminos de Chloe estan en Tu voz, en mi pluma, l'editorial. I ara, bueno, tinc en mans de fer el camins de la Chloe per arribar a tothom.
3: Sí, una edició en català, però també per tothom.
4: Sí.
3: Amb una editorial. Aquesta o...
4: Independent.
3: Independent.
4: Sí.
3: El dia de Sant Jordi, per exemple, vas estar amb aquesta editorial a Mataró, era?
4: A Mataró, sí, sí.
3: Perquè l'editorial és mataronina.
4: Sí.
3: El llibre on te'l podem trobar?
4: El llibre el podeu trobar a la pàgina de Tu voz en mi pluma, i si sou de per aquí propi i voleu venir-me a veure a la perruqueria Estil de Palafrugell, també els tinc allà, que els veig jo personalment.
3: De la pujada de Correus. De Correus Antic.
4: Exacte.
3: No ens confonguem. La pujada del carrer Torre Junama, direcció cap al carrer de Begula, allà el trobareu. L'edició en català no, encara no es troba. O sigui, tu has fet una edició limitada per...
4: Sí, jo vaig fer aquesta primera, que és la que vaig fer per la família i amics, i com que la gent que veu el castellà diu no el fas en castellà, doncs, bueno... Farem en català i així tothom podrà llegir com més li agradi.
3: Has dit, comentat, i també el llibre comença dient-ho amb el pròleg de que sempre t'ha agradat escriure, sempre ho has fet. Estàs escrivint més coses?
4: Algú hi ha. Estem treballant-hi.
3: No, digue'm alguna cosa, no siguis tan tímida.
4: Bueno, va, te diré. És totalment diferent als camins de la Chloe.
3: És tot. Però ja amb la idea de fer un llibre o són notes?
4: No, de moment és amb la idea de fer un llibre, no sé si arribarà o no, però de moment la idea és fer un segon llibre... però totalment diferent, no tindrà res a veure ni la història ni serà res real.
3: Això vol dir que si estàs ja pensant a fer un segon llibre, que aquest va bé.
4: Va bé. No me queixo, estic contenta perquè va sortint. Ara no em traurà de treballar, però...
3: Bueno, tot arribarà,
4: potser, no? M'agrada la meva feina, també s'ha de dir. I no, estic contenta, va bé.
3: Perquè el llibre, o sigui, l'edició, ja ho hem parlat a gent general, només es pot trobar a través de la pàgina web de l'editorial o es pot trobar a Amazon, es pot trobar en
4: llibreries? Es pot trobar també a llibreries online i per Amazon també hi és.
3: Molt bé. Doncs Els camins de la Chloe és el llibre que avui us volíem presentar amb aquesta edició que ens aporta aquesta història d'aquesta noia que arran de les sortides amb els seus pares, com diu la contraportada del llibre, descobreix aquesta passió i això ho embolcalla la Cristina, aquesta a la Fugillenca, que ens ha portat l'edició del llibre d'avui en totes les històries per fer-ne aquest llibre que podeu trobar, doncs, com ella comentava, a través de la plana web de l'editorial La voz de su amo, no? La voz de la pluma. Com ho has dit, això?
4: Tu voz en mi pluma.
3: Tu voz en mi pluma. La voz de su amo era una discogràfica. Ah. De Mis Pavox, ara m'han recordat. Tu voz...
4: En mi pluma.
3: En mi pluma, molt bé, .com. O alguna cosa així. Alguna cosa més que ens vulguis explicar, doncs, del llibre perquè la gent li pugui interessar?
4: Bueno, doncs, bàsicament dir això, que és un llibre molt entretingut, que pot enganxar tant a persones que li agrada molt llegir com a gent que no li agrada gens. Jo sé de gent que no li agrada llegir, se l'ha llegit en un momento.
3: I si tampoc t'agrada caminar, també te pot agradar el llibre.
4: També te pot agradar el llibre. I
3: igual potser... us cansareu només de llegir-lo, també.
4: Segurament, però potser encara ens entren ganes de caminar una mica. Jo crec que sí.
3: Recomanes caminar?
4: I tant, i tant. I caminar i desconnectar. I deixar-lo del dia a dia a casa i sortir sense res.
3: Ah, i els dilluns a caminar, no? Excepte que te faci venir jo cap aquí.
4: Exacte. Però bueno, també és de bon grat venir aquí, eh?
3: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts. Enhorabona per aquest primer llibre, que no sigui l'últim, que podríem continuar gaudint de les teves històries. Cristina Perpinyà, d'aquí de Palafrugell. Enhorabona.
4: Moltes gràcies.
3: I a seguir escrivint.
4: I tant, així ho farem.
2: Així és la vida. Amb Rafel Corbí, de dilluns a divendres a les 11 del matí.
6: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
7: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
8: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
3: Escoltant música i parlant de fets destacables musicalment, parlant del 3 de juny, és de l'efemèrides que us volem portar ara mateix a través de la nostra sintonia. I per començar, què tal una mica de música a càrrec de Curtis Mayfield? Perquè aquest intèrpret de Chicago, d'Illinois, dels Estats Units, vocalista, guitarrista i compositor, va ser un dels grans innovadors del soul, el funk i totes les seves influències musicals. Va quedar paralític el 1990 i va morir el 1999. Els seus quatre primers àlbums són absolutament imprescindibles, peces com Curtis, del 70, Curtis Live, del 71, Roots, del 71, i Superfly, del 72. Va néixer el 3 de juny de 1942. Curtis Mayfield.

El 1946, el mateix dia que estem parlant avui, va néixer en Ian Hunter, de nom complet Ian Hunter Patterson, a Shrewsbury, al Regne Unit. Cantant i compositor de rock dur, de hard rock, va ser el líder de la banda Mott the Hoople fins al 1974. Un any després va començar a enregistrar en solitari, ajudat per el guitarrista Mike Ronson.

Un any després, i també al Regne Unit, naixia Mickey Finn a Thornton Heath, percussionista d'aquella banda tan extraordinària anomenada T-Rex des del 1970 i fins al 1975. Després va treballar com a músic de sessió fins que a finals del... I també al Regne Unit, naixia Mickey Finn a Thornton Heath, percussionista d'aquella banda tan extraordinària anomenada T-Rex des del 1970 i fins al 1975.

Anem a una de les grans protagonistes del dia d'avui, d'aquest 3 de juny, perquè el 1950 va néixer a Detroit, a Michigan, als Estats Units, Susie Quattro. De nom real, Susan K. Quattrocchio. Ja veieu com aquest nom no podia anar enlloc, i això de Quattro és el seu nom real. Cantant i compositora de glam rock i de pop rock. El seu pentinat força peculiar a mitjans dels anys 70 va donar nom a un tall de cabell. El seu segon llarga durada, Quattro, no tan sols és el millor de la seva carrera, si tot un emblema del glam rock.

L'any 1952, un 3 de juny, naixia Billy Powell a Corpus Christi, a l'estat de Texas, teclista de la banda de rock sureny Lynyrd Skynyrd. Powell es va unir als Lynyrd el 1972 com a Rudy, gent que els acompanyava per les rondes de la carretera. L'any següent, i fins al 1977, es va convertir en membre oficial de la banda. Aquell any, el 77, va resultar molt greument ferit en l'accident aeri en el qual van morir Ronnie Van Zant, el guitarrista Steve Gaines i la vocalista Cassie Gaines. L'any 1987 es va tornar a ajuntar amb Lynyrd Skynyrd per a participar en diversos concerts. Va morir el 2009.

Anem amb més música perquè hi ha un tema que va arribar un dia com avui al número 1 i el volem recordar almenys una mica. El 1967, el 3 de juny, Aretha Franklin arribava al número 1 de les llistes nord-americanes amb aquesta cançó, aquest Respect.

Respect, una de les grans cançons d'Aretha Franklin. Parlem d'un festival de jazz, el de Newport, un dels més coneguts del món, on per primera vegada, el 3 de juny del 1969, hi participen grups de rock, entre ells Led Zeppelin, Sly and the Family Stone o James Brown. El 1977 també es va publicar un dels millors àlbums de la història enregistrat a Londres, després d'haver-se refugiat allà amb Bob Marley, després de l'atemptat de Jamaica. Aquesta és una de les seves grans obres. No hi són les seves cançons més conegudes, però això poc importa, i arribi del millor amb aquest Exodus absolutament recomanable. I l'any 2009, un dia com avui, moria la cantant de blues Coco Taylor. Va morir a Chicago dues setmanes després de patir una operació, una intervenció quirúrgica per una dolència gastrointestinal. Tenia 80 anys i era coneguda com la reina del blues, havent nascut a Memphis, amb el nom real de Cora Walton.

Amb el programa d'avui també recordem dues altres morts, la del 2009 del saxofonista de jazz Sam Butcher, als 81 anys d'edat a Las Vegas, nascut a Nova Orleans. I també a la vora de París, el mateix dia, va morir el 3 de juny de 2009 la cantant cameronesa Charlotte Mbango, a conseqüència d'una diabetes aguda, un excel·lent intèrprete també. I el violinista folk britànic Dave Swarbrick moria als 75 anys, el 3 de juny de 2016, un dels pioners del folk elèctric, membre del grup Fairport Convention. Arribant cap al final d'aquests temes destacats, en el dia d'avui també volem reconèixer un dia com avui del 1974, quan naixia el cantant galès de Stereophonics, Kelly Jones.

arribem al final, tot en recomanant-vos a uns quants noms que moltíssima gent de la que ens escolta segurament recordaran. Ara ja heu de tenir una certa edat per recordar gent que ens va deixar un 3 de juny. Moria gent com, per exemple, el 1995, en Joaquín Prat. Us en recordeu d'ell, el presentador de televisió i periodista espanyol nascut el 1927. També un dia com avui va morir aquell actor mexicano-estadounidenc, nascut el 1915, l'Anthony Quinn. Quantes pel·lícules no va fer aquest gran personatge. També un altre actor prou conegut, en David Carradine, també va morir el 2009, un dia com avui, nascut el 1936. O, per exemple, aquell polític basc, fundador d'Herri Batasuna, havia nascut el 1936, el 3 de juny de 2005, moria en John Idígoras. Algú de vosaltres també segurament el recordarà. Moria també un que es va dedicar tota la vida a donar cops als altres, en Muhammad Ali, en Cassius Clay, el boxejador nord-americà, nascut el 1942, moria el 3 de juny de 2016. I ja acomiadem tot aquest repàs de diferents coses que us hem portat en un dia com avui, tot recordant el llançament d'una cançó. Tal dia com avui sortia al mercat discogràfic aquesta peça. Això era l'any 1991 i és la peça que escoltarem sencera. Bryan Adams amb Everything I do it for you. Són les efemèrides musicals del nostre espai del 3 de juny.

0: No fabriquem rajoles, fabriquem els teus somnis. Rajoles, gres i tot per al bany. El rei de la rajola.com. Un lloc on el rei ets tu.
1: A on?
0: El rei de la rajola.com.
2: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Així és la vida.

Sí. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. És la una. Les notícies a Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: Molt benvinguts i benvingudes altra volta amb una nova edició de l'informatiu migdia de la sintonia de Ràdio Palafrugell. Us parla a partir d'aquests moments en Rafael Corbí a la presentació d'aquest espai, a la producció i edició en Ferran Castelló i la Maria Vilà. Avui parlarem de diversos temes amb el nostre programa, sobretot també en l'apartat esportiu, en el qual dedicarem uns minuts a parlar del Club Atlètic Palafrugell i del Club de Boxa Palafrugell. També parlarem de consum i ens farem ressò de les paraules d'en Lluís Maimí Casanovas, que ens ha deixat aquest matí a la nostra sintonia, tot parlant de la presentació aquesta tarda del seu darrer llibre. També, i important a casa nostra, parlem de negocis culturals a casa nostra, perquè és una d'aquelles qüestions que interessen, ja que Palafrugell destina 20.000 euros a nous negocis culturals per revitalitzar els locals buits del centre de la vila. Tot això i més coses a l'informatiu migdia, que comença ara mateix aquí a Ràdio Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Com dèiem, parlarem de dos temes que ens aportarà en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
1: Hola, Rafel.
0: Avui ens parlaràs d'un parell de temes amb el nostre informatiu i és que Palafrugell, com hem dit, destina aquests 20.000 euros a nous negocis culturals, intentant d'aquesta manera revitalitzar els locals buits del centre.
1: La convocatòria disposa de 20.000 euros i permetrà finançar fins al 90% de la inversió. La iniciativa forma part de l'estratègia municipal per reforçar l'activitat cultural i comercial al nucli històric.
0: I després també ens has fet un resum de l'entrevista que aquest matí hem fet amb en Lluís Maimí i Casanovas, que aquesta tarda presenta el llibre Records del Mas Julià de Casavells a la Biblioteca de Palafrugell.
1: La presentació anirà a càrrec de l'autor i de Marta Gallard amb intervencions de veïns de Casavells que compartiran records i vivències vinculades al Mas. L'acte serà avui a la tarda a la Sala Polivalent.
0: Doncs anem per la primera d'elles, Ferran, perquè parlàvem precisament d'aquests negocis culturals. L'Ajuntament ha posat en marxa aquesta nova línia d'ajuts per impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitat al centre del municipi. Una convocatòria que compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada, amb un límit de 10.000 euros per iniciativa.
1: L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial i històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits i incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins de l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o espais vinculats al disseny i la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.
0: Gràcies, Ferran. Seguim amb tu perquè aquesta tarda el palafrugellenc Lluís Maimí i Casanovas respassa les seves aventures en un mas de Casavells, on va néixer la seva mare. Ho fa en un llibre que presentarà avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell, en presentació de Marta Gallard i la presència d'un parell de veïns, en Genís Sau i en Salvador Salvà, veïns de Casavells i amics de l'infantesa.
1: Records del Mas Julià és el tercer llibre biogràfic de Maimí.
2: Aquest llibre, aquest tercer llibre biogràfic, perquè els primers varen ser un de Calella, la meva infantesa Calella, i l'altre de la meva època de cambrer de Tamariu, doncs aquest tercer via tomb de ser el poble on va néixer la meva mare, Maria Casanovas Barceló. Per tant, continua a ser biogràfic i on jo, en el decurs de les vacances, havia passat molt bones estones amb la família i els amics. Més tard també hi vaig passar-hi molts estius amb el meu fill Roger, que ara farà 40 anys, farà 50 anys.
1: És un llibre farcit d'anècdotes sobre la infantesa, la joventut i la vida a pagès en una època fosca i dura.
2: Anàvem en bicicleta a la Bisbal, doncs, al cinema i també a ballar a Camp Met, això ja parlo d'uns anys, parlo dels anys 50, 60. I més tard també, doncs ja llavors en cotxes, anàvem a Cal Sec, que en dèiem nosaltres, que era el Don Quijote. Anàvem a Figueres a ballar, doncs bé, també hi tinc unes anècdotes i uns relats, doncs que, bé, vull dir, parlen de la manera de viure pagès, perquè era un mas, la meva família, la família de la meva mare.
1: També intervindran Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. Aportaran testimonis i records vinculats al mas que dona títol a l'obra.
2: No sé, parla de totes aquestes anècdotes que jo recordo i que vindran dos nois de Casavells, bueno, nois de la meva edat ja, que, bueno, farem una mena de xerrada de com ells ho veien i com jo ho veig en el moment. Seran en Genís Sau i en Salvador Salvà, que han volgut venir doncs, aquesta tarda vespre a parlar doncs, d'aquest llibre.
1: És una activitat gratuïta.
0: Seguim amb el nostre informatiu. Aquest passat en diumenge es va fer el Camp del Gregal el primer memorial Jordi Figuerola de futbol femení. Ahir us vàrem oferir uns talls de diversos dels protagonistes, però creiem oportú que sigui el mateix fill d'en Jordi Figuerola, en David Figuerola, qui al final d'aquest homenatge ens en va parlar als micròfons de Ràdio Palafrugell, que l'escoltem i apreciem les seves paraules també per tal que nosaltres fèiem, que realment era estimar el seu pare des del primer i fins al darrer dia que el vàrem conèixer, i encara ho continuem fent-ho. Així parlàvem amb en David Figuerola.
3: Hola, bon dia.
0: La figura i el que us ha deixat també en Jordi com a pare.
3: Bueno, d'entrada que estem molt emocionats per tot aquest memorial, i la veritat és que és tot un orgull tot el que s'ha mogut, la quantitat de gent que ha portat a fer possible aquest torneig, els treballadors, la gent de la Junta del Palafrugell, els col·laboradors, l'Ajuntament. Vull dir, és un goig, jo no puc demanar més com a fill. I clar, el meu pare pues, era una gran persona. Jo, els meus fills, jo sempre els dic, a mi no m'importa el que vulguis fer a la vida, el que vulguis estudiar i el que vulguis fer. Dic, jo el que vull és que siguis una bona persona, i que això és el més important. I aquest és el llegat que ens va deixar ell, que el més important és ser bona persona amb els altres, independentment del que triïs dedicar-te a la vida.
0: Perquè, a més, el recordem molts, no només de la tasca del futbol, com a pare, ens estem mullant una mica, però ja va bé amb aquesta... La màquina no tant, la màquina no tant. Queda guapos, eh? També la tasca, com treballar al Banc Central, recordo.
3: Sí, sí, sí. Bueno, era palafrugellenc de 100%. Va començar al Banc Central, després va ser el Central Hispano-Americano i després va ser el Banc Santander. No sé, allà al carrer Cavallers. Mm-hmm. Sí, sí.
0: Has parlat una mica de tot el que ha deixat com a llegat, com a persona, com a bona persona, però també el futbol. Aquest vincle que tu has tingut l'has mamat de petit.
3: Sí, sí, sí. El vincle amb el futbol, sobretot el que m'ha passat és que ell el futbol l'absorbia molt, i era el que comentava ma mare a la presentació, i a casa era complicat. I llavors jo, quan era jovenet, no volia saber gaire res del futbol. Però és curiós perquè després, amb els anys, ens vam tornar a trobar. I jo, quan vaig deixar d'estudiar a Girona i vaig tornar a Palafrugell, el vincle que tenia amb el meu pare, sobretot, era amb el futbol. I jo ara segueixo molt el futbol, intento que el meu fill i la Ruth, la meva filla, també segueixin amb el futbol, perquè me'l sento que era el vincle que ens unia, no? I era el vincle que tenia amb ell. I el trobo a faltar sempre que hi ha futbol.
0: I a la Ruth li has obligat a jugar a futbol o no?
3: La Ruth és molt intel·ligent i ha triat fer patinatge artístic, que ho fa molt bé, i del futbol no en vol saber gaire res. Però, com m'ha passat a mi, segurament ja ens trobarem un altre cop d'aquí uns anys amb el futbol.
0: Parlem amb tu, però també hi havia ta mare aquí, també molt emocionada, no?
3: Sí, sí, a la meva mare sí, perquè sempre en parlem del meu pare i del que havia significat el meu pare, i trobàvem a faltar algun detall, perquè clar, ell ens va deixar el 2017, es va fer un primer intent de memorial, que va sortir bé, però després va venir la Covid i va ser un enrenou, i bueno, paraules d'agraïment sobretot per en Paco Molina i la Cristina, la seva filla, per haver organitzat tot això i fer-ho possible, perquè és una cosa, un ronron que tenies a dintre, que dius, ostres, això toca.
0: Doncs moltíssimes gràcies, us ho mereixeu, i allà on sigui, si ens està veient, que vegi que aquest llegat perdurarà.
3: Segur que és molt feliç ara mateix, allà on sigui.
0: Gràcies, David.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I nosaltres, a mi m'agradaria recordar aquell Jordi Figuerola com a client. Ell ho mencionava, del Banc Central, però a més d'una de les primeres juntes també del Palafrugell dels anys 80, amb en Josep Gavarró, que varen ser membres de junta, però també el fet de que, radiant els partits de futbol als anys 80, a Ràdio Palafrugell, en Jordi Figuerola ja feia els seus pinitos com a locutor de ràdio amb els partits que jugàvem a casa. Va ser una bona època que el vaig tenir de company ben a prop durant aquests partits, i anys després va ser ell l'encarregat durant un cert temps de portar els partits de futbol a Ràdio Palafrugell. Per tant, des d'aquí, sigui on sigui, Jordi, això va per tu. Seguim a través del nostre informatiu migdia Ràdio Palafrugell. Ara mateix parlarem de consum aquí a casa nostra, perquè els problemes relacionats amb els serveis bàsics de la llar continuen centrant bona part de les consultes de consum a les comarques gironines. L'Agència Catalana de Consum ha atès durant el 2025 unes 4.600 consultes i ha registrat poc més de 3.100 reclamacions a la vegueria de Girona, segons el balanç anual d'activitat presentat per l'organisme. Els àmbits que han generat més consultes han estat els subministraments bàsics de la llar, especialment l'electricitat, seguits de la compra de productes de consum i dels transports. Pel que fa a les reclamacions, les empreses dels sectors energètic, de les telecomunicacions i del transport aeri concentren el major nombre d'incidències. Endesa Energia ha estat la companyia amb més reclamacions registrades, amb 202 expedients. La segueixen MediaMark i Vueling, amb 67 reclamacions cadascuna, i Energia 21 i Orange amb 66. L'Agència Catalana del Consum ha gestionat directament 2.755 reclamacions, que representen gairebé 9 de cada 10 de les rebudes a la demarcació. D'aquestes s'han resolt en 1.320 casos amb una taxa de resolució del 47,9%. La mediació continua sent la principal eina per solucionar conflictes entre consumidors i empreses. Durant aquest període s'han resolt 1.253 casos per aquesta via, mentre que l'arbitratge ha conclòs amb 67 laudes. Paral·lelament, el nombre d'establiments adherits al sistema arbitral de consum ha augmentat fins als 1.401 a la demarcació. En l'àmbit de control del mercat, l'organisme ha tramitat 272 denúncies per presumptes vulneracions dels drets de les persones consumidores i ha realitzat 574 inspeccions. Aquesta activitat ha comportat la imposició de 43 sancions per un import global de 180.928 euros. Les clàusules abusives en les condicions de contractació consisteixen en la principal infracció sancionada i representen més de la meitat de l'import total de les sancions imposades. Anem a la part esportiva amb el nostre informatiu. Hem parlat del Memorial en Jordi Figuerola, però ara anem a parlar del Club de Boxa de Palafrugell, que ha tornat dels Campionats de Catalunya de Boxa Amateur amb dues medalles de plata i una de bronze, en una participació que el club considera molt positiva. Dos dels esportistes del club van aconseguir arribar a la final i es van penjar la medalla de plata. A més, Brahim en va assolir les semifinals i va obtenir la medalla de bronze. Ens n'ha parlat Antoni Pérez, responsable del club a Ràdio Palafrugell.
4: De los 7 competidores, 2 han podido llegar a las finales, las cuales han dado todo lo que han podido. El nivel en Cataluña boxístico es muy, muy alto y muy contento. Han llegado 2 a semifinales. Brahim ha llegado a semifinales y los otros 4 han llegado a cuartos.
0: La resta de participants van arribar fins als quarts de final, un resultat que confirma la bona trajectòria del club en una competició marcada per un nivell molt elevat. Des de l'equip tècnic també destaquen l'experiència acumulada pels boxejadors i el comportament exemplar mostrat durant tot el campionat.
4: Muy contento el primer año, la experiencia, el comportamiento que han tenido los alumnos y nada, ahora a seguir trabajando de cara a lo próximo que viene, que son veladas, torneos y de cara al próximo año, 2027, mejorar estos resultados y traernos el cinturón de campeón de Cataluña aquí a Palafrugell, que es lo que estamos buscando.
0: Des del Club de Boxa de Palafrugell es mostren convençuts que els resultats en els propers anys seran encara millors i mantenen la mirada posada en el repte de portar el títol de campió de Catalunya a Palafrugell. Hem parlat de boxa, però també hem de parlar d'atletisme, perquè aquest cap de setmana el Club Atlètic Palafrugell ha aconseguit bons resultats en dues cites territorials destacades a la demarcació. El club ha competit tant en categoria sub-12 com en la segona jornada del campionat individual i per clubs disputat a Girona. Els atletes han competit en proves de velocitat, mig fons i marxa, així com en diverses especialitats de llançament com el pes, el disc i la javelina. També s'han disputat proves de relleus amb resultats molt positius i diverses posicions de podi tant en categoria masculina com femenina. Ens ho ha explicat a Ràdio Palafrugell en Josep Massa.
5: Hem de parlar de la Beatriz Moreira, que va guanyar els 3 llançaments, és a dir, el pes, el disc i la javelina. En Mateo Padilla fou segon en els 2.000 metres marxa, igual que la Gofrantali en categoria femenina. i en Joel Guerrero i la Karina Tinka varen ser tercers, respectivament, a javelina masculina i femenina.
0: Paral·lelament, s'han completat proves ajornades del territorial de fons amb victòries i podis en diferents categories de base infantil.
5: Pel que fa referència al campionat de fons en pista, la Sara Taievi va guanyar els 1.000 metres de la categoria sub-10 i l'Iris Villegas va quedar segona. I en l'apartat masculí, en Matías Sissó fou tercer d'aquests 1.000 metres. En els 2.000 metres de la categoria sub-12, tercera posició d'Arnau Ocete i també tercera posició de Beatriz Galatano. Finalment, en els 3.000 metres de la categoria sub-14, segones posicions de Hassana Sogwa i de Sara Sadiki, respectivament.
0: Pel que fa al campionat de relleus, l'equip masculí ha quedat en primera posició i les noies han quedat en tercera.
5: Victòria de l'equip masculí, format per Alexis Rey, Imran Brutxet i Arnau Ocete, que van fer 6:29:87 en els 3x600, i les noies foren terceres, Beatriz Galatano, Ajar Ibrahimi i Karina Tinka, foren terceres amb 7:03:79. I en el campionat de la categoria més gran, el sub-14, que quedava pendent el 4x200, l'equip A del Palafrugell va guanyar amb 1:59:92 i l'equip B va fer segon amb 2:30:09. L'equip A el formaven Olivia Schaffer, Jana Sabater, Aina Gómez i Aisha Drame, i l'equip B, Daniela Fernández, Maria Marraig, Sara Sadiki i Basma Felat.
0: D'altra banda, diumenge s'ha celebrat a Girona la segona jornada del Campionat Territorial Individual i per Clubs. El Club Atlètic Palafrugell hi ha participat amb una dotzena d'atletes i ha protagonitzat una remuntada destacada en la classificació general.
5: A la classificació per equips s'ha aconseguit avançar dues posicions. Després de la primera jornada a Lloret anàvem en cinquena posició i en acabar aquesta segona jornada s'ha remuntat fins a la tercera posició per darrere del GEC i del Natació Banyoles.
0: La jornada ha deixat diverses medalles, especialment en proves de llançaments, amb resultats molt destacats tant en categoria masculina com femenina.
5: Beata Betlech es va imposar amb 31:05 i Mila Martín fou segon amb 29:51. I també obtingueren terceres posicions Laura Estanyol en llançament de javelina amb 15:92 i Latifa Doudou en llançament de martell de la categoria sub-18 amb 12:49.
0: I a més s'han sumat victòries en proves de martell i un rendiment molt competitiu en javelina.
5: Triplet d'atletes de Palafrugell en llançament de martell. Dani Ruiz va llançar 54:26 i fou primer, tot i que competeix per un club d'Osca, a l'estar empadronat a Girona, és campió territorial. Carles Gironès fou segon amb 39:93 i Manel Jofre tercer amb 17:98. En el llançament de martell de la categoria sub-20, en Marc Lozano va guanyar amb 13:89.
0: La gran notícia del cap de setmana atlètic ha estat la consecució d'un rècord històric del club en el llançament de javelina, que també ha tingut repercussió a nivell territorial.
5: I la gran notícia de la jornada fou la victòria al llançament de javelina de categoria absoluta d'en Sal Moret, que és un atleta de 19 anys, encara està en la categoria sub-20, que va llançar 56:06. Amb aquesta marca supera gairebé 7 metres la seva millor marca anterior i aquesta marca representa el rècord del Club Atlètic Palafrugell de tots els temps i també representa el rècord de Girona de la categoria sub-20 i també de la categoria sub-23.
0: Enhorabona, doncs. Les actuacions consoliden el bon moment de forma del Club Atlètic Palafrugell, que continua sumant experiència i èxits a les competicions territorials.
6: Les notícies a Ràdio Palafrugell.
0: Doncs fins aquí l'informatiu migdia per al dia d'avui. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, amb en Ferran Castelló i la Maria Vilaus. En deixem la informació de l'agenda cultural, que per al dia d'avui recordeu que té a la tarda el vin a fer ganxet a 3:45 de la tarda. Ens trobem per fer el cafè a l'ambient acollidor als locals socials de casa nostra a les 4. A les 5, ioga i pilates en cadira, també als locals socials de Palafrugell, i a les 6, la presentació del llibre records del Mas Julià de Casavells, en Lluís Maimí i Casanovas, a les 6 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell. A les 6 també el taller de collage per adults amb l'Eva Tormo, amb l'Arteca Els teus barris. Per demà dijous hi ha més activitats previstes que també comentarem amb el nostre informatiu de demà, però entre les quals també us podem parlar del ioga i pilates en cadira a partir de les 10 del matí, el grup de criança amb Glòria Villalba de Mastímut a les 11 del matí, la visita guiada a l'exposició 100 anys de coses vistes, el llibre que va convertir Josep Pla en escriptor, a la Fundació Josep Pla, el taller de pintura l'oli per adults en José Luis Escardó a les 4 de la tarda, i després doncs més activitats de les que tenim ja preparant el que és les festes de primavera i el seu cap de setmana final. Més informacions a radiopalafrugell.cat i als canals oficials de Facebook, Twitter, Instagram i Telegram. Serà fins demà, doncs, a l'informatiu de Ràdio Palafrugell. Que vagi tot molt bé i que acabeu de passar un molt bon dimecres.
7: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
8: Vine a Fes Més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
8: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.
9: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana, carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur. Devori els deliciosos gelats de gelateria La Xixonenca.
10: Gelats amb infinitat de sabors. Exquisits gelats per a postres.
9: Gran varietat de gelats sense sucre i gelats per al·lèrgies alimentàries, per a celíacs, al·lèrgics a l'ou o a la llet.
10: Refrescants smoothies de fruites, orxates, granissats i, com sempre, delicioses creps i gofres.
9: Per oblidar-se de la calor, quedant-se amb un bon sabor de boca. Gelateria La Xixonenca, al carrer Calau, número 12 de Calella de Palafrugell.
10: Des de 1970, gelateria La Xixonenca.
6: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

0: Impactarètols.com, al teu servei. Disseny, retolació, lluminosos, vehicles, impressió digital, corporis. Visita'ns a impactarètols.com.
1: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
2: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
1: Crystal Box. Som professionals.
2: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
1: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
2: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
1: Telèfon central 972-1702-77.
2: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, al polígon industrial de Palafrugell.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'Embrats. I també al Camp d'Embrats de 9:30 a 13 hores Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais, mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del ball de gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
2: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavé número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
4: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
2: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.
5: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Radiació de fons, amb Joan Regí i Marc Heras.
6: Salutacions des dels estudis de Ràdio Palafrugell. Comencem ara un nou episodi de Radiació de fons. I avui parlem de fons de veritat, eh? Vull dir, d'un tema que és molt complex.
7: Avui el títol de El fons de la qüestió em sembla que és molt escaient.
6: Exacte. Com sempre, us parla en servidor en Joan Regí, acompanyat per en Marc Heras.
7: Hola a tothom.
6: I avui tenim dos controls tècnics. Tenim a la Maria Vigà i en Ferran Castelló, que es faran torns al llarg del programa.
7: Que no saben que això és ràdio, només ens saluden així amb la mà. Bé. Ens donem per al·ludits i que sabem que comptem amb ells.
6: Suposo. Si no els enviem un WhatsApp ja apareixeran. Bé, en tot cas, avui, com dèiem, farem un viatge molt al fons de la qüestió, però no farem falta malguetes perquè anem aquí a tocar.
7: Sí, no ens movem del lloc.
6: Literalment, perquè ens estem tocant amb tot això que parlarem ara. De fet, no només ens toca, és el que ens forma, no? Anirem molt cap endins, molt ampliat. Perquè, bàsicament, avui parlarem d'un Lego universal, de què estem fet realment, no?
7: Exacte, les peces fonamentals que conformen la matèria.
6: Molt fonamentals.
7: Elementals, fonamentals, sí, bàsiques.
6: Els àtoms.
7: Es podria dir que són els àtoms.
6: Però encara parlem de més endins, no?
7: Sí, però amb aquesta definició, que conformen la matèria.
6: Molt fonamentals.
7: Elementals, fonamentals, sí, bàsiques.
6: Els àtoms.
7: Es podria dir que són els àtoms.

0: Fem després a les molècules. Si desmuntem les molècules, trobem els àtoms.
1: Ah, aquí, al fons de la qüestió.
0: I bon, durant molt de temps vam pensar que els àtoms doncs, eren bé, al final del camí, no? Però diria que ens equivocàvem.
1: Sí, de fet, ja quan anàvem a col·legi, els àtoms sí, eren molt petits, indivisibles, no? Tenia tot això. Però ja ens explicaven que els àtoms estaven formats per altres partícules encara més petites, protons, neutrons, electrons, que orbiten aquest nucli format per les dues primeres, no? Però, escolta-me, tampoc són les més petites, tampoc són les fonamentals aquestes. Hi ha alguna cosa més encara més petitona.
0: I, bé, no sé si serà al final del camí, si encara en trobarem de més petits que formen això, però després parlem de que són números molt, molt, molt petits, el que sí, estem parlant. Sí. Bé, en tot cas, d'on ve tot això, aquesta idea de l'atomisme que després pot desmuntar el propi àtom? Bé, comencem amb la història del propi àtom, no?
1: Sí, anem aquest al fons de la qüestió, no? Perquè ja és una idea antiga, això de l'atomisme, eh? Aquestes partícules fonamentals, fem primer aquest salt enrere en el temps, gairebé 2.500 anys, i ens situem a la Grècia del segle V abans de Crist, en aquell moment en què la ciència i la filosofia eren pràcticament la mateixa cosa, i alguns pensadors van tenir una idea radicalment nova. De fet, el filòsof Leucip i el seu deixeble Demòcrit, que no sé, a mi me sonava més Demòcrit que Leucip.
0: Vols dir que no és per la paraula que va relacionada amb Demòcrit? Perquè amb Leucip no me'n ve cap.
1: No sé.
0: Com sigui.
1: Però jo tenia més present Demòcrit. Però Leucip va ser el primer que va proposar que tota matèria estava formada per partícules indivisibles i eternes separades en el buit. Les va anomenar àtoms, del grec àtomos, allò que no es talla. Aquesta és la partícula fonamental. I per això deien al principi, ostres, doncs sí, aquestes partícules, que ara veurem quines són, més o menys encara mantenen aquest esperit, no?, de ser la partícula fonamental, la última, o la primera en aquest cas.
0: Clar, no anaven desencaminats, no? O sigui, era una intuïció, gens. Però estava... Bé, tampoc estava basat en un experiment concret, tampoc és que hi haguessin microscopis en aquella època capaços de fer-ho, de veure-ho, no?
1: Deien això, que la natura era simplement la combinació d'àtoms amb formes i disposicions diverses. A mi també m'ha cridat l'atenció no només l'àtom, la partícula, sinó que el buit. Tenien els dos conceptes. És molt, molt, molt particular.
0: Sí, exacte. Molt el concepte,
1: una intuïció molt
0: genial. El concepte de buit que ja fins i tot a dia d'avui es fa una mica estrany, no sí. tenir un espai sense res, diguem-ne.
1: Doncs, també el contemplaven els atomistes. Aquesta intuïció genial no estava, com deies, basada en experiments. Aristòtil, la figura dominant de la filosofia grega, va rebutjar l'atomisme i va defensar que la matèria era contínua. Aquesta autoritat filosòfica va frenar el desenvolupament d'aquesta idea durant segles.
0: Però, clar, és que, de fet, és contínua sempre i quan no ampliï suficient com per veure els espais que hi ha, no?
1: Clar, no tens llavors manera d'empíricament demostrar tot això. Sí que es va ramificar una miqueta aquesta idea en el budisme i fins i tot en la filosofia islamista. També van explorar una miqueta aquesta idea i llavors, 2.000 anys després, es va anar madurant aquesta idea fins que a principis del segle XIX el químic anglès John Dalton...
0: Que no té res a veure amb els germans.
1: Espero que no he investigat prou, va donar-li suport experimental. Aquests elements químics es combinaven en proporcions fixes que s'explicaven perfectament si es suposava que estaven formats per aquestes partícules indivisibles. L'àtom va passar de ser una especulació filosòfica a una hipòtesi científica verificable.
0: Llavors, no va ser fins al 1897 que el físic britànic J.J. Thomson va descobrir l'electró, que va ser la gran revolució perquè és la primera prova de que l'àtom no era indivisible. Llavors, igual que passa amb les estrelles antigues que tenen tubs d'àlegs catòdics, doncs va fer servir un tub d'aquest estil per demostrar que l'àtom emetia unes partícules molt petites amb càrrega negativa. Llavors, l'àtom deixava de ser indivisible, estava dividit, i a partir d'aquí, doncs, com ho diríem, com aquesta ceba s'anava apagant d'un capa a capa fins a arribar on som avui i la llista que ara anomenarem de totes les partícules que formen l'àtom.
1: Sí, això és el que ens sonava de l'època de l'institut. Àtoms més petitons, doncs els neutrons, els protons i els electrons.
0: Depèn de quin institut, perquè això hi demanes a la meva mare, que ella és nascuda als 60, i ella va començar que l'àtom era pràcticament indivisible, que encara estaven...
1: Clar, jo soc dels anys 70-80.
0: O sigui, vull dir, protons, neutrons i electrons, i fins aquí arribàvem.
1: Sí, nosaltres és això, en aquí ens vam quedar. Ja dic, el que me ve la memòria. No me sona que m'expliquessin tot això que parlarem ara.
0: A veure. Llavors, parlem ara de què munta els propis àtoms. O sigui, aquest lligo el reduïm una mica més.
1: Sí, aturem-nos en un punt que sol sorprendre molt a molta gent quan es pensa de veritat. Tot el que existeix al cosmos observable, les estrelles, pedres, aire que respirem,

0: el nostre cos està fet dels mateixos components bàsics, que dèiem, protons, neutrons i electrons, que en diferents proporcions donen àtoms de diferents característiques.
1: Clar, 118 elements.
0: En total, exacte. Tenim aquests, amb aquestes ingredients surten...
1: Per ara,
0: 118 elements.
1: Jo vaig tenir una gran... Com dir, una gran sorpresa quan vaig descobrir que aquests, un unocti i tots aquests al final de la taula, ja havien rebut noms. Em va sentir molt, molt gran.
0: És que em sembla que n'hi havia algun. Ara no sé si... N'hi havia alguns que tenien nom però encara no estaven descoberts. Quan arribem al 125...
1: Ja el tenim fet,
0: no? Ja li tenim el nom guardat.
1: Bueno, digues.
0: Doncs això, la resposta és el nombre. El número de protons, el nucli, és el que defineix quin element és un àtom. Un sol protó, tenim l'hidrogen, el més abundant de l'univers. Dos protons, tenim l'heli. Sis protons, carboni. 79 protons, l'or. I 92 protons, l'urani. Però ja hem dit que n'hi ha 118, eh?
1: Clar,
0: 118 elements.
1: Quan parlàvem de la missió d'Artemis, que predia tot el rato Heli, és perquè els seus àtoms són molt petits i qualsevol escletxa es pot cogar, suposo.
0: És que gairebé... És molt difícil contenir l'heli en un recipient.
1: Hidrogen.
0: L'hidrogen.
1: Hidrogen, no.
0: Encara més.
1: Encara més.
0: No, l'heli és difícil, l'hidrogen encara més.
1: Exacte.
0: La taula periòdica no és res més que aquesta llista ordenada per nombre de protons del més simple al més complex i també per diferents altres característiques, que si són gasos, que si són minerals... Ara aquí no hi entraré més perquè no vull espifiar-la.
1: Bé, però hi ha idea aquesta de famós d'alquímia medieval, això de transmutar uns elements dels uns dels altres. De fet, tampoc anaven tan desencaminats. O sigui, com a nota que podem afegir aquí, vull dir, si treus tres protons del nucli de plom, doncs tindràs or. El problema és que per fer-ho doncs, fa falta una reacció nuclear, moltíssima energia, moltíssim equipament, i un alquimista de fons quants segles jo diria que no hi tenia gaire accés.
0: No, i tampoc ho tenim ara.
1: Però al final, en els acceleradors de partícules sí que s'ha aconseguit fer transmutacions nuclears, però que produir or d'aquesta manera costa bastant més que anar a pic i paga.
0: Que el benefici que et repercutiria.
1: Exactament.
0: Exacte. Llavors, dèiem això, és la base del protó el que defineix el nucli i quin element atòmic hi ha. Però els neutrons també ajuden a estabilitzar el nucli. Actuen com aquesta pega, aquesta cola, entre protons que s'escapen per la seva repulsió elèctrica, però no canvien l'element. Un àtom amb 6 protons i 6 neutrons és carboni 12, que és el carboni comú. Però un àtom amb 6 protons i 8 neutrons és el carboni 14, que és un isòtop radioactiu que s'utilitza per datar restes arqueològiques.
1: Aquest el tenim bastant conegut.
0: En son, aquest nom, sí.
1: Clar, llavors, mateix element, comportament químic idèntic, però diferent estabilitat nuclear. De fet, de l'aigua, per exemple, nosaltres coneixem els tres estats, però pots trobar una pila d'estats segons els tipus de formació de les molècules i de les seves estructures. Llavors, d'aquesta manera en podem trobar doncs, moltíssimes formes, tant a nivell molecular com a nivell atòmic de cadascun dels elements.
0: Sabem quin és l'element bàsic i quines variacions hi ha i quines característiques també tenen aquests altres isòtops, que en diem, d'aquestes variacions en la composició nucleica.
1: I dels electrons? Ningú parla dels electrons, ara?
0: I els electrons? Que els van descobrir primer, en J.J. Thomson.
1: I els hem explicat els últims.
0: Els electrons, que es distribueixen en capes al voltant del nucli, determinen les propietats químiques de l'element. És el que determina quina combinabilitat tenen amb altres àtoms. Si és un bon conductor d'electricitat, si és reactiu o si és inert, tot això ve de com estan col·locats els electrons.
1: I les famoses capes de valència.
0: Exacte. I quina facilitat té per desprendre electrons o captar electrons amb altres elements l'àtom amb qui estigui envoltat. La química, al fons, és la física dels electrons exteriors dels àtoms.
1: Clar, llavors, en resum, el protons diu quin element, neutrons quin isòtop, i la distribució dels electrons diu com es comporta químicament. Llavors, protons, neutrons i electrons, tots, estan fets de les mateixes partícules fonamentals. Llavors,
0: és a dir, que encara hi ha coses més petites, per dir-ho així...
1: Que formen tota aquesta...
0: O no ben bé.
1: Aquesta part de la matèria. Bé, a veure, passem a la jerarquia. Ara estem una mica situats, ens hem fet les bases teòriques d'això, no? Llavors, clar, ara sí que comencem a parlar de tot allò que és més petit que el nucli atòmic i que els hadrons, que serien les combinacions de quarks, que els protons són les partícules fonamentals.
0: Ui, t'estàs avançant molt de pressa. Espera, que aquí has dit moltes paraules, quarks, hadrons...
1: Vull dir, és tot una escala, és tot una escala.
0: Hadrons no són coses que volen, eh?
1: Que hadrons té un nom una mica de nau espacial, no?
0: Sí, no.
1: A veure, tornem.
0: Doncs abans d'entrar en detall en cada partícula, val la pena fer una petita parada i visualitzar aquesta jerarquia, aquesta escalabilitat, aquesta de més petit a més gran o de més gran a més petit. Com s'organitza la matèria des del nivell més fonamental fins al nivell que podem veure i tocar?
1: Ho fem de gran a petit o de petit a gran?
0: Jo crec que ho faria, de moment ho farem de petit a gran.
1: A veure.
0: Doncs tenim aquestes partícules fonamentals, aquests àtoms que parlaven de l'antiga Grècia, ara els hem trobat, de moment, amb els coneixements que tenim. Què tenim? Quarks, electrons, neutrins, aquestes paraules comencen a sonar. Tenim un segon nivell, els hadrons, que són combinacions de quarks que acaben donant protons i neutrons.
1: A veure, a veure. Tenim partícules fonamentals, que són els quarks, electrons i neutrins, els més petits.
0: Sí.
1: Després tenim els hadrons, que són les combinacions d'aquests quarks.
0: Dels quarks.
1: Va.
0: Quarks,
1: Ho tenim aquí.
0: Q-A-R-K.
1: I aquí l'exemple, o sigui, l'exemple més petit serien els diferents tipus de quarks, i després les combinacions dels quarks serien els protons i els neutrons. Fins aquí sí.
0: Exacte.
1: Anem a
0: el
1: poc
0: següent
1: a poc,
0: pas,
1: que anem
0: ja
1: digerint.
0: Que ja n'hem parlat, que són el nucli atòmic. Què tenim? Protons, sumats amb neutrons, que s'uneixen per la força nuclear forta.
1: Perquè de les forces dins
0: no
1: de l'àtom ja en parlarem.
0: Seria per
1: un altre programa, podcast. Exacte.
0: Llavors tenim l'àtom, que és aquest nucli de protons i neutrons, enllaçats per la força nuclear forta, més els electrons que l'orbiten.
1: I a partir d'aquí després ja tenim les molècules que estan... Això, són àtoms units per enllaços químics.
0: Són la suma d'àtoms, com per exemple aigua, l'ADN... Mm. I la després ja saltem a la matèria macroscòpica, que són aquesta acumulació de milers de milions de molècules que tant poden formar aquest micro amb el que estem parlant...
1: Com nosaltres mateixos. Llavors...
0: I aquestes, amb això, hem passat de partícules fonamentals que tenen una mida de 10 a la menys 18 metres. És ínfim. A partícules, matèries macroscòpiques, que ja són de centímetres a metres i més grans.
1: Clar, o sigui, nosaltres tenim les partícules fonamentals, com per exemple els electrons, que tenen una massa que és a la menys 40, pràcticament.
0: Sí, no, és immesurable gairebé.
1: I de nivell de mida són 10 a la menys 18. Llavors, els cabells són una cosa que és gegantíssima al seu costat. Llavors, un cop s'ajunten totes aquestes, o sigui, passem de la partícula fonamental a 10 a menys 18, després els hadrons a menys 15, els nuclis atòmics a menys 14, els àtoms a menys 10, perquè esclar, els electrons a tot voltant i fan que creixin en mida, i després les molècules, clar, des de la mida de l'àtom a una mica més gran, fins a 10 a menys 7, més o menys, però és que hi ha molècules que poden ser molt més
0: macromolècules,
1: grans.
0: Macromolècules. Són gairebé visibles.
1: Llavors, perquè ens fem una mica la idea, un protó és unes 100.000 vegades més petit que un àtom. I un àtom és al seu torn uns 10 milions de vegades més petit que un mil·límetre.
0: Aquests salts de potències de 10 que estàvem dient representen això.
1: Llavors, si ampliem un àtom fins que el nucli sigui la mida d'una pilota de golf, diguem-ne, que ho puguem veure bastant bé, uns quants centímetres de mida equivalent, els electrons estarien orbitant a 5 quilòmetres de distància. I tu tens una pilota de golf aquí a l'estudi i te n'has d'anar fins a...
0: A Tamariu.
1: Fins a Tamariu i quasi que més a trobar els electrons. Vull dir, és pràcticament 8 l'àtom per dins.
0: Ara ho has dit, 8. Aquí l'altre concepte que dèiem al principi, de les partícules indivisibles que estan en el 8. És que realment estan en el 8. És que dius, si fem créixer un àtom fins a la mida d'una pilota de golf, els electrons us orbiten...
1: Bé, a veure saber on...
0: Molt lluny.
1: 8 quilòmetres. Bé,
0: i no hi ha res entremig.
1: És una idea, sí, exacte. Llavors... és aquella idea de que si estàs... això és quàntica, és una cosa que queda fora d'això, però sí que m'ha vingut al cap moltes vegades dic, si estem tan buits, podria ser que ens poguéssim sugapar allà mateix i no coincidir cap dels nostres molècules, àtoms? És... Bueno, per poder podria passar, però no crec que passi.
0: No, si no podem encara traspassar parets ni traspassar matèria.
1: Això diré que és per
0: matèria...
1: un altre episodi, però això, la matèria és...
0: Alguna vegada, a fora de micros, entre nosaltres, ho hem intentat parlar, perquè entendre no. I la veritat és que és difícil de comprendre aquest buit.
1: Clar, llavors, tot això és el que s'anomena el model estàndard, que seria doncs, el catàleg de l'univers. No? O sigui, la millor descripció de la realitat d'escala subatòmica és això, que s'anomena model estàndard de física de partícules. És una teoria que descriu amb una precisió que és extraordinària doncs, totes les partícules fonamentals conegudes i les forces que la fan interactuar. Però és un model que es porta molts anys construint-se, o sigui, des dels anys 60 fins als 90, més o menys, amb contribucions de molts de físics, doncs, es va arribar doncs, a unificar la força electromagnètica i la força nuclear feble en una sola teoria, que és la teoria electrodèbil, i després la força nuclear forta va ser afegida amb la teoria QCD, que és la cromodinàmica quàntica, no entrem aquí a parlar de tot això. La qüestió és que aquest model es va completar amb la descoberta del bosó de Higgs el 2012, que ens sona tots el bosó de Higgs, i després en parlem de veure què és exactament.
0: Puntualització. El bosó de Higgs el van descobrir el 2008, però van publicar l'estudi el 2012.
1: Perquè allà al CERN tenen una feinada, aquella gent. En resum, a base d'anar unint diferents teories a mitjans del segle XX, al final hem arribat al segle XXI, les portes del XXI, bé, tenien una teoria que unifica bastant tot.
0: Les portes del 21 ja fa... Bé, però... Molt enrere, ja ha passat més d'un quart de segle.
1: És de quan es va descobrir el bosó de Higgs.
0: Però és també la gràcia de la ciència, que va ampliant coneixement. Ostres, la ciència mai és una cosa dogmàtica, és així i prou. No. Anem coneixent més coses cada vegada que tenim aquesta capacitat d'acumular coneixement.
1: I no només això, sinó que el model estàndard és, en el seu àmbit, la teoria científica més precisa de la història. O sigui, les prediccions que es van fer en el seu moment sobre el moment magnètic de l'electró coincideixen amb les mesures experimentals amb la precisió d'una part per bilió. Llavors, per fer un exemple, és predir la distància entre Barcelona i Nova York amb un error de menys d'un mil·límetre. Vull dir, és una cosa exactíssima. Mm. Però això no ho explica tot.
0: No, el model estàndard no ho explica tot. De fet, fora alguns dels fenòmens més importants de l'univers, els deixa fora. Per exemple, la gravetat. La gravetat no s'ha pogut integrar satisfactòriament en aquest model estàndard. Es descriu tres de les quatre forces fonamentals, però la gravetat, que domina a escales grans, continua sense tenir una descripció quàntica consistent.
1: I mira que s'ha intentat integrar i hi ha exemples i teories, però per ara
0: segueix fora. No acaba d'encaixar.
1: Igual que passa amb la matèria fosca, que sembla constituir el 27% de l'univers, però ara mateix no correspon a cap partícula del model estàndard. Llavors, la seva naturalesa és un dels grans misteris que segueixen oberts en el món de la ciència, igual que l'energia fosca.
0: També tenim l'energia fosca, que igual que la matèria fosca, que impulsa l'expansió accelerada de l'univers i representa el 68% del contingut total, que tampoc té cabuda en aquest model.
1: Anem una mica perduts en aquest sentit. Clar, la simetria aquesta que tenim entre matèria i antimatèria doncs no s'acaba d'explicar. O sigui, per un costat, el model prediu que s'haurien d'haver creat doncs, en quantitats iguals, en el Big Bang totes dues, però l'univers és pràcticament tot el que veiem, doncs, matèria, no antimatèria.
0: Més que antimatèria, per tant.
1: Tot i que els càlculs portin a unes altres conclusions. Llavors, per aquí encara ens falten uns quants anys d'investigació.
0: Sí, no pas pocs. També ens queda pendent de casar en aquest model, la massa dels neutrins, que va ser una sorpresa, perquè, de fet, es creia que no tenien massa, però el model original els considerava, per això, sense massa, però les oscil·lacions de neutrins demostren que n'han de tenir alguna, algo ínfim, n'hi ha, quasi bé incommensurable, però n'hi ha.
1: És tan petit que mesurar-ho ha de ser un...
0: Però la teoria diu que no. Llavors, com és que n'hi ha, encara que sigui tan poc?
1: Llavors, clar, petites coses que són molt grans. Llavors, el model estàndard és molt precís pel que descriu, però descriu menys del 5% del contingut de l'univers. I el 95%, que és aquesta matèria i energia fosca, doncs no sabem de què està feta, si és que està feta de partícules. O sigui, és que estem a dins de la Matrix i hi ha un altre univers per allà fora.
0: És allò que dèiem, no tenim l'instrumental per veure el que ens ara mateix ens és invisible. És com... Per exemple, la llum és
1: una ona o una partícula?
0: Les dues coses, no? Quan Newton va descomposar la llum, no? Va veure que hi havia diferents longituds d'ona. O sigui, l'espectrometria a través de la llum veure com està d'aquesta composta, no? O diferents elements que tenen diferents emissions de longitud d'ona diferent, fins que no tens els instruments per detectar aquests canvis molt petits de longitud d'ona, no veus de què està composada la llum.
1: Clar, exacte.
0: En el que tens l'instrument, veus coses que fins ara eren invisibles.
1: Invisibles, clar, però costa desenvolupar tots aquests instruments. O a vegades passa al revés, que ja tens fet un instrument i descobreixes que amb allò pots veure coses que fins aquell moment
0: no. Pots veure altres coses, els rajos X, per exemple.
1: Sí, tota la història dels rajos X o de la radiació, vull dir, que teníem plats i gots fets amb urani, pràcticament. És que...
0: I pintura amb plom, i moltes coses que... Que és això que dèiem abans, no? Que el coneixement ampliat sobre si mateix ens aporta aquests avenços.
1: Llavors, clar, si tenim totes aquestes teories per allà mig...
0: Ballant... Què hi ha?
1: Clar, hi ha diferents possibilitats.
0: Hi ha aquestes branques d'estudi que van proposant teories alternatives.
1: Clar, i aquí tenim uns noms que són molt temptadors, que es fan servir molt en pseudodivulgació, perquè diu la teoria de no sé què, la teoria de no sé quantos, i són els que tenen més nom, no?
0: Sí, a vegades... Llavors,
1: ho expliquem una mica de forma senzilla, sense entrar al fons de la qüestió, que diria que estem bastant al fons de la qüestió per ara. En tot cas, què tenim, per exemple? La supersimetria seria una de les explicacions que posés de la més popular. Llavors, què proposa? Que cada partícula del model estàndard tingui una supercompanya amb característiques similars però propietats quàntiques diferents. O sigui, els quarks tindrien els esquarks, electrons tindrien els selectrons i els fotons tindrien els fotinos. Llavors, aquestes partícules supercompanyes serien candidates a matèria fosca. El problema és que el gran accelerador de partícules, l'IHC, s'han buscat durant anys aquests signes d'aquesta supersimetria i no s'han trobat cap evidència. Llavors, això no ho descarta del tot, però es retalla molt l'espai de paràmetres viables on es pot seguir investigant a veure si realment existeixen aquestes supercompanyes. I, per altra banda, també estan construint un accelerador nou i més gros, a veure si d'aquesta manera troben alguna
0: tenen
1: cosa.
0: Això, millorar l'instrument per observar millor. Hi ha una altra teoria que també es proposa, que és la teoria de cordes. Diu que les partícules fonamentals no són punts matemàtics, sinó cordes, entre cometes, unidimensionals, que vibren en l'espai de 10 o 11 dimensions. Cada mode de vibració correspon a una partícula diferent. La teoria és matemàticament molt elegant i inclou naturalment la gravetat. Però fins ara no ha produït cap predicció testable experimental. Alguns la consideren una teoria massa bonica per ser falsa i altres argumenten que si no està estable encara no és ciència.
1: És a dir que de totes dues, vull dir, podríem fer-ne 10 programes amb els millors experts del món i encara no en trauríem entrellat.
0: Home, que si triéssim entrellat nosaltres ens mereixeríem el Nobel.
1: Pràcticament. I també hi ha la gravetat quàntica, la teoria EQG, que proposa que l'espai-temps no és continu, sinó que a escales molt, molt, molt petites, o sigui, a escala de Planck, uns 10 a menys 35, més o menys, tindria una estructura granular, com una mena de teixit. Llavors, aquesta teoria sí que fa prediccions testables en principi, però l'escala és tan petita que detectar-les és enormement difícil.
0: No, estàvem parlant que els quarks tenien una escala de 10 a la menys 18 i aquí estàs posant-hi 17 ordres de magnituds més petit encara. 17 zeros més. Imagineu-vos la petitesa que és això.
1: Clar, només de provar, de detectar-ho, ha de ser bé, un mal de cap per la pròpia tecnologia. Clar, és que això que dèiem, l'escala de Planck és la distància a la qual els efectes de mecànica quàntica i gravetat general es fan igualment importants. Perquè de mecànica quàntica en podem parlar durant una bona estona.
0: Una temporada sencera.
1: Clar, per arribar a resolucions d'aquesta escala amb un accelerador de partícules, caldria un accelerador de la mida de la Via Làctia. Llavors estem molt lluny de poder tastar directament la gravetat quàntica.
0: Sí, sí, se'ns escapa de les mans.
1: Se'ns escapa de les mans. Però és que la recerca d'aquesta nova física, els fenòmens que el model estàndard doncs, no prediu, és una de les grans motivacions darrere del CERN i altres acceleradors de partícules. I bé, totes les idees que es puguin aportar i que es puguin demostrar matemàticament i després comprovar seran benvingudes. Si tenim algun oient que estigui una mica avançat en el tema, doncs...
0: Sí, si algú té algun gran col·lisionador per aquí a la vora, que ens el deixi visitar.
1: Que ens el deixi visitar, exacte. De fet, aquí a Ginebra es pot visitar el CERN.
0: Bueno, de moment ho és i ho deixarà de ser en breu.
1: Ah, sí?
0: Perquè ara anem a parlar d'una notícia d'actualitat. Al respecte...
1: Ah, jo anava a dir, vaig fa que de fer 8 o 9 anys que vaig poder anar, però vaig quedar amb una mica de ganes de més, perquè ensenyava les instal·lacions antigues i una part una mica com de museu, però, clar, la part gran... Vull dir, ni baixaves a veure el tub, ni veies gaire part de les instal·lacions. Vas fer una mica trist. En tot cas, què ha passat amb el gran col·lisionador de drons, el CERN?
0: Encara no ha passat res, però la notícia...
1: No ha explotat, no?
0: No. El CERN, que és a prop de Ginebra, com deies, és l'accelerador de partícules més gran i potent del món. És un túnel circular de 27 quilòmetres de circumferència a 100 metres sota la frontera, o sigui, 100 metres de profunditat i sota compartit entre França i Suïssa. Fins ara, el gran col·lisionador havia permès fer descobriments extraordinaris, el més famós dels quals l'he mencionat és el bosó de Higgs. Però el gran col·lisionador no s'atura. Aviat farà a terme les últimes col·lisions amb la configuració actual i sí que s'aturarà, per això deia que potser no el podríem visitar, per fer una gran actualització. O sigui, no és perquè tanquin les instal·lacions i ja abandonin, sinó que, al contrari, van a més. L'objectiu és, de cara al 2030, construir el gran col·lisionador de drons d'alta lluminositat.
1: Clar, lluminositat no és que tinguem més focus, és que en física de partícules es refereix a una llum que, o sigui, no és llum visible. És una mesura de quantes col·lisions per segon pot produir aquest accelerador. Més lluminositat, més col·lisions, més dades i més possibilitats de detectar partícules rares o fenòmens nous. Que això que dèiem, triguen uns quants anys des que es fan les col·lisions i recopilen les dades a poder analitzar. Són terabytes i terabytes d'informació.
0: És un... vomita gairebé dades i la capacitat d'analitzar-les és la dificultat que potser també en l'episodi que parlàvem de la intel·ligència artificial és una de les...
1: El processament de dades és complicat.
0: Sí.
1: Tot i aquesta actualització, clar, no ens imaginem que sigui un gran accelerador nou, alternatiu, però sí que pot produir fins a 10 vegades més col·lisions per segon que l'actual. No estem parlant de 25 ordres de magnitud, però...
0: Tu bé. Estàs parlant de una ordre de magnitud.
1: Estem parlant d'una ordre de magnitud, però estem... Això, aquesta millora ens sembla que seria crucial perquè alguns dels fenòmens que els físics volen estudiar, com ara això, matèria fosca, les aviacions de les prediccions del model estàndard, ocorren molt realment, però que amb aquest ordre de magnitud extra ja es podrien tenir més milers de milions de col·lisions que podria proporcionar. O sigui que és una millora que esperem.
0: Més possibilitats de trobar aquestes partícules que ara són tan esquives.
1: Que al final és una gran lupa, no?, per poder mirar més profundament la realitat.
0: Sí, exacte, seria el símil. Tens una lupa que te magnifica 10 vegades, doncs ara en tindràs una que et magnificarà 100 vegades.
1: Sí, exacte.
0: Fent el símil. Què més tenim? També tenim més novetats. Parlem de fermions i bosons. Dos mons completament diferents.
1: A veure, abans d'entrar en detall cada partícula...
0: Doncs jo vull entrar-hi ja.
1: Vinga, portem ara mitja hora d'introducció i encara estem aprofundint. Jo diria que això ens dona per fer uns quants programes. Llavors, abans d'entrar en tallar cada partícula, doncs expliquem una mica la distinció fonamental que determina com es comporta tota la matèria. Perquè les partícules del model estàndard es divideixen en dues categories que són ben diferenciades. Fermions i bosons. La diferència és a l'espín. No estem parlant de tennis, eh? L'espín és una propietat quàntica intrínseca de les partícules que no té equivalent perfecte en el món clàssic. Llavors, l'espín en anglès vol dir rotació, però les partícules no es giren en el sentit clàssic. És a dir, l'espín és una propietat purament quàntica, com si portés una mena de maneta interna que apunta en una direcció. Això sense entrar molt en mecànica quàntica. Estem fent física de partícules, ara no estem parlant de quàntica, tot i que va tot lligat.
0: Ens hem d'imaginar aquestes partícules, això, que tenen una maneta que apunta amunt o avall, però no és aquesta rotació, no és la Terra girant o la Lluna orbitant. Si intentéssim fer girar un electró fins que tornés a la posició inicial, el trobaríem que necessita dues voltes completes per tornar a l'estat original. Cap objecte clàssic no es comporta així.
1: És una cosa una mica que intentes imaginar-t'ho i dius, no quadra. Però sembla que hauria de quadrar, no ho sé. En tot cas, això que estem parlant és l'espín, que és aquesta propietat. Llavors, els fermions, que siguin els quarks, els electrons i els neutrins, tenen un espín que és semi-enter. Llavors, la matemàtica aquí seria un mig, tres meitats, i segueixen el principi d'exclusió de Pauli, que estableix que dos fermions idèntics no poden ocupar el mateix estat quàntic simultàniament. Cal que ho tornem a repetir, aquesta frase?
0: avancem, a veure si...
1: Perquè és tècnicament és complicat. Llavors, el tenir aquest espín que és semi-enter i segueix en aquest principi, o sigui, són coses que podrien ser detalls tècnics, però tenen conseqüències que són enormes. Uh-huh. Llavors, el principi de Pauli és el motiu pel qual la matèria és sòlida. Si dos electrons poguessin ocupar el mateix espai i el mateix estat, tots els electrons d'un àtom s'apilarien al canvi de la capa energètica més baixa. Llavors, tots els àtoms serien iguals. No tindria sentit. No hi hauria taula periòdica, no hi hauria química i no hi hauria diversitat de materials. Llavors, el principi de Pauli és el motiu pel qual les estrelles de neutrons no col·lapsen indefinidament. La pressió de la degeneració dels neutrons, que no poden ocupar el mateix estat, suposa la gravetat. I per això és com si no poguessin travessar una paret. No? Els electrons de la mà i de la paret es repel·leixen, no per la seva càrrega, sinó perquè no volen ocupar el mateix estat quàntic.
0: Es va explicar.
1: Ho hem seguit fins aquí una mica, no?
0: Una miqueta més bé.
1: Una miqueta més bé, amb aquesta paret. Llavors, no és que hi hagi això que xoquin, sinó que seria que no ocuparien el mateix, no volien ocupar el mateix espai.
0: No, sí, és com dos cotxes, no poden estar al mateix lloc al mateix moment.
1: Bé, el problema és que amb els cotxes sí que podem forçar que estiguin al mateix lloc.
0: Sí, però què passa? Llavors s'allibera molta energia i hi ha una miqueta de terrabastall.
1: Clar, i això són els fermions. Com són els
0: bosons? Llavors tenim els bosons. Hem parlat del bosó de Higgs, però, per exemple, fotons, gluons, els bosons B'Z, el de Higgs, en comparació amb els fermions, tenen un espín enter, 0, 1, 2, i no segueixen el principi de Pauli. Molts bosons poden ocupar el mateix estat quàntic al mateix temps. Això, per exemple, fa possible el làser. Milions de fotons idèntics en el mateix estat quàntic, movent-se tots junts en la mateixa direcció. Sense la propietat bosònica dels fotons, el làser no podria existir.
1: Clar, són dos tipus diferents. Uns que es poden, diguem, superposar i uns altres que no.
0: I uns altres que no. I uns que tenen aquest espín en meitats i un que té l'espín en terç.
1: És que els bosons tenen molta, com diria, molta història darrere. A nivell això dels fotons que quan van descobrir ja tenien aquesta dualitat, també el bosó de Higgs que tot és el que va demostrar tota aquesta part de la física. Jo diria que potser n'hi ha més substància, no?
0: Més xitxa.
1: És potser una crida més d'anar a investigar. Bé, en tot cas, la denominació aquesta dels fermions ve de la física Enrico Fermi i dels bosons de Satyendranath Bose, que és un físic bengalí que, juntament amb Einstein, va descriure doncs, el comportament estadístic d'aquestes partícules als anys 20, o sigui, ara fa uns 100 anys aproximadament. Sí. Llavors, tant Bose com Einstein van predir que si molts bosons s'enfrontaven prou, tots caurien al mateix estat quàntic. Llavors, el que avui es coneix com a condensat de Bose-Einstein és un cinquè estat de la matèria observat experimentalment el 1995.
0: Aquesta capacitat d'imaginar aquestes coses, no? O sigui, els anys 20 imaginen que, segons les seves teories, la matèria es comportarà d'una manera i 70 anys després, experimentalment, ho observem i afirmem que la teoria és vàlida. És que és fabulós, això.
1: Clar, si tot això hem d'entrar a parlar d'estats quàntics i mecànica quàntica i per ara aquí intentem mantenir-ho al marge. Jo...
0: Ens cantem amb la física, sí, sí.
1: És un altre lloc. O sigui, tot es relaciona molt, però no acabem de tocar-ho directament.
0: Entrem llavors, ben bé en matèria. Anem a parlar d'aquests ingredients, aquest Lego. Aquestes...
1: De la recepta, no?
0: Partícules fonamentals.
1: Clar, és que partícules fonamentals en tenim unes quantes.
0: Sí. Intentarem resumir-ho i que quedin el més clar possible. Parlem els primers, el bàsic que els he mencionat abans, són els quarks, que són els maons, aquesta partícula fonamental. No les trobareu mai soles, els quarks. Són extremadament sociables. S'uneixen per formar partícules més grans com els protons i els neutrons que hi ha a cada nucli de cada àtom del nostre cos. De quarks n'hi ha de sis tipus. La física, amb aquestes paraules que... Aquí ens avallen una miqueta, els anomena sabors. No tenen res a veure amb si és dolç, salat, no. N'anomena sabors. Up, down, charm, strange, top and bottom. Dalt, baix, encant, estrany, cim i fons. Els noms no volen dir res en especial, sinó que són paraules que per definir una miqueta aquests sis tipus de quarks.
1: És això, el mot tècnic ja està, eh? No. Clar, és que tampoc és que siguin noms de colors. O sigui, els sis tipus de quarks entre si, doncs, igual que tenim noms de colors per les seves càrregues, doncs tampoc són colors visuals, no? O sigui, la física de partícules posa etiquetes metafòriques.
0: Posa etiquetes, sí, que no tenen res de símil amb el món físic real. Els dos quarks més comuns i els únics presents a la matèria estable que ens envolta són l'up i el down, l'1 i el D. El protó es forma amb dos quarks up i un down, escrit UUD, i un neutró amb dos down i un up, UDD. Tots els altres quarks, charm, strange, top, bottom, existeixen però s'inestabilitzen molt ràpidament i es desintegren en quarks up i down, perquè són els més estables. Els trobareu en col·lisions d'alta energia, en rajos còmics i en els instants inicials de l'univers, però no en la matèria ordinària.
1: Clar, tot això s'ha hagut d'investigar, doncs, fent col·lisionar...
0: Fent xocar
1: alta energia partícules.
0: I un tret fascinant, digues, són...
1: Clar, els quarks tenen càrregues elèctriques fraccionàries.
0: Explica-m'ho. Això sí que s'ha d'explicar-m'ho a poc.
1: Clar, tots els objectes que coneixem, o siguin electrons, protons, ions... tenen càrregues de valors sencers. Però els quarks up tenen una càrrega de més 2/3 positius i els quarks down de menys 1/3. Llavors, la suma és perfecta. Un protó seria up més down, és 2/3, 2/3, menys 1/3, doncs queda 1. I el neutró, doncs, quedaria 0. Doncs up més down més down.
0: O sigui, ja sabem que un protó és positiu i un neutró és neutre elèctricament.
1: Llavors quedaria a 1 i a 0 i tot quadraria.
0: Exacte.
1: Clar, les càrregues fraccionàries d'aquests quarks van ser considerades absurdes quan es van proposar, perquè bé, sembla una mica...
0: Sí,
1: estrany,
0: és una anada d'olla.
1: Es va presentar de manera independent aquesta teoria i durant la comunitat científica doncs, ho va rebre com amb escepticisme. No? Però finalment, per aquest descobriment, Gell-Mann... un físic que va presentar juntament amb George Zweig va guanyar el Premi Nobel de Física el 1969. Però Zweig, per raons acadèmiques, no va poder rebre mai. Només va rebre un dels dos.
0: Un altre concepte clau és el que s'anomena càrrega de color. Parlem de sabors i ara parlem de colors que abans has mencionat. A la jerga de la física no és que parlem de colors pròpiament, sinó que és la manera que han etiquetat característiques dels quarks. És un nom que els físics oposen a un tipus de càrrega pròpia dels quarks com si fos una etiqueta interna. En aquest sentit, hi ha tres colors, vermell, verd i blau, i per cada un el seu anticolor corresponent.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquí ve una de les propietats més estranyes de la física. Si parlem a poc, els quarks no existeixen sols mai. Hem dit que són molt sociables. Quan intentem separar dos quarks, la força que els uneix no s'afebleix. Al contrari, s'intensifica com si fos una goma elàstica. Arribar a un punt, l'energia acumulada és tanta que en lloc de separar-se, crea un parell nou de quarks que s'uneixen als que estem intentant separar. Això es diu confinament de color. I aquestes combinacions estables de quarks, com hem dit abans, s'anomenen hadrons. D'aquí ve el nom del gran col·lisionador d'hadrons. I hi ha dos tipus principals, els hem dit. Els barions, que són tres quarks, com els protons i els neutrons, i els mesons, que és un quark i un antiquark. En condicions extremes d'energia o temperatura, com les dels instants posteriors al Big Bang, els quarks poden existir lliures en un estat anomenat plasma de quarks i gluons.
1: Realment és un tema que és molt dens. Llavors, des d'aquí, jo convido a la lectura i relectura si realment us interessa, perquè...
0: Sí, nosaltres deixem anar conceptes, exacte, intentem explicar-los, però és una punta d'iceberg respecte a tot el que hi ha darrere de la física quàntica.
1: De fet, hi ha cites de famosos científics que parlen d'això, que la mecànica quàntica, com més intentes entendre aquesta física de partícules, moltes vegades més s'escapa del que realment doncs coneixem.
0: Hem parlat dels quarks, parlem dels leptons.
1: Leptons.
0: Aquests són solitaris.
1: A poc a poc, intentem-ho digerir.
0: A la diferència dels quarks, els leptons poden existir sols. Són partícules que no senten la força nuclear forta i, per tant, no formen nuclis. La família dels leptons té 6 membres. L'electró, el muó, el tauó i tres tipus de neutrins.
1: A veure, m'agafo la taula. Comencem per l'electró, perquè és el més famós de tots.
0: És el més famós, n'hem parlat, és el primer que es va descobrir com a partícula subatòmica. És el responsable de l'electricitat, dels enllaços químics i, en definitiva, de tota la química. Quan dos àtoms comparteixen o no s'intercanvien electrons, formen molècules. Sense electrons no hi hauria química, sense química no hi hauria vida. L'electró, hem dit, va ser identificat el 1897 per J.J. Thomson al Cavendish Laboratory de Cambridge. Va fer servir un tub de raig catòdic i va demostrar que l'àtom emetia partícules molt petites amb càrrega negativa. Va ser el primer component subatòmic descobert.
1: Clar, i pares a pensar i dius, com pot ser que l'electró, que és un 0,06% d'un àtom, controli tant de la química de l'àtom? Doncs perquè la massa no és l'únic que importa. La càrrega elèctrica i el fet de ser relativament lliure de moure's pels materials conductors és el que genera electricitat, que alimenta tots els dispositius electrònics. Llavors, l'electró és lleuger, però és extremadament influent. Sense electrons no tindríem...
0: Ho han dit, no hi hauria química i no hi hauria vida. L'electró, el primer. El muó és com un electró, però pesat. Té les mateixes propietats quàntiques, però pesa, atenció, 207 vegades més. Va ser descobert el 1936 per Carl Anderson i Seth Niedermeyer en estudiar rajos còsmics, partícules d'alta energia que arriben de l'espai i xoquen amb l'atmosfera terrestre.
1: I aquestes partícules poden venir originades
0: per esdeveniments d'alta energia. Esdeveniments
1: d'alta energia, siguin explosions de supernoves o qualsevol altra. Alguna vegada n'hem parlat en algun altre podcast.
0: Va ser una cosa inesperada, aquest descobriment. El físic Isidor Isaac Rabí va pronunciar la frase que es va fer famosa. Qui ha encarregat això?
1: Home, és que no sembla necessari, no?, que hi hagi més partícules.
0: Doncs el muó, que no semblava necessari per a cap model existent, avui és la clau d'experiments que intenten anar més lluny d'aquest model estàndard. El muó es desintegra en menys d'una milionèsima de segon en un electró i dos neutrins.
1: És molt ràpid per poder-ho mesurar.
0: Però els que arriben des de l'atmosfera viatgen prou ràpid perquè la dilatació temporal de la relativitat especial, nou concepte que introduïm aquí, els allargui la vida al temps just per arribar al Sol, a Terra, al detector. Mm. Sense la relativitat, els muons no arribarien a la superfície terrestre i el fet que els detectem, és una prova directa també de les teories d'Einstein.
1: A veure, això que dèiem ara de la dilatació temporal, per aclarir una mica també que alguna vegada hem parlat d'això, de si la gent en òrbita anava, vivia més, vivia menys...
0: Llavors, per aquí van els tiros, sí.
1: La dilatació temporal diu que un rellotge que es mou molt ràpid corre més lent que un que està quiet. O sigui, per un muó que viatja el 98% de velocitat de la llum, que vull dir, diré que no ho hauríem passat amb un radar convencional, el temps passa molt més lent. La seva milionèsima de segon de vida, des del nostre punt de vista, s'estira prou com per travessar desenes de quilòmetres d'atmosfera. O sigui, si fem un experiment amb un detector de muons en un soterrani, per exemple, podríem veure la relativitat en acció, no? Perquè, vull dir, desapareixeria en un moment, però a la vegada doncs, seria doncs, un bon temps allà entre nosaltres.
0: És entre cometes la percepció del temps per al protagonista, pel muó, o per l'observador, que seríem nosaltres. És la diferència, la relativitat especial que explicava Einstein.
1: Clar, llavors, com a detector de muons, tenim el muó MU2E, que seria com una mica de notícia d'actualitat ara, perquè el Laboratori Internacional de Fermi a Illinois, als Estats Units, espera completar la construcció del detector MU2E, que no ve a ser també del tot com es pronuncia, en els propers mesos. L'experiment està dissenyat per comprovar si un muó pot transformar-se directament en un electró sense generar partícules addicionals.
0: Aquells neutrins que dèiem abans.
1: Clar, si s'observés aquest fenomen, sense evidència, seria una evidència física de que hi ha quelcom més enllà del model estàndard. O sigui, partícules o forces que encara no coneixem. És clar, el model estàndard prediu que la transformació directa del muó a electró sense aquests neutrins no hauria de passar mai. Mm. Si en aquest detector s'observa, significaria que el model estàndard, que és la nostra millor teoria de totes, té forats. I si es descobreixen forats, doncs és una gran notícia i a vegades doncs, diria que és un petit inconvenient per tothom qui intenta treballar-hi, no?
0: La manera d'anar progressant. No hem parlat de l'electró, hem parlat del muó i ara ens toca el tauó. El tercer leptó... És el tercer leptó carregat. Va ser descobert entre el 1974 i 1977 pel físic Martin Pell al SLAC de Stanford. El tauó és 3.477 vegades més pesat que l'electró, fins i tot més pesat que molts protons o neutrons, però tampoc forma part de la matèria ordinària perquè es desintegra en menys d'una bilionèsima de segon. Pell va rebre el Nobel de Física el 95 per aquest descobriment. El nom de tauó ve de tau, que és la primera lletra de la paraula grega tercer, perquè era el tercer leptó descobert. La descoberta del tauó va consolidar el patró de les tres generacions de partícules que organitza el model estàndard, les tres famílies de quarks i leptons, de menys a més massa, cadascuna com una còpia pesada de la primera.
1: Aquí convidem a mirar la taula que hi ha diferents partícules ordenades perquè és potser la manera més fàcil de descriure-ho.
0: Sí, no n'hi ha tantes, eh? És una graella de 3x3, si no recordo malament, o de 3x4, que resumeix molt bé totes aquestes característiques de quarks, hadrons, leptons i tots els components que hi ha a cadascun d'aquests.
1: Clar, llavors, per què hi ha aquestes tres generacions? Doncs ningú sap ben bé del cert. O sigui, el model estàndard les inclou, però no les explica. Sembla que l'univers ha triat aquest nombre sense que hi hagi una raó fonamental clara. O sigui, algú va decidir-ho i així es va quedar. O becari, segurament. En tot cas, sabem que per experiments el predecessor de la gran col·lisió de partícules, que no era IRACSE, sinó era IRAEP, que no hi ha una quarta generació de neutrins lleugers. Però per què dels tres? Doncs és una pregunta aquestes que segueixen obertes. I aquí, doncs, finalment acabem aquesta part de partícules amb el neutrí.
0: El neutrí, que és una partícula fantasma, gairebé no té massa. Sabem que en té alguna, però és tan petita que no hem pogut encara mesurar-la exactament. Interactua tan poc amb la matèria que pot travessar la Terra sencera com si no la veiés. En aquest moment, mentre estem llegint, mentre ens esteu escoltant, uns 60.000 milions de neutrins solars, és a dir, que venen del Sol,
1: milions,
0: estan passant per cada centímetre quadrat del nostre cos. És a dir, de la mida d'una ungla ens estan travessant 60.000 milions
1: mira les mans. No l'estic veient, però ara tinc paranoia.
0: És com si la matèria fos pràcticament invisible pels neutrins. Doncs com es detecten? Amb tancs enormes de líquids enterrats a gran profunditat per bloquejar tot el soroll de fons i esperant la raríssima ocasió, la carambola perfecta de que el neutrí xoqui amb un nucli atòmic i produeixi un flash.
1: Un flash de llum.
0: Nosaltres no detectaríem el neutrí, detectaríem el flash, el resultat de l'impacte.
1: Això ho podem veure si busqueu Super Kamio Kande, que és una de les instal·lacions que es poden trobar al Japó. És un gran tanc de 50.000 tones d'aigua ultrapura envoltat d'11.000 sensors òptics, tot plegat per aquestes partícules que travessen la Terra sense problema. Llavors això, ens hem imaginat una gruta gegant carregadíssima d'aigua i una pila de sensors i a veure si en algun moment trobem el flash d'algun.
0: El flash de l'impacte d'un neutrí contra algun àtom.
1: Contra el nucli d'algun àtom. De fet, notícia trista, ara estan construint l'Hiper Kamio Kande i va haver-hi un accident laboral fa relativament poc. No sé com va acabar pels obrers, però em sona d'haver llegit aquesta notícia.
0: De grans detectors, o sigui, de grans experiments per detectar neutrins n'hi ha a diferents punts del planeta, n'hi ha a l'Antàrtida, em sembla que també n'hi ha un que estan fent a la zona de l'estret de Messina, estan instal·lant detectors cablejats fins a 900 metres de profunditat. Buscant aquesta partícula, no? I, a més, de neutrins n'hi ha de tres tipus. Hi ha el neutrí electrònic, el neutrí muònic i el neutrí tauònic.
1: Cadascun d'aquests tres va associat amb el seu leptó carregat corresponent. Llavors, una de les sorpreses de la física moderna és que els neutrins oscil·len i es transformen d'un tipus a un altre mentre viatgen. I això implica que han de tenir massa, tot i que ínfima. Llavors, aquesta oscil·lació va valer el Premi Nobel de Física el 2015, Takaaki Kajita i Arthur MacDonald, per aquest descobriment.
0: Mm-hmm.
1: Clar, és que els neutrins van ser descoberts teòricament el 1930 com a solució a un problema de conservació d'energia en desintegració radioactiva.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, Wolfgang Pauli, que era el científic que ho va proposar, doncs estava tan poc convençut que existissin de veritat que va escriure en una carta: he fet una cosa terrible, he postulat una teoria que no pot ser detectada mai. Llavors es van trigar 26 anys a demostrar-se que existia, fins al 1956, I en rebre la notícia, una mica sobradet, no? Va dir això de... Bé, ja ho sabia.
0: Coi, sí, si ho vaig dir jo, que existia, però no la podreu detectar mai. Va fallar en la predicció de que no podria ser detectada.
1: De que no podria ser detectada. Llavors, amb això és arribem al final de la part, diguem-ne, convencional de la física de partícules.
0: De la part tangible.
1: De la part tangible. O sigui que jo diria que per aquí... ens quedem perquè després, en el següent programa, podrem repescar-ho des d'aquí i entrar al món més ocult de l'antimatèria.
0: I les antipartícules.
1: Les antipartícules i les...
0: sí,
1: quina por que fa tot.
0: Bueno, són aquests noms, no? Que, igual que parlàvem abans de sabors i colors, mira, s'inventen etiquetes per definir coses... que encara mateix no sabem ben bé com explicar.
1: Així ho podrem pair una mica, perquè, esclar, en el següent programa doncs, parlarem tant de les interaccions aquestes fonamentals que havíem dit, com del bosó de Higgs i què representa, i parlarem també de Peter Higgs, que és el que va descobrir, per això té el nom, el bosó de Higgs.
0: Bé, estaria bé parlar-ne d'ell, no? Ja n'hem parlat una miqueta, sí.
1: Exacte. I també tindrem això, uns quants mites d'aquests de l'antimatèria i les partícules, a veure si ho podem desmentir o no. En tot cas, sí que podem donar la solució del joc d'enginy de l'última setmana. Aquell que tenien dos presoners que estaven condemnats a mort i els donaven l'oportunitat de salvar-se. Llavors, el que faran serà el matí abans de l'execució doncs, posar-li a cadascú un barret d'un color, o blanc o negre. Després s'han de mirar de manera que cadascú sap el color del barret de l'altre, però no pas el seu, i no es poden comunicar, tot i que després en privat els hi pregunten quin color és el seu barret. Si algú dels dos ho encerta, se salven tots dos. Llavors, la nit abans es poden reunir per pensar una estratègia. Com es pot muntar això? Com podem saber qui té l'altre? Clar, és que proposat així sembla una cosa que és molt complicada. Però és tan fàcil com que un digui el color de barret de l'altre i l'altre digui el contrari. O sigui, estem buscant aquí tres peus al gat moltes vegades.
0: Sí, a vegades són coses més senzilles, no? I és veritat que si fent aquesta estratègia tenen números
1: de solucions. Tenen més números. De fet, és millor això que no pas altres solucions que podrien haver proposat. No sé com... Mirar a veure si un barret és més calent i serà negre i l'altre serà blanc. No sé si acaba de funcionar, això.
0: No, clar.
1: Això, amb aquell joc d'enginy de les bombetes, d'anar a mirar quina bombeta... Aquelles sí, però amb els barrets no.
0: Aquelles funcionaven, però amb els leds no.
1: La qüestió és que jo diria que d'aquesta manera és la forma més fàcil de solucionar-ho. I tens, Marc, un repte per avui també relacionat amb el tema, no?
0: Sí.
1: Has preparat un...
0: Mira, que vaig aprofitar que estirant una miqueta de la intel·ligència artificial i vaig dir, escolta, me pots fer alguna espècie de joc d'enginy amb les... amb la matèria, no amb l'antimatèria, sinó amb la matèria.
1: I carai, veurem.
0: Vinga, va, anem a provar. Diu, mira, me planteja això, has detectat una nova partícula composada amb el gran col·lisionador de drons. Però les dades estan fragmentades. La teva missió és esbrinar quins tres quarks la formen, aquesta nova partícula.
1: Això són matemàtiques, a veure. Però repassem les regles de la física, no?
0: Sí.
1: O sigui, la càrrega elèctrica és el resultat de la suma dels tres quarks, que ha de ser un nombre sencer. 0, 1 o menys 1. El quart cap té una càrrega de més 2 terços, el quart d'an té una càrrega de menys 1 terç. I la regla del color, que és aquesta que diu que una partícula composta, o sigui, un hadró, ha de ser blanca, o sigui, que ha de tenir un quart també de cada color. Un roig,
0: és la suma dels tres.
1: I blau. Llavors, quin repte tenim?
0: Dins, tinc una partícula amb una càrrega total de 0. És neutra. I sabem que només utilitza quarks de la primera generació, els up o els down. El quark de color blau no és un quark up. I, a més, hi ha més quarks d'un tipus que d'un altre.
1: Això és llavors, una equació ben maca, diria, eh?
0: No és tan matemàtica com et podria semblar. La pregunta és, quins són els tres quarks, és a dir, tipus i color, up, down o vermell, verd i blau, que formen aquesta nova partícula descoberta?
1: Bé, deixem incògnita aquesta aquí perquè hi penseu, i a part això també tenim això, molts deures de poder-se documentar perquè... això ara comentant-ho fora de micro, tot i que nosaltres hem pamat i intentat doncs, descobrir i alleugerir tot el llenguatge,
0: vull fer-ho mangíbul, sí.
1: Fer-ho mangíbul, exacte, i nosaltres ens hem passat això, les nostres hores de Wikipedia, documentació i d'anar-ho comentant amb uns i altres, Bé, és un tema que es fa molt complex.
0: Molt bé. Bueno, és la frase que ho has dit tu, no? Com més entrem en la...
1: Com més entrem
0: a la mecànica quàntica...
1: Com més entrem en matèria, en més matèria, complicat és.
0: Més complicat és la cosa, sí.
1: Llavors, això, de cares al pròxim episodi, que és la segona part d'aquest, doncs intentarem arribar on hem arribat avui i una mica més enllà, a veure si descobrim la partícula de Déu o la partícula del dimoni.
0: God damn particle.
1: God damn particle. En tot cas, això, moltes gràcies, Marc, i moltes gràcies tant als dos tècnics que avui ens acompanyen per aquí. Jo diria que no es volen fer tons pel micro avui.
0: No, jo. Però confiem en ells.
1: Confiem en ells. Espero que quedi tot bé.
0: Adéu, adéu.
1: Sí, que això, res més. Gràcies i fins a la pròxima.
2: Radiació de fons amb Joan Regí i Marc Heras. Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
3: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
4: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
5: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
6: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
5: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
6: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
5: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
7: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
4: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnavals. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
8: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
9: Escoltes Ràdio Palafrugell.
10: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
11: La família Valls s'ha unit per portar-nos presència, una cançó íntima i feta a casa amb una sonoritat despullada i elegant. La Lluïsa, en Xevi, la Paula Valls, l'Aniol i en Xevi Valls ens porten Presència, que escoltem ara mateix, un excel·lent i elegant tema.

0: La cantant mexicana Natalia Lafourcade ens ha portat el senzill Cancionera amb un àlbum també esplèndid que, a més, barreja l'essència de la música, un pont entre allò que és íntim i allò que és universal. Molt ben considerat als Grammys. L'escoltem aquí, Natalia Lafourcade amb Cancionera.
1: Cancionera, no dejes de sorprenderme.

la interpretació d'aquest tema ja tan conegut, aquest Beatles List del cantant de Kentucky anomenat Tyler Childers, una cançó extreta del seu àlbum del 2025, Snipe Hunter.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Rei Kebab and Tacos. Kebabs, tacos i pizzas casolanes des de 6 euros amb 50 cèntims. Servei a domicili. Avinguda Generalitat 25 de Palafrugell. Rei Kebab and Tacos.
2: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
3: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
2: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
3: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
4: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
5: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
6: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
7: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
8: Aurisol, centre auditiu. Revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interès. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
9: Grup PAC, correduria d'assegurances. Som la primera correduria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
10: Palafrugell Garden Center. Venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la rotonda. Comarcal 66, quilòmetre 0.
11: Nice to Each Other és una cançó de la cantant de Londres Olivia Dean, originalment llançada al mercat el passat maig de 2025 des del seu segon treball en discogràfic The Art of Loving, una cançó magnífica que recuperem al Tot 50.

La cantautora i poeta de Granollers, la Ivet Nadal, es torna galàctica i ho fan d'una manera magnífica, tot versionant amb en Jaume Sisa. Aquest és el seu darrer èxit. Ivet Nadal amb L'home dibuixat.

0: Ràdio Palafrugell. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que el govern començarà els tràmits per presentar els pressupostos del 2027 en els pròxims mesos. Ho ha dit al Cercle d'Economia, on ha assegurat que al llarg d'aquest mes el govern actualitzarà el seu quadre macroeconòmic. L'executiu ja va renunciar a presentar els comptes el 2026.
3: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
2: Sánchez ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra Republicana i també ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva aquesta legislatura. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi han donat totes les explicacions que calia. Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat a tecnologia Huawei amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero.
4: Quines explicacions més necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que s'ha destacat, és el fet que el tabaquisme ha baixat fins a un mínim històric a Catalunya. Tot i això, malauradament, encara causa una mort cada hora. I aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum. A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Wineta amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard a les 7 actuaran el rockers britànic Yard Act i al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente a 9:15 i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. I el Centre Natació Mataró ha tornat a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. L'equip del Maresme suma ja el seu tercer títol de competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10.
1: Notícies en xarxa.

0: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà. Si tenia el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà. Carrer del Suro 28, Palafrugell. carwashcostabrava.com.
1: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
2: Aquest divendres 5 de juny a les 5 de la tarda, als Horts Comunitaris Les Arenes, celebració del 10è aniversari, amb un taller d'herbes per la Tafia i un taller d'encurtits per part de la Gabriela i en Raül Birlea, que són hortolans dels Horts. També hi haurà un sorteig, un berenar, monitoratge infantil i tallers per adults. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp al 615-859-624. Les places són limitades. Podeu trobar més informació al webcultura.palafrugell.cat. I d'altra banda, aquest divendres a les 7 de la tarda, l'empremta de la natura en l'obra de Cuixart, una activitat al Museu del Suro que serà una conferència a càrrec de la doctora Raquel Medina, que és la comissària de l'exposició Cuixart, Natura, Mita i Memòria. Per a més informació, podeu consultar el web museudelsuro.cat.
1: Som aquí, som amb tu, som a peu de carrer. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'ns a Ràdio Palafrugell els dimecres a les 9 del vespre, els dissabtes a les 2 del migdia i el diumenge a les 8 del vespre. El Club del Country.

0: ens queda.
1: Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà
1: i t'enganxarà.
0: Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: Corbí, electrodomèstics en majúscules. Com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al migdia.

0: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'en Prats,
1: La Sauleda,
0: La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa.
1: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Lastimada meva, sí que potser ho estàs passant una mica malament ara. És normal. Deixa't patir i deixa't sentir el que necessitis. Però recorda que has fet un gran pas i que tornes a estimar-te a tu mateixa. I que això fa que tornis a viure i que tornis a respirar. I jo em puc estar més contenta. Un petó, t'estimo molt i tinc moltíssimes ganes de veure't.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 4.
2: Dies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
4: Van a ser uns pressupostos socials, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
3: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
5: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hi hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
3: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portavou del Vaticà, Mateo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.

0: Petrolis Costa Brava. Telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava. Distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05.
1: Nova Bugaderia Autoservei, al centre comercial Costa Brava Boulevard de Palafrugell. Aprofita el temps de mentre es fa la bugada, fes la compra, pren un cafè, i t'avisa el mòbil quan s'ha acabat la bugada.
2: Bones, oients de Ràdio Palafrugell. Soc en José, tècnic de l'espai LGTBI+, de l'Ajuntament de Palafrugell, i us vull convidar a commemorar l'orgull LGTBI+, amb nosaltres. Es tracta, potser, de la data més important a nivell de calendari pel que fa a la reivindicació dels drets de les persones LGTBI+, i de tota la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I per aquest motiu, des del Baix Empordà, des de diferents serveis d'igualtat i en col·laboració amb diferents entitats, hem organitzat una sèrie d'activitats per commemorar aquesta data. Durant tot el mes de juny podreu trobar activitats a Santa Cristina d'Aro, Palamós, Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, amb activitats com marxes reivindicatives, festes, tallers literaris, tallers de sensibilització, shows drags, de drag queens i més. Per més informació, contacteu amb els serveis LGTBI de la comarca. Ràdio Palafrugell.
3: Ràdio Palafrugell s'escolta a internet. Ràdio Palafrugell, a tot arreu.

Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Escoltes podcast?
1: Això és Radiació de Fons,
2: el podcast de ciència de Ràdio Palafrugell.
3: D'aquest esperit de conèixer, d'aprendre, de saber-nos una mica.
1: Ens agrada molt l'espai, però no només parlem de l'espai.
3: No, ens parlem de l'espai, parlem de informàtica, de novetats, de biologia, de matemàtiques.
0: Radiació de Fons.
4: Amb Joan Regí i Marc Heras.
0: Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web. A totes les plataformes.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.

Palafrugell es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio.

0: Ens ha arribat un camió de plats de dutxa en resina de totes mides i colors per liquidar preus de buixeria.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgas, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Restaurant Cafeteria d'Arcom. Cuina i pastissos marroquins. Especialitat del xef Redouane. Amb més de 30 anys d'experiència. Organitzem celebracions. Carrer Begur, 7 de Palafrugell, al costat del semàfor.
1: Vine a Fes Més i refresca't.
0: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida. I recorda, a Fes Més Palafrugell, tots els diumenges, obert.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
4: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
2: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa, especialitzada en medicaments derivats del plasma, ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeo Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova línia d'ajuts per impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitats al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada, amb un límit de 2.000 euros per iniciativa.
6: L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial i històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits i incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins de l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o espais vinculats al disseny i la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta, de 9 a 14 hores al Camp d'en Prats. I també al Camp d'en Prats, de 9:30 a 13 hores, Trobada de Puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia, Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic, de 10 a 20 hores als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses, a les 12 del migdia, a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball Folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila, amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica, amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
1: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Ferreteria Palafrugell, eines per a la construcció, mecànica, jardineria, pintures, carrer Mestre Sagrera 31 de Palafrugell.
3: Can Coucou, vine a celebrar la festa amb un bon àpat a la nostra terrassa. El pas elevat de la carretera de Palafrugell a Palamós, entre les dues rotondes, Mont-ras.
2: Electrònica Madí, venda de televisors i petit electrodomèstic. Reparació de televisors, al Camp d'en Prats de Palafrugell.
3: Montgrup Pneumàtics, tot amb pneumàtics, equilibrat, alineat de direcció i mecànica de l'automòbil. Carretera de Palafrugell a Llofriu, zona de la Fanga.
4: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
6: Això, taller floral. Tota classe de flors naturals i plantes per a celebracions. Servei d'entregues florals a domicili. Gratuïtes a Palafrugell. Ens trobaràs al telèfon 662 07 01 44 i al web aixoflors.com.
5: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
7: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
8: Cada dijous a la tarda, entre les 4 i les 8, al local social del Mas Mascort, taller de pintura a l'oli per adults, amb José Luis Escardà. Una activitat que requereix inscripció prèvia i que cada participant haurà de portar el seu propi material, que val uns 80 euros. Però el material servirà per tot el curs. Per assistir-hi cal inscriure's per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat. És una iniciativa de Viu al teu barri.
7: Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Ei, sabeu que el restaurant que la Teresa de Pals fa esmorzars a forquilla de 8 a 12? Cargols, cabrit, callos, carn a la brasa... Al restaurant que la Teresa de Pals, en Ramon us espera!
1: Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Escoltes podcast?
4: Benvinguts a Entre Pitos i Llunes.
5: Tanta satisfacció m'han donat.
4: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell.
6: Et parla Josep Pla.
7: A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu.
8: Quan ell m'aportava al seu estudi, al seu estimat estudi, que és on es refugiava.
9: Entre Pitos i Llunes.
10: Amb Miquel Muñiz.
7: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic.
11: A la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Anys amb Ràdio Palafrugell.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat. Al cap de setmana del 6 i 7 de juny, prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

0: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
1: Tecomac. Venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
2: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell. 45 anys amb Ràdio Palafrugell.

posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Escoltes Ràdio Palafrugell. Són les 6.
1: Dies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
3: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Roc. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
2: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns però que la violència no té cap justificació.
5: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
2: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. A l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
1: Notícies en xarxa.
0: Les notícies a Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
6: L'Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa una nova línia d'ajuts per impulsar la creació de negocis i projectes culturals en locals actualment sense activitats al centre del municipi. La convocatòria compta amb una dotació global de 20.000 euros i preveu subvencions de fins al 90% de la inversió realitzada, amb un límit de 2.000 euros per iniciativa.
7: L'objectiu és atraure noves activitats relacionades amb la creació artística i la venda de productes culturals al nucli comercial i històric de Palafrugell. La mesura també busca contribuir a la recuperació de locals buits incrementar la presència d'activitat cultural als carrers durant tot l'any. Els ajuts s'adrecen a persones treballadores autònomes, empreses individuals i societats que impulsin activitats econòmiques de caràcter cultural dins de l'àmbit establert a les bases. Entre els projectes subvencionables hi ha tallers d'artesania, galeries d'art, estudis de fotografia, llibreries especialitzades, editorials amb punts de venda, botigues de música, tallers de joieria d'autor o espais vinculats al disseny i la moda de creació. Les subvencions s'atorgaran en règim de concurrència competitiva. Els projectes es valoraran segons l'interès cultural de la proposta, la seva qualitat i originalitat, la viabilitat econòmica i la capacitat de generar ocupació. També es podran subvencionar despeses relacionades amb l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora dels establiments on es desenvolupin aquestes activitats culturals. El termini per presentar les sol·licituds acaba el 30 de juny a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Palafrugell.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.

0: Parabrises trencat? Vine a Crystal Box. Canviem i reparem la lluna del teu automòbil.
1: A més, fem tintada de les llunes i proporcionem recanvi d'escombretes.
0: Crystal Box. Som professionals.
1: Crystal Box. A Girona, carrer Barcelona 477.
0: A Sant Julià de Ramis, avinguda de França, número 19.
1: I Crystal Box Palamós, carrer Rentadors 11.
0: Telèfon central 972-170277.
2: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
3: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
2: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
3: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
2: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
4: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
5: Aquest dimecres 3 de juny a les 6 de la tarda a la sala polivalent de la Biblioteca de Palafrugell, presentació del llibre Records del Mas Julià de Casavells, de Lluís Maimí Casanovas, i que també hi haurà la presentació Marta Gallart. Hi intervindran també Genís Sau i Salvador Salvà, que són veïns de Casavells. És una activitat oberta a tothom i no requereix inscripció prèvia.
4: Tots els podcasts de Ràdio Palafrugell a un clic a la plataforma podcast.radiopalafrugell.cat.

Escoltes podcast? A Ràdio Palafrugell fem el millor contingut creat per a tu. Cada dia hi pengem podcast sobre actualitat, ciència, cultura, esports, literatura i molt més. Els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell a la nostra web, a totes les plataformes.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

es viu a l'emissora municipal, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Quaranta-cinc anys amb Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. I trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

0: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc, carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
1: No llegiu Mediterrània, la teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
2: Tens una associació i vols sortir a Ràdio Palafrugell?
3: Envia'ns una nota de veu breu per WhatsApp
2: al 972 30 42 12, sempre que vulguis, explicant-nos les vostres últimes novetats i sonareu a l'antena de la ràdio.

més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell. Durant 5 anys al teu costat.

0: restaurant L'Horta de Can Patxell. Menús dies feiners migdia, 20 euros. Carta dissabte i diumenge. Carretera de Torroella de Montgrí a Parlava, quilòmetre 2. Gualta.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
0: Laboratori Corbí, cuina i bany, directament amb nosaltres. Carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell. Hores convingudes.
2: Palafrugell és Plaça Nova, Can Màriu, Can d'Emprats, La Sauleda, La Punxa, Mas Mascort, Vilaseca, Bruguerol, Llofriu, Calella, i tot el que hi passa t'ho explica Ràdio Palafrugell, la ràdio pública.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Necessites canviar el teu frigorífic? Vols una rentadora de baix consum?
0: A Corbí Electrodomèstics tenim una exposició de més de 400 metres quadrats amb un servei d'entrega dels nostres articles en 24 hores.
1: Corbí Electrodomèstics, obert de 9 del matí a 9 del vespre. No tanquem al migdia.
0: Corbí Electrodomèstics, carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell.
2: No llegiu Mediterrània. La teva llibreria a Palafrugell, carrer de la Tarongeta 24, molt a prop del mercat. Si no tenim el llibre al moment, te'l demanem. No llegiu Mediterrània. A cada lectora i lector, la seva lectura.
3: A continuació, un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Entre pitos i llunes, amb Miquel Muñiz.
4: El podcast de cultura popular dels gegants de Palafrugell. Julio Navarro, el carrusel i l'escola de carrossaires.
5: Avui conversem amb un músic que representa una manera molt concreta d'entendre la cultura popular. Des del respecte profund a la tradició, però també des de la necessitat de fer-la evolucionar. L'Ivan Joanals és compositor i intèrpret de piano, tenora, gralla i fiscorn, format a Calonge, a Girona, Barcelona i fins i tot a Finlàndia. Ha escrit música per cobla, gralla i formacions d'instruments tradicionals. És una veu reconeguda dins de la música tradicional catalana contemporània, sovint definida com a valenta, creativa i, sobretot, transgressora. Avui parlarem de música, de sardanes, de cobla, d'educació musical, de patrimoni i d'aquesta nova etapa vital que l'ha portat a anar-se'n a viure cap a Noruega. Ivan, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
6: Moltes gràcies, bon dia.
5: I et convidem ja, perquè si no marxes a Noruega, llavors serà impossible de convidar-te.
6: Just a temps.
5: I no trobarem el moment i vinga, va. Que bé, estem molt contents que estiguis a Entre Pitos i Llones. Si no m'equivoco, comences a estudiar música amb 8 anys a l'Escola de Música Adrià Sardó de Calonge. Què tenia aquella escola que va marcar tant la teva trajectòria i en quin moment vares decidir que la música no seria només una afició per tu?
6: Ostres,
5: va. Hi ha bastantes coses, eh?
6: Sí.
5: Tu ara et serra.
6: Sí. Bueno, jo m'agradaria pensar que vaig començar a fer música. Bueno, primer de tot perquè vaig tenir una família que estava al darrere, que això és molt important, perquè ens agradi o no estudiar música o art aquí és car, és una cosa... No? En altres països potser no. Per tant, hosta, una família que al darrere sempre m'ha recolzat moltíssim. I les ganes de la curiositat, no? Sí que hi ha gent que diu, ostres, a mi em van obligar i al final em va agradar. A mi no em van obligar. És més, a mi no em van dir res. M'agrada explicar sempre aquesta anècdota, perquè jo tinc dues germanes grans, en elles els van apuntar a música, no? Va, fes música, no? I, bueno, carai, van fer la seva carrera i tot, i tot això que tenen, però no va transcendir, no? En canvi, a mi, doncs, pel motiu que fos, doncs, no em van dir res. I, en canvi, jo sí que ho vaig demanar. Jo tenia una inquietud, tenia ganes... Bueno, el poc que coneixia del meu entorn, també a la meva tia, que era just al costat de casa, amb qui feia molta, molta vida, tenia un piano, ella tocava el piano, vull dir que... Bueno, alguna cosa se'm va encomanar, suposo, i la curiositat, sobretot, vull dir això. I quan vaig decidir de... Vaig trigar, perquè... O sigui, jo el que tenia superclar és que no volia deixar música. O sigui, pensava, no, és que no deixaré mai de fer música, sigui el que sigui, en tots els vessants. Ara, decidir-ho com a cosa únicament, doncs va ser quan ja havia començat a estudiar, diguéssim, a l'època de carrera universitària, o sigui, els 18-19 anys. Allà sí que vaig dir, ostres, vale, no es pot fer tot, m'haig de centrar una mica perquè... Sí que això, uns 19 anys.
5: I què tenia d'únic aquesta escola de música Adrià Sardó que et va enganxar? Perquè al final és important també qui t'ensenya o l'entorn,
6: sí.
5: O... Explica'ns una miqueta.
6: Per mi, i ostres, ho he dit sempre, i a vegades ens hem trobat molts més anys... Per mi, la meva primera professora va ser fonamental. Fonamental, la Carina. Carina Nadal Martín, crec, de segon cognom. Crec que viu a Girona. Fa molts anys que no la veig. Ostres, no ho sé, em va enganxar moltíssim. Hosti, és que era com motivació, era energia, era... No ho sé, jo m'ho passava molt i molt bé. O sigui, és que mai no em vaig plantejar dir ostres, quin pal, vaig anar a música avui. És que mai de la vida. Per mi era... És que era super emocionant. Home, sí que hi devia haver algun dia que estava una mica més indiferent, suposo, com tothom, però... No?
7: Veure,
6: però recordo això, i si ho penso en aquella època, pensava, és que m'ho passava superbé, clar que vaig continuar, no? I clar, amb la història la vaig tenir durant bastant de temps. Aleshores, clar, amb ella feia tot, no? Feia piano, feia llenguatge, amb algun altre professor de l'escola, no sé, en Jaume Oliver, o així fèiem temes més de coral, així, però sobretot era amb ella. I clar, després, vist amb el temps, me n'adono que realment... Ostres, que ho feia molt bé, aquesta dona, perquè ja deu tenir doncs, uns quants anys, com jo. I em va marcar molt, segur. El començament va ser molt bo.
7: Això és que és molt important, realment. Sí. És molt important. El piano és el teu primer instrument, però després arriben la gralla i, posteriorment, la tenora, que vas estudiar amb en Gispert, no?
6: Vaig fer un any amb en Gispert.
7: Ah, vale, és que jo també vaig estudiar amb ell.
6: Ah.
7: Jo estava a la tenora. Ostres, i em va fer gràcia l'altre dia que estava mirant i dic jo, mira'l.
6: Sí, el meu primeríssim any amb escola, perquè abans hi havia una prèvia amb en Miquel Faig, amb el senyor Miquel Faig, però sí, el meu primer any, diguéssim, acadèmic de tenora va ser amb en Josep Gispert.
7: Que fort. I llavors, què et va portar cap als instruments tradicionals? Perquè recordem que vas començar amb el piano, llavors què et va portar cap a instruments?
6: Ostres, sempre ho havia hagut fer. De fet, em feien una enveja sana molt gran, perquè... Tocar el piano a vegades pot arribar a ser extremadament solitari, sobretot si fas clàssic i sobretot si estàs en un poble petit, en una escola petita, que no hi ha gaire alumnes més i que no tens gaires referents ni coses a la vora. Que jo també m'hauria pogut moure més, segurament, perquè era
7: home,
6: petit.
7: Home, però
6: no...
7: petit, és normal.
6: Clar, o sigui, no... ara ho penso i dic, ostres, s'hauria pogut resoldre, però en aquell moment no. Ostres, jo no veia res més que
7: I
6: això.
7: I tampoc venies d'una família de músics que...
6: Exacte.
7: Clar.
6: No allò que digui, arribo a casa i em pots tocar amb el papa i la mama... No, impossible.
7: No, és diferent.
6: Sí,
7: és
6: sí.
7: Una situació diferent.
6: Sí, sí. Llavors... Aleshores, m'agrada molt sempre... Tot ho vaig començar a tocar bastant de gran, tot plegat, el tema de colles geganteres, cultura popular en general. És a dir, no va venir de petit, però sí que pensava, ostres, que guai, instruments de vent, bueno, saps...
7: Quan vas començar, exactament?
6: Doncs la gralla, entre alguna cosa i altra... Bona pregunta, eh? Però havia de tenir ben bé 16 anys, 16, 17. I la tenora va venir al cap d'uns anys. Potser a partir dels 19, 20, una cosa així.
7: I com és que va ser la tenora? Perquè realment el tiple seria com una mica... el paral·lel, no? Llavors tenim tarota, tenora, no?
6: Ostres, sí.
7: Com és
6: sí.
7: Que vas passar... Vas dir, me'n vaig a fer greus.
6: Sí. Has dit la paraula clau. És que m'agraden els instruments greus.
7: És que sí, que és molt bon. És que brutal, la tenora és increïble.
6: Aleshores, però... i bé, així, mare, no deixa de ser mig genètica, puja amunt, però sí, soc, crec que puc dir que sóc molt amant dels instruments greus en general.
7: Sí.
6: I després una altra cosa, que a mi no m'agrada... Pot sonar... impactant per alguna gent, però a mi no m'agrada fer de solista ni res d'això. Sempre m'ha agradat fer la feina de formigueta. A mi m'agrada estar allà...
7: Però la tenora, senyora tenora, té
6: clar,
7: tots els solos de les...
6: Per això, era... entrava una mica en conflicte, això, eh? Però, ostres, jo, sincerament, amb una sardana o una peça de cobla ben escrita, diguéssim, que està pensada per 12 instruments allò ben pensats, en plan orquestral, ben simfònic, puc arribar a disfrutar molt més fent un segon que un primer abans.
7: Clar.
6: Però trobo que...
7: Sí.
6: Ostres, que estic fent allà tot el teixit harmònic, estic fent com...
7: Clar.
6: Estic fent tot el coixí que hi ha allà, saps?
7: És que ho entenc perfectament. Sí, jo igual quan toco amb orquestres m'agrada molt més fer de segon violí, que estic allà amb les veus intermitges, que estic a prop de les violes i no sé què, que a vegades està fent la melodia tot el rato. Vale, sí, divertit un rato, però,
6: sí.
7: Però estàs molt més... Exacte, estàs molt més
6: estàs
7: pendent de tot,
6: sí,
7: no?
6: Sí, o, per exemple, jo quan sento segons quins baixos i segons quines harmonies, això em fa disfrutar molt més, però molt més, que
7: clar,
6: no pas un...
7: El segon tenor estàs al costat del contrabaix.
6: Clar, o sigui, jo sempre a la cobla he estat molt a prop del contrabaix. Per mi el contrabaix és fonamental.
7: Darrere, sí. Clar, estàs en aquell...
6: Sí.
7: Clar. Que guai. Tens una formació sòlida i bastant diversa. Creus que aquesta barreja clàssica, tradicional, contemporània és clau en la teva manera de compondre?
6: Sí, totalment. Totalment. És que jo tampoc no entenc la música d'una altra manera. És a dir, per mi és diversitat. Manera de fer meva a la vida en general. Soc tastaulletes, val? A mi m'agrada... La curiositat sempre em supera. O sigui, sempre prioritzaré una cosa que em cridi molt la curiositat, que no pas una cosa que ja sé que m'agrada i que, tot i que m'agradi molt, sempre diré, ostres, però i això què tal, no? I amb el tema musical és això. Estils, instruments, èpoques... Sí. O sigui, jo crec que queda reflectit totalment. Intento plasmar-ho, sí.
7: Ara que estem parlant de la teva faceta compositiva, ets compositor de diversos balls d'imatgeria festiva de Catalunya, com per exemple el ball de protocol de la Mulassa de Salou o el ball de la Carta al Poble dels Gegants de Palamós. Com és per tu el sentiment de veure per primera vegada com una composició que ha sortit del teu cap es veu representada en una plaça ballada per dos gegants, per una bèstia? O sigui, com és això?
6: És molt maco, molt emocionant. Molt... Al principi, jo crec que el primer cop que m'hi vaig trobar no sabia exactament on te'n ficava, no? En plan, ostres... I clar, després l'altra persona em deia... Clar, és que el primer cop era molt i molt jove, i sí, l'altra persona em deia, sí, jo crearé una coreografia, i sí, ja m'explicaven coses, però realment no sabia què estava passant allà, no? Sí que em van dir, hauria de tenir unes parts i tot això, que si un ball pla, que si un intro... I em vaig documentar del que vaig poder i el que sabia en aquell moment. I després, doncs, fer anar les coses que a mi m'agrada trobar en una música que trobo interessant, no? Que bàsicament podríem dir que és molta polirítmia, harmonies potents i que em sorprenguin i que no siguin previsibles. O sigui, per mi, el pitjor que pot tenir una música és que sigui previsible. O sigui, és com... Quina decepció, no?
7: Un altre cop.
6: Sí, no? Que, esclar, sí. Evidentment, arriba un punt que s'ha fet tanta música en la història que és molt difícil, no? I que potser hi ha algú que ho busca expressament, no? Que sigui previsible, però... Ostres, és la sorpresa, no? El dir, hòstia, on t'anirà a parar això, no?
7: Clar. I quin va ser aquest primer ball que vas compondre?
6: Doncs... Diria que va ser justament aquest ball de Palamós. Així...
7: El ball de la Carta Poble.
6: Sí, perquè a més a més va ser amb Coble.
7: Sí, sí, clar, és per Coble. Aleshores... Bueno, que el toquen amb gralles, també, però... Suposo. O no? No, la Carta Poble no, és l'altre, és el ball dels... El dels Soms el fan sí. amb...
6: Exacte, aquest sí
7: que té la versió amb gralles. Exacte, m'he liat ara, perdó.
6: Sí. Aleshores, clar, Coble ja era aquella època en què em feia gràcia començar-hi a entrar, però que realment no en sabia res, sabia la teoria, no? Tal instrument té aquesta tessitura, tot això, combinacions, però res, molt, molt, molt inicial. I justament el va estrenar una formació amb qui vaig anar a treballar al cap d'uns anys, que és els Mongrins.
7: Ostres!
6: I clar, va ser bo. I clar, ostres, va ser molt bo. De fet, clar, he recuperat una foto antiga i amb companys de feina que vaig tenir a l'orquestra els dic, ei, és que eres tu i era jo allà, no ens coneixíem. T'estava dirigint ja en aquell moment. És molt fort, saps?
7: Que fort. I a veure, ara que has dit dels Mongrins, clar, has tocat en diverses coples, com la Copla Contemporània, la Copla.cat, i recentment has estat el director de la Copla Mongrins. Per això mateix sí. Et faig la pregunta
6: de la part d'orquestra. Perquè a la Copla Orquestra Mongrins hi ha dos directors. Sempre que és la part d'orquestra, i ball i així, i després la Copla, n'hi ha un d'específic de la Copla,
7: val,
6: que fins ara era en Jordi Molina, i ara mateix no me'n recordo qui és el seu successor.
7: Bé, però...
6: Però, en qualsevol cas, sí.
7: I com veus l'estat de salut de les coples actual?
6: Ostres, aquesta és la gran pregunta.
7: Després d'haver format part de tantes coples i tal, eh?
6: A veure, és que aquí s'han de tenir en compte molts factors. Clar, no es pot analitzar l'estat de la Copla o salut de la Copla del 1900 que amb el 1970, que amb ara. Evidentment, l'oferta musical i de lleure i de cultura i de mil coses que hi havia en una època o altra no té res a veure, això està claríssim. Aleshores, allò que diu, ostres, que... És que la sardana només la ballen quatre avis. Primer, mentida. Segona.
7: Totalment mentida.
6: Segona. És que fa 50 anys també la ballaven quatre avis, com diuen alguns. Bueno, però aquells pobres gent es devien morir, no? És a dir, no crec que tinguin 120 o 130 anys. És a dir, simplement, jo crec que arran de tota l'oferta de coses que tenim, que estem bombardejats constantment d'estímuls i de cultura o incultura, no sé com dir-ne.
7: Incultura.
6: Bueno, de tot el que hi ha, no? L'oferta de lleure que hi ha, no? Tan bèstia, jo crec que simplement sí que és veritat que s'ha desplaçat o s'ha centrat en un, potser en unes franges d'edat més concretes o simplement en un grup de gent que ho busca allà molt específicament, val? Però és clar, evidentment que no és com, jo què sé, principis del segle XX, que era, ostres, l'orquestra allà mig a la plaça del poble, i tot el poble hi anava, i era com tot voltava allà davant, i, bueno, però perquè és això, perquè és que hi ha tantes opcions ara, no?, que és que, bueno, és que és inevitable que passi això. Ara, sí que trobo també que la gent que va buscar aquest tipus de música, aquest tipus de dansa, o aquest tipus d'experiència, també és gent que la sap apreciar molt més, que la cuida molt més d'això, perquè diu, ostres, no, és que jo m'estimo això, eh? Per tant, jo no trobo que hi hagi mal estat de salut. Sí que sempre qualsevol manifestació cultural ha d'evolucionar, no es pot enrocar.
7: Sí, clar.
6: Però perquè això és la discussió, no?
7: Si ens haguéssim enrocat, no hi hauria dones tocant en coples.
6: Exacte.
7: No hi hauria, clar. Com hi ha paritat actualment a les coples o no gaire?
6: Depèn de les coples, però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
7: És que sóc un controversial.
6: Déu-n'hi-do, sí.
7: Comença a haver-hi bastantes.
6: Sí. Vull dir, jo m'agradaria pensar que és força habitual. El que sí que es podria dir com a titular general, sense ser alarmista, és que hi ha una mica de crisi d'instrumentistes, però no de coble, en general, a tothom. O sigui, parles amb companys de feina que treballen en escoles, diguéssim, mítiques, no sé, en el cas de coble, doncs deu ser Antoni Agramont de Castelló d'Empúries, o l'escola del Col·legi Santa Maria de Blanes, o del Conrad Saló de Bisbal, escoles molt mítiques, de clàssiques, que sempre han estat una autèntica fàbrica de músics, i en general sí que et diuen que costa que la mainada s'enganxin a fer música en general.
7: En sèrio?
6: Sí.
7: Com ostres, és que és una realitat que no...
6: Sí, però ja dic, no és només d'un coble. Em diuen, no, és que en general costa que un alumne aguanti, diguéssim, no? I que tingui aquest compromís i aquest esforç i aquest picar pedra, que al cap i al fi s'ha de picar pedra, vulguis o no. Mm.
7: Tornem un moment cap a la teva faceta compositiva, que m'he deixat una pregunta que és interessant. Com a compositor has guanyat diversos concursos i has escrit sardanes bastant singulars, i tenen bastant un segell teu, no? O sigui, tens una forma compositiva bastant teva, o sigui, tu escoltes una sardana teva i dius, ostres, té so i bons jornals, i això és molt interessant. Algunes d'elles parteixen de bandes sonores o de la música pop, o sigui, que has trencat bastants motlles. Què et mou a l'hora de compondre una sardana avui?
6: Val. Aquí haig de desmentar una cosa molt concreta, que és l'època de la copla contemporània, en què la copla contemporània, per qui no la conegui, és una copla que des de... Ostres, ara ja té uns quants anys, eh? Bueno, diguéssim que s'ha marcat un segell molt propi, que bàsicament podríem dir que és, a nivell d'aparença, doncs és tenir un aspecte molt peculiar, ja digue-li fent servir atrets o disfressant-se, etc. Una cosa molt còmica, molt distesa, i des de fa molts anys, jo quan vaig entrar-hi, era tot just el segon any que ho feien, van crear una cosa que es deia el Sardaixou, que el Sardaixou era que es triava un tema cada any i s'escrivien peces en format de sardanes i que es poguessin ballar, però fent servir referències, melodies, harmonies d'aquell tema. El primer de tot crec que va ser coses de circ i després ja va començar a haver-hi temes de pel·lícules, no? Després hi va haver coses, no sé, d'anuncis, de sèries, etc. I cada any s'ha anat fent una temàtica d'aquestes, i clar, el que va començar només amb 12 o 24 o 30 peces, doncs clar, la cosa anava creixent. Fins al punt que ara realment, jo crec, ara fa temps que no hi parlo, però jo crec que ara ells es dediquen únicament a fer això. Diguéssim, ara són la gent ja els contracta per això, concretament, no?
7: Sí, de fet, aquí a Palafrugell els hem tingut bastantes vegades.
6: Han vingut, sí.
7: Per exemple, en el Festival Marrameu, que organitzen els trompats, hi han vingut, perquè encaixen molt bé amb el tipus de festivitat que... O, el tipus de públic que, a qui va adreçat, no? Llavors és superinteressant. Però llavors, què et motiva, tu, compondre una sardana el 2026?
6: Actualment, és així de clar. O sigui, em deixo... Jo crec que va molt lligat amb el tema de que no m'agrada liderar coses, no m'agrada encapçalar coses, no m'agrada ser solista. Aleshores, a mi m'agrada que m'engresquin les coses, no? Ostres, que em diuen, ostres, l'any que ve és el 50è aniversari d'allò. Vale, fantàstic, ja està, ja m'has engrescat, no? Però potser no em sortirà de mi, saps? Però es fa, em deixo engrescar fàcilment, diguem-ho així.
7: Hem parlat de la cobla contemporània, de que es fan experiments, de que sobretot tu també com a compositor, no? que has introduït la música pop a dins de les sardanes i bandes sonores. Ens podries explicar on és per tu la línia o fina línia entre evolucionar una tradició i desvirtuar-la?
6: És a dir, a mi em fa la sensació que potser hi ha gent que es pensa, i em sap greu perquè almenys per part meva no és així, no ho ha estat mai, que el fet d'utilitzar aquests recursos externs o aquestes influències externes, que no és res nou, el segle... principis del segle XX es agafaven les músiques de moda de l'època també i entraven perfectament. O sigui, és una cosa que es veig sempre. El que passa, clar, amb la influència de l'època, no? Amb el que estava de moda d'aquella època. Aleshores, per mi el respecte tant a la sardana com sobretot a la cobla, i m'agrada més parlar de cobla perquè... O sigui, el que realment gaudeixo al fons de tot és la cobla com a formació instrumental.
7: Clar, perquè recordem que una cobla no només pot tocar sardanes, també hi ha moltes obres per cobla que no són sardanes.
6: Evidentment, vull dir, és una formació instrumental amb molta varietat de timbres, molta varietat de registre, i això permet fer, doncs, com ell diu, pràcticament el que vulguis. Evidentment que té una sonoritat molt pròpia i característica, però bueno, aquesta és la gràcia, no? En qualsevol cas, jo mai de la vida, i no ho passarà mai, faci el que faci, el respecte total i absolut i innegociable per la cobla de la sardana. Aleshores, jo pensava... Bueno, intento... Jo també haig de posar molt el fre de mà quan faig aquestes coses i dic... Bueno, va, aquesta dissonància o aquesta harmonia o aquest joc de ritmes, a veure... Sí. I després, tenir molt clar els contextos. Jo gairebé tot el que he escrit... Ara parlo de sardana. Gairebé totes les sardanes que he escrit mai no han estat pensades per ser ballades, que això és important, també. I ho he defensat, en plan, no, sí, és una sardana en el sentit que té dues parts molt diferenciades, uns curts i uns llargs, com a molt pots intentar trobar també una estructura interna dels llargs, que si hi ha un cant, que si hi ha una transició cap al fort final, etc. Però jo dic, d'entrada, no està pensada per ballar.
7: Clar, és que és molt diferent compondre una sardana per ser ballada
6: que una
7: sardana de concert, no?
6: Exacte.
7: O sigui, la tècnica compositiva i els trets característics seran molt diferents. Si ha de ser ballada, doncs ha de ser molt saltada, i ha de ser com...
6: Exacte.
7: Ha de tenir unes característiques diferents.
6: I després ja busques allò, exacte. Perquè jo, per exemple, doncs he prioritzat altres coses, tot partint d'aquesta base que és pensada per ser de concert, per ser escoltada i gaudida, escoltant-la, doncs, en plan, doncs, m'he centrat molt més, per exemple, en explotar molt més el paper dels instruments, les textures entre veus, pensar la cobla d'una manera simfònica, que ho fa molta gent, i cada cop més, és a dir, pensar que no és només un solista i uns altres que acompanyen, sinó no, allà hi ha 12 instruments que, ostres, tots han de tenir el seu paper, vale, és un segon, però no, un segon vol dir que només està, que té 40 compassos d'espera i només toca al final fent el top son pops, no? Ostres, a veure, ja, se li pot treure, clar, se li pot treure molt de suc i dius, ostres, perquè tens 12 instruments i no els fas servir, no?
7: Sí, sí.
6: És això.
7: Clar. No, realment això del respecte és molt interessant, el que dius. A mi em ve al cap, és que fa una estona que ho penso, no? Em ve el segon moviment de la segona sonata de Ravel per violí piano, que Ravel, compositor francès clàssic, que va incloure el blues en una sonata per violí piano, i no per això deixa de ser menys professional
6: no
7: deixa d'haver... I al mateix temps que, clar, aquesta sonata s'ha tocat per tot el món, es continua tocant ara, 100 anys més tard, o potser una mica menys. Però vull dir que... I a més Ravel, que és el més gran instrumentista... és increïble de la manera que... Instrumentalista, perdó, que, de la manera que...
6: Sí, total.
7: Que compon, té una destresa impressionant, vull dir que això no...
6: Aleshores, quan deies on hi ha la frontera, no sé si puc acabar de respondre...
7: No, el respecte...
6: Jo crec que el respecte és fonamental, és a dir... I que com com a instrumentista, clar, en el meu cas em trobo que actualment, sigui que estic tocant habitualment d'instrument o no, conec bé o bastant bé, a veure si ho dic bé, cinc dels instruments de la cobla els conec molt bé, no? I perquè els he tocat, i d'altres, doncs, per proximitat o ja perquè no només a nivell teòric i de llibre, sinó perquè ho he viscut, doncs, bueno, ho conec, és una formació que m'hi sento molt còmode escrivint, perquè la conec molt bé, no? El resultat que tindrà. Aleshores, com a instrumentista, ai, com a compositor, també el que busques, bueno, almenys en el meu cas, busques treure-li el màxim de suc de tot allò. I posar-la a prova, o sigui, sense fer disbarats, sense fer coses impossibles de tocar, però estirar, no?, tirant la corda i dir, va, a veure fins on pot arribar això.
7: Abans has dit que havies estat el director de l'orquestra, de la part orquestral.
6: Exacte.
7: De la cobla dels Montgrins. Ens podries explicar el paper que tenien les cobla orquestra antigament? Perquè, clar, és, o sigui, és un paper que encara avui dia hi és, però que sí, no s'entén. La concepció que hi havia abans de la cobla orquestra potser no és la d'ara.
6: Clar.
7: En queden gaires avui dia?
6: A veure, així en format gros, diguéssim, que ens entenguem equivalent a Montgrins, doncs n'hi hauria quatre, no? A veure si no me'n deixo cap, sisplau. La Meravella, la Salvatana, la Bisbal i Montgrins, no? Després hi hauria, diguéssim, altres cobles d'orquestra de rang inferior, i no parlo necessàriament de qualitat ni... Això dic inferior en quantitat de músics i en envergadura de l'orquestra, no? Doncs clar, la cobla orquestra era la formació que feia tota la música de Festa Major. I quan dic tota, és tota. És a dir, feia els oficis, la sardana, que si el concert de tarda, que si la serenata, que si el ball de tarda, que si el ball de nit. És a dir, qualsevol situació en què hagués d'haver-hi música, ho feien aquells músics. O sigui, eren superversàtils, era una cosa espectacular, no? Un grup de músics capaços de posar música en qualsevol situació. Evidentment, en canvis d'instruments, les veus doncs, només es feien servir segons quines situacions, però és això, o sigui, jo crec que l'idea és aquesta. Què passa? Tornem a estar amb el mateix, ja. Hi ha tanta oferta i tanta varietat de coses que, evidentment, s'opten per altres vies també, sense que el paper del cop orquestra deixi de tenir el seu sentit. I, de fet, ara ets a posar un exemple, això jo no ho havia viscut mai fins que m'hi he trobat, als pobles de, per exemple, el Pla de Lleida i Rodalies, el Pla d'Urgell, Urgell, tot això, encara es manté molt, té molt arrelat aquest paper de la cobla orquestra. Però un dia els hi vaig dir, com és que teniu tanta falera per les cobla orquestres, que totes venen d'aquí, no?, en Portà i Rodalies, us queden molt lluny, i diu, sí, però és que aquí ho aprecien moltíssim.
7: Ostres.
6: O sigui, ho valoren molt, però molt, molt, molt, o sigui, és sagrat. No podries treure-ho de la Festa Major perquè segurament hi hauria d'alt a baix, no? Gairebé com ell que diu, l'alcalde hauria de plegar, no?
7: Que fort.
6: I ho tenen molt integrat, molt i molt.
7: I que és una cosa d'aquí, doncs no s'acaba
6: sí,
7: de...
6: Sí, sí. I no necessàriament pobles excessivament petits, només, eh? També pobles prou grans, no sé, per exemple, m'imagino, bueno, totes les Borges Blanques, Mollerussa, Balaguer, vull dir, capitals de comarca, ho tenen molt integrat, que evidentment també hauran afegit altres opcions musicals a la Festa Major, òbviament, però sí que tenen molt, molt instaurat que no, la cobla orquestra venia de fer l'ofici de Festa Major i les sardanes després i el concert de tarda i el ball de nit de dues parts i el que calgui.

0: hem parlat de la teva faceta com a compositor, com a intèrpret i com a director. Però ens en falta una. Abans has comentat que a les escoles de música de Rodalies falten nens que vulguin aprendre a tocar, que és instrumentista, diguem.
1: Sí,
0: més que
1: sí.
0: Has estat professor durant uns anys a l'Escola de Música Adrià Sardó de Calonge, al mateix lloc on vas començar. Exacte. Què va significar per tu tornar com a docent en el lloc on et vas formar?
1: Oh, va ser molt emocionant. Fins i tot hi havia una sensació inicial de... Bueno, jo crec que aquesta sensació, si intentes ser bon docent, potser la tens sempre, o almenys en la meva modesta experiència, doncs, pensava, ostres, ho faré bé, estaré a l'alçada, no? Ben clar. Bé, pensava, dic, justament pensava, no? Abans que parlava de la Carina Nadal, no? La meva primera professora pensava, ostres, primer contacte és fonamental. I dic, ostres, jo vull fer-ho bé, no vull que sigui res traumàtic per aquella nena o nena, no? Ostres, vull que, independentment si després continuo, si no continuo, però almenys que...
0: Ho aclarim pels oients, traumàtic des del punt de vista de que la música a vegades pot ser dur, no? Perquè
1: exacte,
0: s'estudia molt, que hi ha molta...
1: Exacte, o
0: disciplina,
1: que produeixi l'efecte contrari, no? De dir, és algú que... Val, que potser no l'han... Ell no demanava fer música, però l'han apuntat a música,
0: clar,
1: doncs que almenys s'endugui alguna cosa allà i que no sigui en plan un suplici, una cosa terrible, que acabi fent que encara odiï més la música,
0: clar,
1: no? I per mi és una gran responsabilitat, això, no? Sí que és veritat que en pràcticament mai no vaig tenir alumnes d'iniciació i iniciació, almenys en el cas de piano algun, però en el cas de llenguatges i així no, per tant, ja, diguéssim, aquest pas ja estava fet. Però sí que intentava sempre, ostres, trobar la motivació per on fos. És a dir, deixar sense arguments els alumnes. És a dir, és que no vull continuar, doncs per què no? I per què no proves això, no? I evidentment que si vas només amb un programa tancat i dius, no, és que has de fer el programa i no pots sortir d'aquí.
0: No, clar, però...
1: Però és que no és així.
0: Un pal també t'haig de dir.
1: Exacte. Si algú realment vol ser instrumentista, ja ho notaràs i... És molt difícil que surti malament, diguéssim. Però també s'ha de poder trobar, que també et dic que hi ha gent que, pobrets, els diu, sisplau, vés a jugar a futbol, o vés a jugar a bàsquet, o vés a caminar, és igual. No t'agrada venir aquí i estar tancat fent música? Ja està, ho has provat, cap problema. Però sí que, no sé, diria que del 95% dels casos pots trobar alguna opció per reconduir la situació i dir, ei, vale, no t'agrada el que estem fent, què et ve de gust fer? I la majoria de vegades et diran, no sé què vull, però sé que no vull fer això, doncs vale, provem això altre, no?
0: I que hi ha molts estils, i que
1: exacte,
0: hi ha moltes agrupacions,
1: exacte,
0: i...
1: Hi ha moltes opcions.
0: És que són infinites, no?
1: Sí, sí.
0: Has fet classes en alguna altra escola o només a la Tresada?
1: Poquet. Sí, alguna coseta. Vaig estar fent un any de profe de llenguatge i de piano al Col·legi Santa Maria de Blanes, justament, a l'escola de Cobla. Just quan vaig tornar de Finlàndia, que, o sigui, l'any 2000... curs 2014-2015, ja fa dies d'això. I després el que he anat a fer diverses substitucions al Conservatori de Girona, l'Isaac Albéniz. Mm. També en temes de llenguatge, de piano secundaris, cols d'harmonia...
0: Perquè recordem que vas estudiar a Finlàndia a...
1: A la ciutat,
0: sí,
1: dir, a Kuopio.
0: A Kuopio.
1: Kuopio, que és una ciutat petita que tindria la mida de Girona, però que quan vas allà no et sembla una ciutat de... O sigui, allà tot és tan dispers urbanísticament que sembla, doncs, un poble gran i poble...
0: I vas estudiar allà el màster, suposo.
1: Bueno, allà vaig anar-hi sense plans, la veritat. Jo tenia moltes ganes d'anar a Finlàndia feia molts anys, musicalment i per molts altres motius. També soc un amant incondicional de la neu i la fred i d'això, o sigui que... Estava perfecte.
0: Del Pol Nord.
1: Estava allà encantadíssim, evidentment. I diguéssim, em van sortir plans un cop allà. Jo no havia planificat des d'aquí. De fet, no tenia intenció d'estudiar inicialment, però vaig tenir molta sort, s'ha de dir així, clar. I després el que vaig veure uns professors i una cosa que em va cridar molt l'atenció, i dic, ostres, això és una passada, i ho vaig aprofitar. I al final vaig estar-hi 3 anys. I va... És un, el que en diuen el segon grau, ells, que vindria a ser un entremig entre el final de grau mitjà i mig superior. No queda ben bé equivalent de la classificació.
0: Clar, perquè cada país ho fan diferent.
1: Sí,
0: clar, sí.
1: Sí.
0: Tornem cap a Calonge. L'escola Adrià Sardó ara mateix no existeix com a tal. Què ha passat? Com t'hauria agradat que evolucionés l'escola Adrià Sardó?
1: A veure, un tema molt complex. Simplement, resumint molt, perquè si entrem en profunditat del tema, demà passat encara hi seríem, però... O sigui, l'escola Adrià Sardó, sempre que va existir, era una associació, era una entitat, no?, sense ànim de lucre, i diguéssim, podríem dir, és que és així, simplement l'Ajuntament va deixar de creure-hi molt fortament, i quan dic molt fortament vull dir que no només va deixar de creure-ho, sinó que va començar a posar pals a les rodes molt sèriament. Aleshores, devien tenir els seus motius, que no m'hi ficaré, però sí, clar, que es feia absolutament inviable poder continuar l'escola, perquè, clar, volia dir que ja teníem local. Ostres. I tampoc no teníem subvenció. Per tant, o sigui, els números, diguéssim, sortien perquè entre les quotes de les famílies i la subvenció i alguna altra aportació, doncs anaves tirant endavant, però, evidentment, si desapareix la subvenció i el local, ja no... O sigui, el material el teníem, però no hauríem tingut local. Clar. I aleshores també una mica canvi d'etapes de la vida. Doncs la directora del Moment, la Sofia, molt col·lega meva, doncs ella tenia altres projectes, jo també tenia altres projectes, i com que es va començar, diguéssim, a complicar molt tot, doncs vam decidir simplement que tancàvem la barraca.
0: Bueno, però no vau decidir-ho. Mm-hmm. Bueno, vau decidir... Es va donar
1: sí,
0: la situació.
1: Sí, de fet es va donar. Tampoc no vam poder...
0: Si l'Ajuntament hagués volgut donar suport a una escola de música d'un poble sí. Que és... Calonge, terra de músics.
1: Sí.
0: Que Calonge, recordem que Ricard Viladesau és calongí, Adrià Sardó és calongí, i d'allà han sortit músics com, per exemple, tu mateix. O, em sap greu, però
1: o
0: jo
1: tu mateix.
0: Jo mateix, que jo he sortit de o en Sergi Alpiste.
1: Exacte.
0: O en Josep Maria Alpiste, que era el pare d'en Sergi Alpiste, que era el concertino de l'Orquestra del Liceu de Barcelona. O sigui, és que és molt fort que en un poble tan petit hi hagi tanta tradició musical que no es dongui el valor que té a una escola que porta un nom d'una persona que ha fet tant per la música del nostre país com és Adrià Sardó, és una vergonya.
1: Sí, va ser un cop molt fort, perquè a més a més no vam tenir marge de poder fer gaire res.
0: No, clar,
1: simplement
0: no,
1: el nostre argument no convencia. I aleshores, doncs no, ells estaven com molt convençuts que havia tirat per una altra línia, que no dic que no fos bona, i segur que està superbé, però, clar, es va tirar en l'aire tot un projecte que es havia fet durant molts i molts anys. I, clar, què passa?
0: I un projecte que havia funcionat molt bé durant
1: molts
0: anys.
1: Sí, i que havia arrelat moltíssim. I
0: exacte.
1: Això trobo que és el perill que hi ha de quan fas venir una gent d'un altre projecte educatiu, que dic que la Moderna em sembla
0: clar,
1: superbé.
0: Anem a introduir-ho, això, pels oients, no?
1: Sí.
0: Ara mateix, l'escola Adrià Sardó, o sigui, el local on hi havia l'escola Adrià Sardó,
1: sí.
0: es fa servir com una sucursal de l'escola Moderna, la Moderna de Girona.
1: Exacte, sí. I que està molt bé, i tinc molts companys meus
0: sí,
1: que hi treballen com a professors. L'únic
0: que
1: sí que és veritat que tot el tema d'arrelament al poble... Sincerament, actualment no sé a quin nivell està, però clar, això es va perdre.
0: Molt.
1: Es va perdre perquè, ostres, nosaltres, clar, tothom ens coneixia, anaves a qualsevol lloc, estava totalment integrat en l'ADN del poble, no? L'escola de música. És a dir, potser sí que et podies trobar algú que et digués, ah, hi ha escola de música, però era poc probable. O sigui, era una cosa que estava molt integrada i que sabia, i caram, a veure, ostres... Els anys immediatament anteriors a que ens fessin tancar el projecte, ostres, estàvem parlant de 140-150 alumnes, vull dir que hi havia gent.
0: Sí.
1: I de totes les edats. De fet, jo tenia bastants grups de gent adulta que s'havien engrescat a fer música. Vull dir que, ostres, la cosa funcionava.
0: Mm.
1: Musicalment, a nivell educatiu i de musical i de ostres, de fer que algú sortís d'allà encigalat per haver fet música, això funcionava totalment.
0: Sí, sí.
1: Totalment.
0: Sí, jo em passava les tardes allà sempre i... Sí, sí. També tenia totalment aquest sentiment, no? La figura d'Adrià Sardó, hem dit que és el nom de l'escola, però va ser director d'orquestra i, de fet, va ser el que em va dir que toqués el violí. M'ha dit, tu has de tocar el violí. O sigui, allà, que ell tenia 90 i pico d'anys quan m'ho va dir, doncs sí, l'Adrià Sardó... va enriquir molt el panorama musical de Calonge. Entre d'altres, va comprar un piano Steinway, que tenia un piano Steinway pels oients, és un piano de gran cua que normalment, doncs, un poble com Calonge o com qualsevol poble o municipi de Catalunya, doncs, normalment no el té, perquè és com a dir un Stradivari de violí, o sigui, és que és patrimoni del poble, no? Aquest piano el va comprar el poble i el va cedir a l'Associació Festivals de Calonge, fent com aquesta donació al poble, no? Per què és tan important que Calonge compti amb un piano que és part del patrimoni material del municipi?
1: Bueno, una mica ho has introduït tu, no? És tenir un... Ostres, ara no sé si dir-ho, però bé, en fi, si fem el símil amb cotxes, no? Un Ferrari, un Tesla, si vols, és a dir, en fi...
0: O més,
1: no?
0: No sé, com la versió mejorada d'un Tesla.
1: És a dir, ostres, tens la sort que al teu municipi hi ha aquesta obra d'art, perquè és una obra d'art, no?, al cap i al fi, construir això, però a més d'una qualitat molt gran, que el fet que sigui tanta qualitat implica també que absorbeix i aguanta molt bé el pas del temps.
0: Sí, sí.
1: Val? I sense anar més enllà, la meva etapa dins els festivals de música...
0: Clar, ostres, perquè va ser... Vale, que això
1: sí,
0: no m'he introduït. Introduïm.
1: M'avançava una mica, absorbeix i aguanta molt bé el pas del temps.
0: Sí, sí.
1: Val? I sense anar més enllà, la meva etapa dins els festivals de música,

0: vam aprendre moltes coses, vam conèixer molts de músics, perquè nosaltres, després de cada concert, ens agradava molt poder passar estona amb els músics, ja fos simplement fent sopar, o a vegades, moltes vegades, quedaven a dormir a les cases de membres de l'entitat i clar, feies una amistat, no? I aleshores, ostres, tothom que va tenir accés a aquest piano, que van ser uns quants, ostres, van dir, uau, que fort que tingueu això aquí.
1: Home, és que grans figures han vingut a Calonge a tocar amb aquest piano. Sí. És fort. Sí.
0: En el cas de la Maria Canyigral, i més d'un cop, i estava, bueno, absolutament enamorada d'aquest piano.
1: O inclús que... Linton Powell, que és un pianista i organista estadounidenc, que va venir a fer uns concerts també a la Fontova de Calonge. Vull dir, és que hi han passat grans músics.
0: És com si, literalment, hagués plogut del cel un regal així, i aleshores, ostres, com a mínim, com a municipi, el que pots fer és cuidar-lo amb orgull i amb l'atenció que es mereix, no?
1: Trobar-li un espai que estigui habilitat per poder... Perquè, clar, sí, tothom s'escandalitzaria si fos una casa amb una façana històrica, tothom s'escandalitzaria molt de si no se li fa cas, però, en canvi, un piano que estem parlant del mateix... No se li ha trobat un espai. On és aquest piano actualment? Es troba en el municipi?
0: Aquest piano està... Com ho podríem dir? Està refugiat.
1: Està...
0: Refugiat en el millor sentit de les paraules. Està cuidat en un espai i en una persona o en una empresa que es dedica únicament a, doncs, bueno, que diguéssim, en aquells enamorats del seu ofici, que es dedica, doncs, a cuidar-lo, mantenir-lo en condicions no només de l'atmosfera que l'envolta, sinó que estigui en condicions, tota la seva mecànica i tota la part, en fi, tot el que pugui caldre-li. Aleshores, en la nostra etapa dels festivals, un dels nostres cavalls de batalla importants era el piano. No només que es fes servir i que es lluís i que això, sinó que sobretot estigués en bon estat de salut.
1: En un lloc, habilitat.
0: Aleshores, no és que abans no hi estigués, però estava en un lloc que no li era adequat, perquè doncs, hi havia molta humitat, hi havia canvis de temperatura molt bèsties, és a dir, tot el que no li convé amb un instrument acústic, doncs, li estava passant. I, a més, amb molt de desús i amb poc manteniment. Aleshores, això és una cosa que nosaltres hi vam insistir moltíssim, i una de les coses, doncs, era treure'l de la sala Fontova, no per res, sinó perquè la sala Fontova tenia unes condicions atmosfèriques poc òptimes per l'instrument i també, posats a dir, també a nivell de temes acústics de la sala, doncs, poc adequades, perquè hi ha molta ressonància, bueno, no en un lloc que és millor que estar a l'aire lliure plovent-li sobre, sí, però no és el lloc adequat.
1: Això ja seria...
0: Això ja seria extrem, no?
1: És que l'Andalí que tenia, va comprar els gegants de la Bisbal i els tenia en el castell de Púbol allà, com si fossin dues escultures.
0: Clar,
1: doncs clar, que van quedar ben trencades, van quedar, doncs clar, el mateix.
0: Aleshores, clar, lloc idoni, a dia d'avui, no és que n'hi hagi cap, n'hi havia de més adequats, com el que vam proposar diverses vegades, que era la Sala Major del Castell.
1: Però sí que n'hi ha.
0: Sala Major del Castell, que igualment també té certes mancances i tot això, però en qualsevol cas era molt millor que allà on era. Però un cop més doncs, vam topar amb l'administració que no apostava pel mateix, o no creia el mateix. Aleshores, nosaltres un cop vam demanar de fer relleu a l'entitat, simplement patíem per la salut del piano. Aleshores, el que vam fer és arribar a un acord, vam signar un contracte de... Bueno, doncs que la persona que s'havia cuidat tots aquests anys, que el va estar restaurant, que el va estar mantenint, que és en Jaume Norberto, de Vic, va dir que el tindria en dipòsit, el que es diu...
1: Com en custòdia.
0: Sí, exacte, en custòdia, has dit la paraula clau. Aleshores, hi ha un contracte que, evidentment, es va exposar en assemblea, amb tots els socis, tothom va votar-hi, va sortir a favor, doncs que ell el tindria en custòdia, i amb unes clàusules, una d'elles, per exemple, que sempre que el festival necessités fer ús d'aquest piano, doncs ell el portaria de manera gratuïta, amb tot el que implica de transportar. És a dir, que hi havia unes condicions molt bones i, sobretot, que vetllaria molt i molt per la salut de l'instrument.
1: Clar, però al final, el que és el millor per l'instrument seria estar a Calonge, en un espai, perquè al final, sempre que transportes un piano amunt i avall, això fa deteriorar l'instrument.
0: Sí, hi ha uns riscos innegables, per més ben fet que estigui...
1: Clar, i aquest piano és patrimoni de Calonge. Sí, o sigui, és que No m'entra al cap.
0: No, no, és que costa que entri al cap.

0: Realment, però, clar.
1: Llavors, aquesta és una situació...
0: Sí, vas trobant repetidament situacions en què veus que no... Bueno, que tenen altres... Que aposten molt fort per altres àmbits, que em sembla superbé, però veus que aquest no els hi és tan prioritari i al cap i a la fi són els que governen i els que tenen l'última paraula amb això.
1: Sí, sí.
0: I al final suposo que arriba, acaba havent-hi un cansament, no?, de picar sobre
1: sí, sí.
0: ferro fred i dius, ostres, que estic aquí gastant energia i bueno, i clar, acaba quan hi ha moltes frustracions encadenades, doncs acabes perdent les ganes o dius, és que no hi ha res a fer, no?
1: Sí, sí.
0: Aleshores, bueno, almenys tens la tranquil·litat de dir, ostres, durant la meva etapa s'ha fet, o la nostra etapa s'ha fet, tot el que s'ha pogut.
1: Exacte, i tot el millor que vam
0: aquest,
1: saber.
0: Aquest piano va estar literalment 3 dies desmuntat, gairebé amb totes les parts que es poden desmuntar, a dins la sala del castell, o sigui, la sala del castell estava tota plena de parts del piano, i li va fer una restauració a fons, i ell venia allà, no ho sé, aviat al matí, estava tot el dia fins a la nit. Fins quan calgués, i per posar-lo a punt vam aconseguir doncs, fer un racó de pressupost important, i vam dir, sisplau, fes una restauració a fons del piano. I ell, com a amant del seu ofici, doncs, s'hi va abocar amb cos i ànima.

0: Quan s'emeti aquest programa, ja hauràs marxat cap a Noruega. Sabem que ets un gran amant del nord, que ja vas viure a Finlàndia, tal, però què et porta a marxar tan lluny ara, uns anys després?
1: Val, aquí haig de posar en escena la meva parella, en Joan, infermer, amb qui ens vam conèixer quan jo encara vivia a Finlàndia, literalment parlant. Després ens vam conèixer en persona. Jo encara vaig tornar a Finlàndia, o sigui, vaig, diguéssim, com estar ben bé un any, que ens vam veure molt poc. I jo, al cap de començar, diguéssim, a sortir oficialment, que vam dir, ei, això que estem fent, què, va en sèrio? No, sí, anem en sèrio, vale, perfecte. No? Estem d'acord, tothom va pel mateix lloc. Doncs li vaig dir, ostres, has viscut mai a l'estranger? Li vaig dir molt seriosament, li vaig dir, no he fet mai, no vaig fer Erasmus al seu moment, m'agradaria. I dic, ostres, si t'agradaria, jo no vull ser el responsable de que no ho facis. Mai del bé, no vull tenir aquest pes al consciència, no podria viure amb això. Aleshores vam dir, acordar molt claríssimament que algun dia, quan ens vingués de gust i les coses pintessin bé i ho poguéssim fer, doncs marxaríem. I ara estem en aquest moment, simplement.
0: Buah! I us anem cap a Noruega i estareu a on, a Oslo? O...
1: Molt probablement no estarem a Oslo. De fet, tots dos hem viscut en ciutats i ciutats grosses, però no som gens de ciutat actualment. Per tant, el més probable és que visquem en un poble petit i de bastant cap al nord.
0: Oh!
1: Sí.
0: Ostres, però sí. Noruega és molt llarg, eh?
1: És molt llarg. Aleshores, diguéssim, el fet que haguem anat quedem anant a Noruega i no a un altre lloc, perquè hi havia diferents llocs que ens cridaven l'atenció, òbviament, era perquè hi havia, a través de la seva feina d'infermer, doncs, hi ha una empresa que busca infermers estrangers que treballen a Noruega, amb unes condicions molt interessants, en el sentit que hi ha una formació, li busquen lloc de feina i li busquen lloc per anar a viure, també. Aleshores, no era imprescindible optar per aquesta via, però sí que vam dir, ostres, perquè no ho provem. I jo vaig curar-me en salut i dir, ei, anar a viure allà dalt vol dir que l'hivern el dia és supercurt per no dir que no hi ha dia, que l'estiu el sol no es pon, tot de coses. Sí, estàs disposat? Sí, perfecte, doncs som-hi. És això.
0: A per totes. I aleshores tens algun projecte musical o de cultura popular aquí o allà, a curt a llarg termini, o no sé, portar la cultura popular d'aquí cap allà, o enriquir-te tu com a compositor amb la música d'allà, no sé.
1: Sí, ho has descrit bastant bé. No hi ha cap projecte ara mateix en ferm, bàsicament perquè la nostra marxa és imminent, i a més, encara a dia d'avui no sabem exactament el lloc on anirem, perquè depèn justament de la feina de la meva parella, però sí que, evidentment, se m'han acudit coses. Nodrir-me de la música d'allà i de la cultura d'allà, això seguríssim, perquè jo no entenc anar a viure un lloc sense... O sigui, jo tinc una facilitat molt gran per fer arrels en un lloc. Si m'agrada, esclar, si no m'agrada, la reacció és de rebuig total, no? Però si un lloc hi estic bé, faig arrels de seguida. Aleshores, això és imminent, no? I després, evidentment, que m'han passat coses pel cap d'ostres, intentar contactar amb algun casal català, o és igual, amb una entitat, no sé, a la banda del poble o el que sigui, i fer algun intercanvi, és una cosa segur que estaré engrescat per fer coses així.
0: Ai, que guai, doncs ja ens posarem en contacte.
1: Seguríssim que ens posarem en contacte.
0: Ja portarem els gegants a Noruega.
1: El que calgui. Jo crec que amb aquestes coses, vull dir, aquestes coses poden fer, són molt maques, vull dir, és qüestió de que hi hagi algú, un equip de gent que ho gestioni, no? Com és la plega internacional de la Sardana, les diverses trobades que es fan, no? Que, ostres, és molt bonic tot això, molt bonic. I crec que tothom ho disfruta molt per totes les parts, no? Tant el públic com els intèrprets, tot, perquè al cap i al final deixa de ser una experiència molt única que no vius, no? Mm. Aleshores, i aquí hi haurà molt d'intercanvi cultural, sí, està molt cantat, això.
0: Que guai, que guai. Doncs bé, ja acabem amb l'entrevista i ja ens anem cap a l'apartat de jocs, que des de Entre Fitos i Llunes et proposem dos jocs. El primer de tots són 15 preguntes que has de contestar en menys d'un minut. Si aconsegueixes superar aquestes 15 preguntes en menys de 60 segons, t'emportaràs un punt.
1: Ostres, val.
0: I si no, doncs
1: vaig a respondre correctament aquestes preguntes.
0: No, perquè no són ni correctes ni correctes. Són preguntes i respostes ràpides. Ja veuràs. Però has de donar una resposta. No pots dir cap o els dos. No.
1: Ah, d'acord.
0: Has de triar. Has de prendre partit. I aquests 60 segons comencen ja. Gegants o capgrossos?
1: Capgrossos.
0: Diables o bèsties?
1: Bèsties.
0: Seny o rauxa?
1: Rauxa.
0: Botifarra o xulla?
1: Xulla.
0: Instrument de cobla preferit?
1: El fiscorn.
0: Ballar amb espardenyes o amb sabates?
1: Espardenyes.
0: Punts lliures, sí o no?
1: Sí, totalment.
0: Sardanes o ball folk?
1: Ball folk.
0: Ballar o mirar?
1: Mirar.
0: La millor festa major?
1: Ostres, em matarà molta gent d'això, però ho haig de dir, Santa Tecla Tarragona.
0: Quin personatge famós es mereix que li facin un gegant?
1: Ostres, en Peyu, no ho sé. En té un ja, no ho sé.
0: Ho crec. Gegants preferits?
1: Diria tots els de Solsona.
0: De quina colla castellera series?
1: Els Castells de Vilafranca.
0: Millor compositor de sardanes?
1: Joaquim Serra.
0: El teu referent de la cultura popular?
1: Ai, molt difícil.
0: Temps!
1: M'ha faltat temps.
0: No.
1: Em venia massa noms al cap.
0: Qualsevol aquests estan bé. Ostres, t'has quedat a uno.
1: Molt fort, eh?
0: T'has quedat a una.
1: És molt duixa, eh?
0: Has estat a fuano, però... Ostres, potser he estat jo que he anat lent, també,
1: no? No, tu m'has fet bé, tu m'has fet bé.
0: Ostres, no. Ah, t'has quedat a una. Bé, seguim amb el joc. Aquí et proposem, el segon joc, quatre preguntes sobre Palafrugell.
1: Uau.
0: Aquí sí que són, només hi ha una resposta correcta. Llavors, el total de punts que pots fer és un 5. Llavors, Ara el primer ja no el tens. Te'n queden 4. Pots treure fins un 4.
1: D'acord.
0: Val?
1: Val, i si no responc bé aquestes preguntes de Palafrugell, no em deixaran entrar més al poble.
0: Exactament. Exactament. I en canvi, si haguessis fet la màxima puntuació, t'emportaves una panera. Llavors, ja no sé, perquè crec que hi ha algun entrevistat o entrevistada que té els 5 punts.
1: Ostres, que fort.
0: Bueno, llavors, la primera pregunta és... Quin nom té la casa de Ricard Viladesau al carrer Sirena de Llafranc?
1: Ostres... Val, o sigui, sé exactament on és i puc anar-hi ara mateix.
0: I té un nom a fora que va molt relacionat amb tot el que hem parlat.
1: Bueno, es deu dir la Tenora, no?
0: Sí!
1: Ah, val, és que dic ostres, estic
0: sí,
1: dubtant,
0: sí, sí.
1: Però...
0: La Tenora, es diu la Tenora. Bueno. Molt bé, doncs un punt. Qui és la compositora del Ball del Convit de Palafrugell, que es va estrenar fa poc? Normal, és possible que no sàpigues, et donaré una pista. És professora de música d'aquí a Palafrugell i és una senyora que ha estat molt influent aquí a Palafrugell.
1: A veure...
0: Professora de música.
1: Actual.
0: Ara ja no sé si fa classes, potser en fa alguna, però està, suposo que ja no en fa tantes.
1: A veure, estem parlant de la Rita Ferrer.
0: Sí!
1: Dic, a veure, deu ser.
0: La Rita Ferrer va fer l'últim ball, va compondre l'últim ball dels gegants d'aquí, que és un ball per 4 gegants, per els nostres 2 i 2 convidats, i cada any es balla el ball. El ball del convit, és una nova iniciativa de la nova colla.
1: Que guai.
0: Sí, sí. La tercera pregunta és... Quines dues coples hi havia a Palafrugell a finals del segle XIX i principis del XX?
1: Doncs la principal de Palafrugell?
0: Sí. Que la principal era com la vella.
1: La
0: i llavors,
1: vella.
0: I llavors hi ha la nova, que era...
1: Què, la Costa Brava? No.
0: Clar, podria... És el... El que acaba siguent ara és la Costa Brava, però no...
1: Clar, però no sé com
0: Brava.
1: Es deia abans.
0: L'Empordanesa.
1: Ah, val, ostres, no l'hauria encertat.
0: No passa res, l'Empordanesa, que era la nova. Era, hi havia la Copla Vella i la nova, que hi havia hagut totes aquelles disputes i tal.
1: Ostres, val.
0: Sí. Val. Va, hi ha història aquí. Bueno, mig punt d'aquest.
1: Mig punt, bueno.
0: 0,5, saps? I l'última, la quarta pregunta és... quan es va dissoldre la principal de Palafrugell?
1: Uau. Ostres, ni idea. I mira que abans m'han parlat, companys de Déu. Sí,
0: la principal de Palafrugell, bueno, englobem tot el projecte.
1: Sí, eh?
0: Sí.
1: Jo diria que tinc algun company de feina actual o anterior que m'havia dit força coses, però no sé si m'estic liant molt. O sigui que no ho sé, diria finals dels 70.
0: Sí, finals dels 70. Vale, digues un número, va.
1: No sé, 78?
0: Quasi, el 77.
1: Ah, bueno, no tan malament.
0: Molt bé. El 77, ostres. quasi, però molt bona, molt bona, molt bé, Ivan. I res, ara hi ha una última pregunta ja com per deixar per acabat el programa, que si haguessis de dur un bocí de cultura popular catalana, algun indret del món, què hi duries i on?
1: Uau, clar, és un lloc que hagi estat, no? Representa bé...
0: Bueno, no sé que vulguis romantitzar un castell del Taj Mahal, però...
1: Clar, els castells, en el fons, són molt coneguts.
0: Ah, i ara t'he condicionat la resposta.
1: No, clar, estic pensant, no? Hi ha tota aquella moguda a l'Índia, que no sé com es diuen, no?
0: Que fan... També fan castells a l'Índia, exacte, sí, sí, és diferent, però sí que és veritat. Uf.
1: Jo faré volar la imaginació, no? Perquè...
0: Sí, clar.
1: O sigui... No està vetada la imaginació.
0: No. No.
1: Val, doncs ara agafaré bola de drac, no? Els dibuixos de bola de drac, i agafaria les càpsules hoi-poi, saps?
0: Ai, sí.
1: Saps? Que sí. Hi pots posar allà el que vulguis a dins una mica, no? I allò ho portes... O sigui, que no importa la mida que tingui, perquè ho pots posar allà dins. Doncs agafaria moltes coses. Agafaria coble, agafaria castells, agafaria capgrossos, agafaria els protocols de festa major, no? Perquè, clar... Sembla molt natural, però te'n vas a l'estranger, vols explicar això i la gent es queda una cara de dir què? Què feu? Què vol dir tot això, no? Però ha de ser només una cosa, no?
0: No, ja està bé, eh?
1: Jo faria com un...
0: Com un seguici.
1: Un tastet, no? Com una mostra de... Sí, sí, exacte, un seguici. No? Intentar-lo portar alguna cosa que fos portable i després, doncs, sí. Perquè jo crec que realment un dels fenòmens per separat pot no tenir... O sigui, sí, pot ser molt maco i impressionant, però realment, és a dir, si no hi ha el context del darrere, no té gaire sentit, no? Aleshores, jo crec que necessita el context indispensable, no? És això.
0: Doncs, Ivan, moltes gràcies per la teva mirada crítica, creativa i compromesa amb la música i la cultura del nostre país. I que tinguis molta sort en aquesta nova etapa a Noruega.
1: Moltes gràcies, esperem que sí. Tot pinta molt bé, la veritat.
0: I moltes gràcies per haver vingut una altra vegada.
1: Un gran plaer, moltes gràcies.

0: I gràcies, oients, per escoltar-nos i seguir-nos a les xarxes socials, a Gegants Palafrugell i a Pitos i Llunes per no perdre-us cap novetat. I ens retrobem d'aquí 15 dies amb un nou programa carregat de cultura popular.
1: Entre Pitos i Llunes, amb Miquel Muñiz.
2: El podcast de cultura popular dels Gegants de Palafrugell.
1: Has escoltat un podcast amb segell Ràdio Palafrugell. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat.
3: 400 models de rajola i gres en estoc a preus increïbles. Vine, tria i emporta-t'ho al moment.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
4: A on?
3: Al reydelarajola.com.
5: Sonats. El Festival de Comèdia de la Costa Brava torna amb més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 2:15 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats. Vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
1: Nosaltres també.

0: 45 anys al teu costat. Ràdio Palafrugell, l'emissora municipal.
1: Corbí, el gran centre de l'electrodomèstic al Baix Empordà, amb les millors marques. Carrer Mestre Sagrera, número 9, de Palafrugell. No tanquem al migdia.
2: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Confia'ns al teu vehicle. Servei de reparació avançada i manteniment de vehicles des de 1989. A Esclanyà.
0: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dimecres i dijous a la tarda, entre les 6 i les 8, taller de collage per adults amb Eva Tormo, dins del projecte L'Artec als Barris. Forma part de la iniciativa Viu al teu barri. L'activitat és gratuïta. Per assistir-hi cal inscriure's enviant un missatge de WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
1: Restaurant Can Pere, de Begur, l'autèntica cuina casolana amb menú diari de dilluns a divendres. Menú festiu, caps de setmana. Carrer Francesc Forgues, número 1, al costat de l'Ajuntament de Begur.
0: Escoltes Ràdio Palafrugell.
5: I ara arriba Top 50, un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.

tercer senzill del seu disc anomenat Play, i amb aquest cas Ed Sheeran s'acompanya amb els sons d'un altre país diferent, un estil de música com són els indis. Saphir diu aquesta cançó, que també és una altra dels grans èxits d'Ed Sheeran.

0: Aquesta és la cançó que acabes d'escoltar, que es diu La Villa.
1: Top 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafel Corbí.
0: Ens arriba una cantant figuerenca i creieu-me si us dic que és meravellosa. El seu nom és Carlota Giró i va debutar amb aquesta cançó que tenim ganes de recuperar per la nostra llista, una de les peces que podem escoltar d'aquesta extraordinària artista.

0: Més de 3.000 models exposats de rajola, gres i porcelànic per triar i remenar.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
3: Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal.
2: Compri a Palafrugell sense anar més lluny.
4: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.

Sònia i en Jordi des del Garraf. Es fan dir Montserrat i Meritxell i ens porten el seu estil festiu, desenfadat i carregat de bona energia. Aquesta cançó que escoltem porta el nom de Candela. Candela.

0: Damiano David, el cantant de Maneskin, ens presenta aquesta cançó, que és una de les excel·lents que podem escoltar darrerament. Un tema portat al costat de Till I Niles Rogers, que es diu Talk to Me, una col·laboració de luxe.
1: Top 50, amb Rafael Corbí.
0: Des del 17è àlbum de la seva carrera, el cantant canadenc Brian Adams ens porta aquesta cançó, A Little More Understanding, un dels seus darrers èxits.

Aquesta és una cançó que ens aporta la Rosalía al costat del trio estadounidenc de música regional mexicana Yaritza, i la seva essència és La Perla, i és una de les cançons del darrer exitós disc de la Rosalía.

0: Gràfiques Agustí, la impremta de la comarca. No cal anar més lluny. Més de 35 anys al vostre servei. Carrer Bailèn 4547 de Palafrugell. Telèfon 972 30 50 52.
1: El cap de setmana del 6 i 7 de juny prepareu-vos perquè torna l'estocada de primavera a Palafrugell. Els millors descomptes t'estan esperant. Vine a Palafrugell, passeja pels seus carrers, compra i gaudeix de la nostra botiga al carrer. El 6 i 7 de juny t'esperem a l'estocada de primavera a Palafrugell. Organitza Oxigen.
2: Si tenir el cotxe brut et posa de mala bava, passa't per Car Wash Costa Brava. Rentat de cotxes a mà, carrer del Suro 28, Palafrugell, carwashcostabrava.com. 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes dissabte 6 de juny. La Fireta de 9 a 14 hores al Camp d'Embrats. I també al Camp d'Embrats de 9:30 a 13 hores, trobada de puntaires, organitzat per l'Associació de Puntaires de Palafrugell. Tot el dia, Fira de Primavera. Botiga al carrer pel centre de la vila, organitzat per Oxigen. L'Analògica, cultura en format físic. De 10 a 20 hores, als Jardins de Can Bec, davant de l'Ajuntament. Segona Fira del Vinil de Palafrugell. Mercat del Vinil, mercat d'artesania local, chill out, activitats familiars i actuació de DJs. Programa en directe de Ràdio Palafrugell, Història del Vinil. Organitzen els Trompats, Mambo i David Fons. Palafrugell en dansa, tot el dia a diferents espais. Mostra de danses a les 12 del migdia a la Bòbila. Plantada d'imatge festiva, presentació del gegantó de Modest Cuixart i del Ball de Gitanes de Palafrugell a Can Bec a les 17 hores. 17:30, cercavila pels carrers del centre. 18:30 hores, Plaça Nova, mostra de danses. Ball folk, també a Plaça Nova, a les 20 hores. I cercavila nocturna fins a Can Màrio a les 22 hores. La Tusta Tarda, 17 hores, carrers de la Vila amb la Tustarrada. Shirley's Tour al Run Run per la tarda pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc, amb la colla Cheerleaders 2.0. Desembalat, a partir de les 20 hores i fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'estadi municipal Josep Pla i Armonès. Nit electrònica amb DJs i espectacle làser professional. Organitza Associació Els Trompats. Concert de primavera, 21 hores a l'església de Sant Martí, amb la coral Nit de Juny.
3: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
4: Wintec, especialistes en tot tipus de tancaments en PVC i alumini, mosquiteres, mampares de bany, pèrgoles i tendals. Carrer Barris i Buixó de Palafrugell, al costat de Correus.
5: Aurisol, centre auditiu, revisions auditives gratuïtes i a domicili. Finançament sense interessos. Treballem amb les millors marques del mercat. Carrer Tarongeta 17 de Palafrugell, davant del cel obert.
6: Grup PAC, corredoria d'assegurances. Som la primera corredoria d'assegurances a nivell estatal, amb tot un seguit d'opcions a mida de tothom, amb diferents companyies. Carrer Mestre Sagrera 47 i 53 de Palafrugell.
7: Palafrugell Garden Center, venda de tot tipus de plantes d'interior o exterior, així com complements de jardineria per fer del seu jardí i de la seva casa un espai verd. Carretera de Llofriu a Palafrugell, al costat de la Rotonda, comarcal 66,

Sophie, listen to me. Just say you're sorry. You can stand.

no se'n cansa mai és la Sabrina Carpenter, la cantant estadounidense que ens aporta una cançó de l'edició de luxe del seu sisè àlbum d'estudi, Short and Sweet. És el tema anomenat Bossy Woman.

diuen que ja han trobat la seva fórmula, la que els defineix i és boníssima. Són la Tour de Carol, la banda barcelonina col·labora amb el músic valadoní Edu Esteve

0: d'Urgell, l'emissora municipal.
1: ASB Motor, gestió de vendes i vehicles d'ocasió. Més de 100 cotxes en estoc. Carrer Picasso 50, cantonada carrer Barris i Buixó de Palafrugell. ASB Motor.
2: Sonats, el Festival de Comèdia de la Costa Brava torna més riures que mai. Monòlegs, teatre, clowns i espectacles familiars per a tothom. Divendres 19 de juny a 9:45 de la nit, no et perdis l'espectacle de Carles Sans, Per fi me'n vaig, dins el Festival Sonats al Teatre Municipal de Palafrugell. Sonats, vine i gaudeix d'un festival únic. Entrades al web sonats.cat.
3: Nous espais, gran oferta, liquidació de mobles de cuina per renovació d'exposició. Aprofita aquesta gran oportunitat a Nous Espais, carretera de Palafrugell a Regincós, davant del radar.
2: Una excel·lent col·laboració que ens porten a terme Bon Jovi en Jelly Roll en des del Forever, aquesta cançó que ens porten tots dos, que es diu Living Proof.

0: 50. Un repàs als èxits que més sonen amb Rafael Corbí.
1: Així, escoltem la música ara de Chappell Roan, l'artista de Willardon, de Missouri. Aquesta cançó que porta temps interpretant es diu The Subway. The Subway.

0: Forpas Gastronomia, per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.
1: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell. Laboratori Corbí. Som especialistes en disseny de cuines i espais. Treballem en 4D i fem la cuina en funció de les teves necessitats.
2: Som distribuïdors de la marca Saitra i de diferents marques d'electrodomèstics de la mà de Corbí.
1: T'esperem a hores convingudes al carrer Barris i Buixó número 33 de Palafrugell i a Instagram a @labcorbí.
2: La cuina dels teus somnis a Laboratori Corbí.
3: Barbacoes de totxo refractari fetes a mà per llenya i carbó a preus de fàbrica. I ara també venda online.
4: A on?
3: Alreydelarajola.com.
4: A on?
3: Alreydelarajola.com.
5: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a altra volta a una nova edició, la 2026 ja, del Club del Country. Soc Rafael Corubí i avui amb una aturada especial que fem per començar el nostre programa del dia d'avui cap a Irlanda del Nord. Marit i muller, Colm i Caitriona Kirwan. Els hem descobert i ens encanta la música de Kirwan The Band. Són del nord d'Irlanda, però es van trobar i es van enamorar a Nashville, a Tennessee, i després es van casar a la seva Irlanda nativa. Són excel·lents, són una parella que ens aporta bons ritmes musicals i és una alenada d'aire fresc també en el món de la música country. Avui hem començat amb aquest senzill de finals de 2026, de finals de gener de 2026, amb la col·laboració de Clay Walker, que Detours, però havíem de recular fins al 2024, al mes d'agost, per trobar la seva anterior selecció musical, que era aquest tema anomenat It Happens.

Aquest és un senzill publicat el 2024 que pertany amb el seu àlbum que es diu com ells Care One, un parell de cançons que van sortir com a senzills d'aquell àlbum editat al setembre del 2024 i que escoltarem. Però abans, deixeu-me dir un parell o tres de coses més sobre aquesta formació que avui ens acompanyarà amb el nostre espai, aquestes tres primeres cançons que escoltarem. Colm i Caitriona Kirwan, com us deien, Kirwan o Kirwan The Band. Amb dos van créixer a Irlanda, a Chiron i a Down, respectivament. Es van conèixer el 2017 a Nashville, a Tennessee, on s'havien traslladat per separar per seguir les seves carreres en solitari. El seu estil es defineix com una fusió de pop country amb arrels irlandeses, centrat molt sovint en temàtiques de fe, d'esperança, de matrimoni i de família. Van començar a escriure cançons junts el 2018, es van casar el 2020 i van decidir unir forces oficialment com a duet. I com hem dit, el 2024 van llançar el seu primer àlbum d'estudi anomenat Kirwan. I recentment, l'hem sentit en la primera cançó, han col·laborat amb l'estrella del country, en Clay Walker, amb el Detours. S'ha de dir que en Colm és fill de la llegenda del country holandès Dominic Kirwan, que havíem escoltat de fa moltíssims anys i havia fet gires com a taloner de Don Williams. I la Caitriona, coneguda com a Triona abans, havia guanyat diversos concursos i havia obert concerts per Van Morrison, per John Armstrong o Nathan Carter. Els escoltem amb la darrera cançó que us presentem d'aquesta banda, de Kirwan. Es diu aquesta peça Honeymoon Face i l'escoltem al Club del Country.

Aquesta és la música de Kirwan, el fill i la jove. I què tal si recordem també, ja que és una cosa familiar en el dia d'avui, doncs el pare, en Dominic Kirwan, el que tenim abandonat des de fa una colla d'anys amb aquest espai, els nostres, i això que en el seu moment el havien posat sobretot als anys 90 bastant. Nascut el 5 de juny de 1960 a Omagh, al comtat de Tyrone, era una de les figures més consolidades de la música country irlandesa, amb una carrera que supera els 35 anys, amb una veu suau i una gran versabilitat, barrejant country, balades romàntiques i música tradicional, que va començar de molt jove com a campió de dansa irlandesa i va formar la seva primera banda l'any 79 de Melody Boys, i que després va començar en solitari a partir del 1985 i després va firmar amb el mateix segell discogràfic com una estrella, com era Daniel O'Donnell. Dels seus més de 15 àlbums d'estudi editats, per exemple, escoltarem una cançó, una versió que va fer amb un dels seus treballs discogràfics, concretament aquell Love Without End, Amen, del 1993.

Agafant les cançons, adaptant-les a diferents estils, barrejant conceptes, és el que sempre ha fet Dominic Irwin, i això li ha servit per treballar i per triomfar al món de la música. Res, un recordatori que hem volgut fer amb ell, anant-nos una mica més enllà del que seria la música country, tot i que hi ha cançons que sí que ha interpretat al llarg de la seva carrera, com per exemple aquest conegudíssim She Believes in Me.

No és l'únic membre de la família que destaca, perquè si una cosa ha fet en Dominic és transmetre el gen musical als seus fills. Aquí l'hem escoltat amb ell, hem escoltat abans amb en Colm, com hem dit, el cantautor establert a Nashville, membre de la banda Kirwan, però també amb un altre dels fills, en Barry Kirwan, també un nom reconegut a l'escena country local irlandesa, també intèrpret de bateria, en qui Dominic ha col·laborat sovint, i que també ha editat diferents àlbums, com per exemple aquell Barry Kirwan Moments el 2017, If I Could Make a Living Out of Loving You.

Va ser un artista que me va encantar en el seu moment, com va debutar el seu primer àlbum, es deia Shiver Line, en 2000, incloent-hi senzills que van triomfar com el There Is No Arizona When I Think About Angels. Era la música de Jamie O'Neill, una excel·lent intèrpret nascuda a Sydney, Austràlia, el 3 de juny del 1968. A poc a poc, la seva estrella va anar caient, va editar més àlbums, òbviament, no només aquell primer, aquell Shiver, sinó també altres àlbums per Mercury Nashville o per Capitol, i a partir del tercer ja en segells discogràfics independents o amb el seu propi segell discogràfic. El 23 de gener de 2026, 3 anys després de l'últim, que era un àlbum de música cristiana, ens ha arribat amb nou material. Gypsum, ella, Jamie O'Neill, ens acompanya amb les cançons que volem recordar d'aquest disc. Recordar-les o presentar-les com aquest Over Nick Mexico, Over New Mexico, que acabeu d'escoltar, o, per exemple, també una cançó que porta el nom de John Deere Leather.

Triomfant amb diferents cançons al llarg dels anys, en només dos dels seus àlbums van entrar a les llistes americanes, el primer, el Shiver, i el tercer, el Brave, el seu únic per Capitol en Nashville. I els dos números 1 que va tenir va ser precisament amb el seu primer disc, aquells dos temes que abans hem mencionat i del qual en recordarem un. Abans de finalitzar, en la música d'aquesta artista que ens acompanya i que la veritat és que és, per mi, i seguint-te al llarg dels anys, realment magnífica, meravellosa, diria jo. 57 anys d'edat i canta com els àngels. I per què no, em direu. Aquesta cançó que escoltarem ara mateix és una peça de country magnífica que du el nom de Ole Heartache.

Damien Neal, amb el nostre programa del dia d'avui al Club del Country, recordant les seves noves cançons d'aquest darrer àlbum editat el gener de 2026, però també donant un cop d'ull al seu debut, aquell primer senzill, aquell There Is No Arizona, número 1 als Estats Units en la música country, senzill de debut i, per tant, magnífic els seus 32 anys que tenia aleshores de tard. La cançó de Jamie O'Neal, There Is No Arizona.

Sens dubte que és una de les estrelles del moment, somiadora, vibrant, vintage, però tremendament ressonant i rellevant per a un públic tan ampli com sigui possible. Lel Langley està reescrivint les regles del que és assolible per la música country clàssica en temps real i ens ha de fer reflexionar durant les properes setmanes si és l'artista més gran de tota la música country. No és precisament gent com Morgan Wallen, sinó una dona i que té el nom de Ella Langley. Perquè ho està aconseguint. Aquesta no és només la història d'una cançó, aquest Choosing Texas, que ja hem escoltat diverses vegades, que passa la seva cinquena setmana el número 1 de tota la música amb el llançament d'aquest disc. El Dan Dilly, el nou treball discogràfic d'aquesta interessantíssima artista que és Ella Langley. El 10 d'abril de 2026 es va publicar amb cançons com aquesta que li dona nom a aquest Dandelion, com els seus èxits, el Choosing Texas o l'actual, el tema anomenat Be Her.

Recordem que va debutar amb aquell senzill amb Riley Green anomenat You Look Like You Love Me, que també tenia fortes vibracions de country clàssic i que ara ha aconseguit ja el triple estatus de platí. Vam atribuir, sens dubte, aquest èxit en part a l'estatus ja de Riley Green com a artista de la música country, però mirant enrere, tranquil·lament podria haver estat Ella Langley qui va semblar atractiu a la cançó. Jo crec que sí, eh? Dandelion definitivament no és una obra de pop country contemporani, fins i tot si alguns la caracteritzen com a tal, encara que només sigui per la seva rabiosa popularitat. És el canvi de temps i escenari que Dandelion aconsegueix perfeccionar, allunyant el públic del moment actual com ho fa tota la gran música clàssica, on la nostàlgia plana l'aire i els moments semblen conferir més significat i emoció que qualsevol cosa que el temps pugui evocar. A més, també hem pogut veure que darrerament les coses també li han estat anant molt bé amb aquest artista, perquè els propers premis de la ACM, de l'Acadèmia de Música Country, ha aconseguit 8 nominacions. Miranda Lambert també i Megan Moroney aconseguint 9. Per tant, és el seu futur. Aquesta és una tercera cançó d'aquest disc, d'aquest Dandelion de la Langley, que es diu Loving Life Again.

I òbviament no podrien deixar d'escoltar la cançó que és un èxit absolut d'aquest disc, el senzill que es va extreure i que portava el nom de, porta el nom de Choosing Texas. Una cançó que ens ha portat a la Langley, realitzada originalment el 17 d'octubre de 2025 com a senzill d'avançament del seu àlbum Dandelion. Va escriure la cançó al costat de Luke Dick, de Miranda Lambert i de Joy Beth Taylor, produïda al costat de Miranda Lambert i Ben West. També a la mateixa Miranda Lambert i participen les veus addicionals i també la guitarra d'en Tom Bukova. Bé, una cançó que ha arribat al número 1 no només de les llistes de country, sinó de moment 6 setmanes ja al Billboard Hot 100 de qualsevol estil de música. Per això m'emprenya tantíssim que les discogràfiques aquí, en aquest país nostre o el del costat, diguem-li Espanya, ens envien aquesta música i ens posen senzill de música pop. No, senzill de música country i a molta enra. Ella Langley tanca el nostre programa amb Choosing Texas. Fins la setmana que ve.

0: Benet Pibernat, distribuïdor de gasoil per a calefacció a domicili. Telèfon 972 30 02 21.
1: Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 1805. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a l'instant a casa seva. Recordi, quan necessiti gasoil, posi's en contacte amb Petrolis Costa Brava, distribució de gasoil a domicili per a calefacció agrícola i automoció. Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regincós. Telèfon 972 30 1805. 972 30 1805.
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: Ni un, ni dos. 40 anys al vostre servei. Planxisteria La República. Planxisteria La República. La més alta qualitat en reparació de mecànica, planxa i pintura. A Mont-ras, darrere del pas elevat de la carretera de Palamós, Planxisteria La República. 40 anys al vostre servei.
4: Comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts, el Ningú no és perfecte. Star Wars ha tornat al cinema, al seu espai natural. De tot això i molt més en parlarem avui en aquest especial dedicat a The Mandalorian and Grogu. Avui m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, en Roger d'Art Segador com a estrella convidada i qui us parla, l'Ignasi Arbat, en la direcció i presentació. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana començarà en un planeta nevat de la frontera exterior i acabarà en una base de la Nova República després de travessar tota la galàxia. Comencem!
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
0: I el bo es fa esperar. Hem trigat 10 dies, però ja tenim aquí aquest The Mandalorian and Grogu. El Ningú no és perfecte. Parlem d'aquesta pel·lícula que ha dirigit Jon Favreau, que és la continuació de la sèrie de televisió que havíem vist per Disney Plus de Mandalorian, 3 temporades emeses entre el 2019 i el 2023. Per parlar-ne tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
3: Gràcies, molt bé.
0: I tenim avui de convidat, sempre que parlem de Star Wars i ens agrada molt tenir-lo aquí, en Roger d'Art Segador, el canal de YouTube que trobareu de Star Wars en català, que és un imprescindible. I benvingut, Roger, una vegada més al Ningú no és perfecte.
4: Bon dia, bon vespre a tothom. Doncs moltíssimes gràcies. Avui és més especial que de costum perquè és per una pel·lícula que s'estrena al cinema. I això no havia vingut mai, el Ningú no és perfecte per comentar una pel·lícula de Star Wars al cinema.
0: Doncs tens tota la raó i jo és una cosa que he trobat molt a faltar, perquè sí que és veritat que hi ha hagut aquí, doncs, a Solo va anar com va anar, que és una pel·li que jo defenso a cap i espasa, eh? Llavors, doncs, la pandèmia, l'streaming, i ens havíem oblidat que Star Wars és una saga cinematogràfica, i a mi, és, bueno, ara en parlarem, no? És una de les coses que posa un valor d'aquesta pel·lícula, que és recuperar que la gent vagi al cinema a veure Star Wars, que és el lloc on mai hauria d'haver deixat.
4: Sí, jo ho havia enllorat molt, eh? Quan ets allà davant, assegut a la butaca amb la pantalla gran, és com, oh, per fi, no? Ja tenia moltes ganes de viure un altre cop aquesta experiència, perquè és que és una experiència.
0: Totalment. I abans de parlar de tot això, de la pel·lícula amb spoilers i tal, us pregunto unes primeres impressions generals de què us ha semblat, Roger i Marta.
3: En Roger primer.
4: A mi... Doncs a mi molt bé, molt content. M'ho vaig passar pipa veient-la. Un munt d'acció superentretinguda, moments emotius també, fins i tot. I la veritat, una molt bona estona. Després entrarem més en detalls, eh? Sí que és veritat que no és un film complex, és un film, doncs, una trama senzilleta, però que funciona perfectament i és pura essència Star Wars.
3: Totalment d'acord. A més, vaig estar molt pendent perquè... com que sabia que havia de parlar-ne, de memoritzar els planetes, perquè sempre em perdo molt i a les sèries Star Wars no sé mai. Sí que ho sé, perquè ho dius, però després no me'n recordo on ha estat, quin planeta era aquell. I en aquest cas és veritat que la trama és senzilla, que hi ha aventura i acció des de l'inici. Vaig pensar, ostres, van per feina aquí. I veure Sigourney Weaver, doncs també m'ha agradat, m'ha agradat molt. I algun moment també emotiu, no?, que ja ho avançarem després... I veure que la relació entre Mando i Grogu, doncs, ha crescut també. És una relació diferent de la sèrie.
0: Bé, jo també. A mi m'ha agradat la pel·lícula més que res per recuperar aquest sentit de l'aventura, aquest concepte familiar que sempre ha tingut Star Wars. Potser s'assembla més, està més proper al Retorn del Jedi, sent d'anar a buscar referents a la trilogia clàssica. Eh? També podríem trobar la trilogia de prequeles. Però crec que té més del Retorn del Jedi que no pas de l'episodi 4, tot i que l'esperit de les dues pel·lícules em sembla bastant el mateix, no? I això em va sorprendre també que fos tan trepidant, és a dir, hi ha acció quasi sense parar, només s'atura un moment cap al final la pel·lícula, que gairebé sorprèn perquè, com que no s'ha aturat absolutament mai, és un moment bastant curiós i que gairebé funciona per ell sol, no? Ja en parlarem de tot això. I podríem dir d'alguna manera, tot i que no ha estat així, perquè amb tot això, doncs, algunes crítiques que han arribat una mica infundades, condensa el que podia haver estat, que no ho era, la trama principal d'una temporada, no? Treus tots els personatges i trames secundàries i et quedaries només en la trama principal de Mandalorian i Grogu. I això és bàsicament el que veiem a la pel·lícula, que tot està centrat en aquests dos personatges. Sí que és veritat que tu pots perdre tota aquesta riquesa de món perquè només et concentres en ells dos, però és clar, això és una pel·lícula i va directe al gra. Tampoc te'ls presenta ni massa res, és a dir, acció directa, i ho fa de tal manera perquè sigui, de manera conscient, una pel·lícula benvinguda també a l'espectador que arriba de nou, perquè no hem d'oblidar, sí, és veritat, nosaltres de Star Wars ens ho mirem tot. Mirem televisió, veiem cinema, però hi ha gent que només veu Star Wars en cinema. El mateix passat amb Marvel, no? Moltes sèries Marvel, ningú no veu ni una sèrie, i la gent només va seguint les pel·lícules. Aleshores, en aquest cas que estem parlant d'una sèrie que traspassa el cinema, com ho fas de tal manera que algú que no hagi vist mai la sèrie se senti benvingut? I en això és un dels objectius que s'ha concentrat Jon Favreau, perquè no fa cap referència, podríem dir, al passat dels personatges o relacions que tenen anteriorment amb els personatges de la sèrie. Tu ho saps, però tampoc intenta recuperar ni explicar-te res. I tampoc construeix res perquè qui no vegi la pel·lícula pugui veure la sèrie si algun dia es fa la quarta temporada i aquesta pel·lícula doncs sigui una aventura que hi ha aquí entre temporades i res més, no? És a dir, han tingut molta cura per fer el capítol o la pel·lícula així molt autocontinguda.
4: Sí. Jo sobre aquest tema, egoístament, sí que podria criticar que m'hauria agradat que hagués connectat més amb les trames que ens havia deixat una mica penjats a la tercera temporada de Mandalorian, no? amb el Consell de l'Ombra aquest, o l'amenaça d'en Thrawn a Ahsoka, no? Aquestes sèries del Mandovers, que dic jo, que ens havien deixat amb coses molt interessants a l'aire. I és veritat que aquest film no continua aquestes històries, sinó que, com bé dius, és una aventura autoconcloent. I llavors, per això dic que, egoístament, jo, com a consumidor, que sí que he vist tota la resta de contingut, doncs sí que m'hauria agradat alguna connexió més, però entenc la decisió, i crec que és la decisió encertada, fer un producte que pugui gaudir el públic general, perquè és que, com comparaves molt bé amb Marvel també, són dues franquícies que cada vegada tenen més continguts entre sèries i pel·lícules, i al final, doncs, cada vegada hi ha menys gent que ho hagi vist tot. I en el cas de Star Wars, concretament, si vols seguir la història de The Mandalorian, encara és una mica més enrevessada, perquè no només has d'haver vist The Mandalorian, sinó que hi ha el llibre d'en Boba Fett, no?, que també connecta molt estretament amb la història de The Mandalorian. Llavors, hi ha molta gent que no ha vist tot això. Llavors, està molt bé que tu puguis gaudir perfectament sense haver vist aquests continguts, però els que els hem vist, doncs, també hi anem i també ens agrada i sí que és veritat que no té tantes connexions amb els productes del Mandovers, però sí que té moltes connexions i moltes referències i molts ous de Pasqua amb altres continguts de la saga, perquè n'hi ha un munt.
3: És que, clar, si mires el títol ja, jo crec que són molt honestos. Per tant, no, ja deixa molt clar que no serà un seguit de la sèrie, que a més hagués estat segurament un altre to i un altre color. I jo el que volia anar amb Favreau és que ho ha dit moltes vegades en les entrevistes, que realment les entrevistes que li he vist més sucoses són les que dona als fans. O sigui, aquestes roundtables, no?, que són aquestes que van passant, com ara tu podies haver anat, Roger, i preguntar-li qualsevol... No? Tens dos minuts...
0: Sí, això és una cosa que hem de reivindicar, perquè estan convidant a molts de creadors en castellà, i escolti, a Catalunya existim i també ens haurien de fer una mica de cas.
3: Jo ho he vist en anglès, eh?
0: Sí, sí, però...
3: D'acord. Doncs, i clar, ell sempre ha... Ell en les entrevistes reivindica, en Favreau, que el que volíem fer, donada tot el com va passar, no?, que ja ho tenien els guions per la quarta temporada de Mandalorian, però la vaga de guionistes, després vaga d'actors, van dir, doncs... I en Favreau, que té aquestes idees, té moltes idees, perquè no tornem al cine, no? I és veritat que no té res a veure el que havien escrit, res. I diu, i la gent ho podria veure perquè està escrit, amb el que van guionitzar o començar a esbossar per aquesta pel·lícula.
0: Un petit incís, perquè està bé que ho diguis. Després comentarem, quan parlem de la producció, quines eren les idees que hi havia. Però una de les crítiques que s'ha fet és que ha agafat els guions de la sèrie i els han fet aquí un mix i... Fals.
4: No.
0: Això
4: no.
3: No, perquè a més és que ho ha dit clarament, que no, que això està escrit i està allà, està guardat.
0: A més, és que es nota que està fet, com deia ara Roger, per un producte condensat i pensat només per al cinema.
3: Es va reunir amb en Filoni i van dir hem de fer un guió per una pel·lícula. Que a més té un ritme molt diferent, una narrativa molt diferent, amb uns personatges que a més el que han volgut fer és rescatar. Diu, és com, sabeu aquelles figures de Star Wars que els germans grans te donaven a tu per jugar quan eres petit i ells es quedaven els personatges principals i a tu et donaven les figuretes que no volien, els outcasts, no? Els marginats, doncs han volgut fer això, no? Rescatar com en Rota, no? Que dius, com se t'ha acudit de fer-li tot aquest focus, no? Que aquest dibuix de personatge i la seva història, que trobo que està molt ben fet. Doncs sí. Això, crec que he perdut el fil del que volia dir, però ja està.
0: Ha quedat clara la idea.
3: Ha quedat clara, no? No, bueno, no sé, que això, que queda molt clar que és Mandalorian i Grogu i que ja està, vull dir, no... I que jo també estic amb en Roger que ja l'esperarem, la quarta, no passa res. Ja segur clar. Que està escrita, ja ens hi posarem.
4: Clar, jo crec també que una de les raons per la qual també és una aventura independent és que potser d'aquesta manera es pot aprofitar més el guió que tenien per la quarta i no han de canviar tantes coses, perquè dius, mira, això ha sigut una aventura a part, però podem continuar igualment amb la història que havíem d'explicar, que segur que han hagut de canviar algun detallet, però segurament han pogut aprofitar la major part del guió.
3: Del guió de la quarta?
4: De la quarta temporada.
3: No, gens.
0: No.
3: Diu, no, ho han reescrit tot. Han escrit
4: sí?
3: Tot, no reescrit. Llençar. Han escrit tot de nou. No.
4: Però, jo havia entès que ho havien escrit nou per The Mandalorian Grogu,
3: sí.
4: Però que el guió de la quarta...
3: Ah, no,
4: havia
3: no ho han llançat, està allà. Sí.
4: Ah, d'acord.
3: No, està allà.
4: Que potser es pot aprofitar, ja que aquest
3: sí,
4: film
3: sí,
4: no...
3: Sí, correcte, sí, no t'havia entès bé. No, ja sé què volia dir, que el que volen Favreau, el que volíem aquesta pel·lícula, ja que tornaven, després de 7 anys d'estar en blanc, no?, que no hi ha hagut una pel·lícula de Star Wars als cines, és que un nen o una nena de 12 anys s'hi pugui enganxar, avui dia, diu, un nen o una nena que no ha vist res poder, que no ha vist res prèviament al cine, perquè, clar, quants anys tenia? 4? 5? No? Vull dir... Que la idea era aquesta.
4: Sí, és un molt bon contingut per introduir noves generacions de fans, aquest
3: home,
4: film. Sí,
3: això t'ho passes la mar de bé.
0: Sí.
3: I tens en Grogu que salives, no? I és com... Clar, perquè, és un al·licient.
0: La pel·lícula també hem de pensar que està feta per tornar a prestigiar Star Wars dintre del cinema, no? És a dir, després de molts anys sense pel·lícules, que és veritat que la trilogia d'Abrams doncs la va deixar bastant tocada, i aleshores aquí hi han hagut alguns entrebancs, com per exemple Solo, que jo crec que no és tant de mèrit de la pel·lícula, sinó... per tot l'historial que portàvem a darrere, aleshores, bueno,
3: sí,
0: ells decideixen...
3: Sí, perquè a mi no em sembla tan mala pel·lícula.
0: No, a mi del canon Disney, les que més m'agraden són Solo i The Mandalorian en Grogu. Rogue One també m'agrada, però Rogue One diferencio molt el que és la primera part de la pel·lícula de la segona. La segona, que és la de Tony Gilroy, és la bona. La primera, de Gareth Edwards, em sembla bastant fluixa. Aleshores, com a pel·li rodona amb el seu conjunt, em funcionen millor tan Solo com de Mandalorian en Grogu, no? Tot i que la segona part del Rogue One és excel·lent. Mm-hmm. Però bé...
3: I tota la... Han fet servir, sí, d'acord, han fet servir CGI, però han fet servir molt pràctic, efecte pràctic, i això s'agraeix. La selva està feta de veritat.
0: Bueno, ja ho heu dit amb les titelles. O sigui...
3: Els titellaires és que... És una meravella.
0: Per mi Star Wars són titelles, o sigui, la definició de bueno, com jo he viscut Star Wars, per això les prequeles, doncs vaig tenir algunes dificultats, sobretot, o encara les tens ara, perquè el CGI doncs, ha evolucionat. I, en canvi, amb les titelles de la trilogia clàssica no tinc tants problemes, com amb el CGI de les prequeles.
4: Però sí que és veritat que també hi ha molt CGI de Mandalorian, Grogu, hi ha de totes dues coses. Mm. I està bé perquè, al final, són dues tecnologies que jo sempre he defensat que no s'ha de triar una o l'altra, sinó que s'han d'aprofitar les dues perquè per segons quin personatge, per segons quina criatura, convé més una i per segons què, doncs, convé més l'altra. Per exemple, en el cas d'en Rota, doncs, potser era més fàcil fer-ho amb CGI perquè per tots els moviments que ha de fer, tota l'acció que ha de fer, era bastant inviable fer-ho de físic, diguem, encara que potser estèticament ens hagués agradat més. Però per això que, en funció de cada cas, s'ha d'optar per una tècnica o una altra.
0: Bueno, lo dels anzalans ja són els reis de les titelles. No només tens Grogu, sinó tens la competència dels anzalans, que són més Minions que mai, perquè en aquest cas no és un sol, no és en Babu Freak, sinó que són quatre, aleshores me va recordar bastant els Minions. A més, aquesta manera de parlar, se'ls entén millor que els Minions, això s'ha de dir també, però vull, són uns personatges que roben la pel·lícula quan surten.
4: Boníssims.
3: Jo, com que som més gran, podria trobar altres referents, com els Dalton, del Lucky Luke. Eren quatre, també. I també feien bajanades, no? I cada un tenia una pensada més extravagant que l'altre. No sé, Roger, què en penses, però és que dona... Fa moments, aquests quatre, aquesta complicitat, de molt humorístics amb en Mando. O sigui, és el joc, sí. És el joc, no? Vull dir que és simpàtic.
4: Molt, molt. És molt bo el contrast, no, d'en Mando, que és una persona més com normal, més aviat seriosa, i que l'acompanyen entre en Grogu i tots els anzalans.
3: És com un grup d'adolescents que volen rescatar, no? Que volen ajudar un adult. Sí. Doncs clar, això enganxa a la mainada.
0: La música de Ludwig Göransson jo crec que també està molt bé.
3: Oh, quina meravella.
0: Després, ja parlem
3: és que a mi m'agrada molt.
0: Sí, però jo crec que aquí s'ha sortit. És a dir, i moltes de les coses que la pel·lícula podien semblar televisives, crec que les ha engrandit i les ha convertit en cinematogràfiques.
3: L'orquestra, diguéssim, l'ha eixamplat.
0: No, ho dic perquè s'ha criticat. No, és un episodi d'una sèrie de televisió al cinema. Fals. No,
3: per què?
0: O sigui, perquè...
3: Ei, però tu què llegeixes?
0: Bueno, és que s'ha...
3: sentit de tot. A preguntar-te això.
0: Perquè van sortir molt males crítiques. Havia una mica de tot, no? Però és veritat el que dèiem, que a vegades es posa l'accent en males crítiques. Jo he vist en tot moment una pel·lícula, perquè tècnicament jo crec que hi ha un salt respecte al que hem vist a la sèrie. Sí que és cert que utilitza el volum de manera massiva, també. Però és veritat
3: no
0: que
3: té
0: altra...
3: No tant, ha dit en Favreau, eh?
0: No tant, perquè hi ha altres coses que ja comentarem. Però, ostres, inclús la part del volum dona uns resultats millor que la televisió. I per mi veure això també en una sala de cinema, doncs... Mira, et fa tornar també una mica nen petit. Què vols que t'hi digui?
3: No sé, mira, sentir, poder escoltar el tema principal de Mandalorian al cinema ja val la pena, perquè crec que és un encert, el tema.
4: És
3: boníssim.
4: Magnífic, sí.
0: I et quedes escoltant els títols de crèdit, que això doncs, a casa a vegades costa.
3: Bueno, clar que costa si salta. La plataforma ja te'l salta.
0: Aquesta. I a la vegada...
4: A mi sempre em van fora, al cinema sempre em van fora. Em diuen, no hi ha escena post-crèdit. No, que ja ho sé. Que
3: no haurien de fer fora. Tu tens dret a quedar-te als crèdits.
0: Star Wars...
4: Però sempre et miren allà amb cara de pressió.
0: Ja. Però Star Wars mai hi ha escena post-crèdits, eh? És una cosa que... I la gent es quedava. Potser és que també estem acostumats avui en dia a aquest tipus de pel·lícula. Yeah. Però Star Wars es manté, diguéssim, fidel a lo que és. Sí. No?
4: Bé, en alguna sèrie n'hi va haver-hi, no? Era el llibre d'en Boba Fett, que va haver-hi la escena aquella d'en Combant.
0: Però pel·lícula és veritat que mai, no? I jo, que et digui, jo m'he alegrat de veure aquests personatges a la pantalla gran, de veure'ls amb aquest disseny de producció, que crec que se'l mereixen perquè són molt bons personatges. I aquest salt, ostres, jo l'he gaudit molt. Doncs, si voleu, anem a comentar ja la pel·lícula en tot luxe de detalls.
3: Som-hi.
0: Doncs va, som-hi.
5: What are you waiting for? Hop on.
0: Doncs bé, ara sí, de Mandalorian en Grogu, amb un munt d'espoilers, i començarem ben bé pel principi, que són les lletres. Jo, com veig lletres a Star Wars, ja emoció màxima, no? No són les lletres lliscants, que diuen que això està només reservat per la saga Skywalker. Però bueno, està molt bé. Jo és un punt que dius, estic dintre de Star Wars, no? Quan te comencen a explicar la història amb aquestes lletres. Sembla una tonteria, però és prou important.
4: A mi em sembla bé la decisió aquesta de reservar el format mític per la saga Skywalker, però també no abandonar-lo del tot, no? I mantenir aquesta característica tan coneguda i tan identitària de Star Wars. A Solo ja van fer una cosa semblant. Llavors, han seguit una mica aquesta línia. A mi m'ha agradat molt.
0: Bàsicament, el text diu, us el llegeixo, perquè així també nosaltres entrem aquí en calet. El malvat imperi galàctic ha caigut. Els ex-senyors de la guerra imperials romanen escampats per tota la galàxia, tramant el retorn de l'imperi. La incipient Nova República ha començat a reunificar la galàxia. A l'Orla exterior sense llei, el Mandalorià i el seu jove aprenent, Grogu, treballen per caçar aquests fugitius imperials. Punts suspensius. I aquí comença la pel·lícula, sense, de moment, crèdits ni res. Anem ja directament a l'acció i ens situa en un planeta gelat, no?, de la frontera exterior, que són aquests tipus de planeta, planeta desert, planeta gelat, planeta de... que són molt típics de Star Wars. Aquí el planeta diria que no es menciona nom, sí que parlem de la frontera exterior i tal, però no el tenim situat, no, Roger, aquest planeta?
4: No, és veritat, no em sembla que s'hagi dit.
0: Però vaja, tota aquesta escena, comentem-la, em sembla un molt bonic homenatge a l'Imperi Contraataca, no? Tot el que és la batalla de Hoth, és que t'hi recorda moltíssim, no? I vist així en cinema, amb tecnologia actual i tal, jo vaig flipar molt. Aquest principi em sembla molt, molt flipant. És una història una mica així pròleg estil James Bond, no? Una missió secundària i acaben els crèdits i anem ja a la pel·lícula, però és una manera excel·lent per entrar.
4: Sí. I té algun pla concret que és un homenatge claríssim a Ralph McQuarrie, perquè és a dir, la composició s'ha basat totalment en alguns dels seus dissenys conceptuals. És a dir, fantàstic.
0: Està molt bé. Aquí tenim diverses coses, no? Si anem a analitzar... Aquí tenim, per una banda, aquest comandant Barro, que està interpretat per l'actor Henky Madera, que ja havia aparegut, aquest personatge, de Mandalorian.
4: Bueno. Potser la gent no se'n recordarà perquè apareix poc, però sí, a l'escena aquesta de la reunió amb tots els hologrames del Consell de l'Ombra, doncs és un dels membres.
0: Sí. Capítol 23. Jo no sé si en aquell moment teníem pensat repescar-lo o a l'hora de fer la trama de la pel·lícula vam dir, mira, podíem tirar d'aquí, agafem aquest i agafem l'altre i que em mando...
4: Quin agafem d'aquí? Mira, aquest i aquest.
0: Exacte, bueno, un dèspota de la galàxia, ja se'l veu, no? Un cacic més i té tota la gent allà, doncs, que un mafiós, vaja, tècniques mafioses, no? M'has de pagar, doncs, l'impost perquè et pugui defensar de mi mateix, no? Aquesta cosa que tenen els mafiosos i els imperials. I aquí, Roger, parlem de l'entrada, no?, d'en Zeb, que, bueno, ja havia aparegut al final també, no?, de la...
4: També, molt poc, però... Sí, però clar, és un personatge molt estimat per la gent que ha vist Star Wars Rebels. És un dels protagonistes de la tripulació protagonista i és un personatge que cau molt bé i per mi veure'l en acció real, a més es veu molt bé i interpretat pel mateix actor és genial poder gaudir d'ell en acció real.
0: Sí, és Steve Blum que li posa la veu, que no sé si l'has pogut veure en versió original, Roger, la...
4: Sí.
0: Igual que nosaltres.
4: Veure en versió original.
0: Nosaltres també. I bueno, es disfruta, perquè reconeixes les mateixes veus i està molt bé. I el personatge és, això sí, 100% digital aquest. Vull dir, no estem parlant, doncs, de... Però, bueno, que ja no és estrany Star Wars veure personatges 100% digitals. Però sí, llueix molt bé. Jo crec que és d'aquells personatges que es deuen haver beneficiat de que hagi sigut una pel·lícula cinematogràfica pel pressupost, que no pas en una sèrie que... Aquí està acompanyant a Mando tota l'estona.
4: Sí, clar. La tercera temporada de Mandalorian doncs els vam poder veure una escena molt breu. I això és el que em fa, no patir, però dir, potser a la sèrie, doncs, ell, en Rota, personatges d'aquests que ha de ser difícil, que puguin tenir moltes escenes, doncs potser els veurem poc. I en canvi aquí doncs, sí que hem pogut gaudir més estona d'ells.
0: Hem tingut, per exemple, també en aquest cas Pedro Pascal, que va dir que la pel·lícula era l'inici, un nou capítol dintre de la vida del Mandalorià, després del final de la tercera temporada, que vam veure, doncs, en Din Djarin acceptar treballar per la Nova República, no? Fins ara, doncs, era un mercenari que anava treballant i ara és com que canvia el personatge i li dona la possibilitat d'oferir les seves habilitats per treballar pels bons, no? En aquest cas, doncs, és la Nova República, que és un canvi que anirà madurant el personatge, no? Perquè ell no deixa encara de considerar-se un mercenari, però com que ja li vas veient que va agafant com una mena de, com ho diríem, contracte d'exclusivitat, no?, per la Nova República.
4: Exacte, sí. Jo ara ja no el veig treballant per algun de males influències.
0: Doncs anem a la següent, ens n'anem en aquest cas ja a la base militar Delphi, que és la de la Nova República. A banda, tenim el títol de la pel·lícula, el crèdit, que ara surt aquí, és que m'encanta, perquè és veritat que la font que s'ha fet servir en quant a cartelleria i imatge és una, però quan comença la pel·lícula és la font de la sèrie de televisió de Mandalorian, sí. I després surt en Grogu.
4: Sí, sí, sí. Està bé, perquè dona una mica més de continuïtat, no?
0: Totalment. Bé, doncs ens anem a aquesta base militar que, bueno, a mi em va guanyar només començar, perquè és que l'escena em va recordar a Top Gun. Crec que és,
3: és
0: totalment intencionat.
3: Les palmeres i la calor i la sorra.
0: Bueno, però bàsicament és com aquesta posta de sol i en lloc dels avions, no? Doncs vas veient els X-Wing i tot. Sí, sí, és, bueno, Top Gun.
4: Molt bo aquest pla, sí, sí. I com van recte i com gira... No, boníssim.
0: No, aquí, a més, com van aterrant, no? Així, és l'alba, no? S'està fent de dia. Van repostant combustible, etc, que és com sí. L'escena que recorda molt a Top Gun, la pel·lícula del Tom Cruise.
3: I també aquesta part de que ell ha de donar comptes a la coronel, que és la Sigourney Weaver, també em recorda bastant a Top Gun, perquè no, Maverick era el kamikaze, no? Vull dir,
0: sí.
3: I aquest és un...
0: Fa
3: el que vol, diu, has fet una destrossa, li diu. Una destrossa, no? I no era això, però ell al final ha fet el que havia de fer i la missió està complerta.
0: Què us ha semblat el personatge de Sigourney Weaver?
4: A mi m'ha agradat, però m'hauria agradat veure-la més.
3: Clar, anava a dir surt poc.
4: Sí, això, ostres, és una espineta que m'ha quedat, perquè m'encanta tenir-la a Star Wars, una actriu com ella, però m'he quedat amb les ganes de veure-la més, o si no, veure-la més amb alguna escena en què s'hi pogués lluir més, perquè és un tros d'actriu i no la veiem, no sé.
3: No, i clar, és inevitable pensar en ella Alien... També, sí. Relacionat...
0: Bueno, jo me n'he oblidat bastant, eh? O sigui, veus...
3: Bueno, perquè ella ja sap de naus, diguéssim, no? Vull dir, és com... Ostres...
0: Al final, quan la veus amb, diguéssim, amb l'uniforme de pilot de Star Wars,
3: clar.
0: En aquell moment, és brutal. És
3: que sí, sí, semblava que estava retirada de pilotar i no perquè ella és pilot, no? En essència. Sí que Sigourney Weaver en alguna entrevista ha dit que s'hauria dut de conya amb la princesa Leia, que n'està segura, que s'haguessin entès molt bé.
0: És un personatge que podria ser perfectament la princesa Leia dirigint els pilots, eh? Vull dir que...
4: Sí, sí.
3: Un altre tarannà?
0: Bueno, bastant semblant, jo diria, no tan diferent, eh?
3: Algun matís, però sí, l'exigència hi és, en dos casos.
0: I aquí també tenim uns quants cameos de pilots que llavors veurem al final, no? Però aquí és la primera aparició de Dave Filoni a la pel·lícula.
4: Dave Filoni, a veure, parlem-ne, perquè és que m'encanta com apareix tal qual és ell amb el seu barret. És que no l'han ni caracteritzat per fer-lo d'una manera una mica diferent, no?
0: No.
4: El tio està allà, tal qual.
0: No s'ha tret ni el barret.
4: El vaig veure allà. En aquell moment és que, increïble.
3: Ja havia aparegut, no?, abans.
0: Sí.
3: Ha aparegut diverses vegades.
4: És un pilot, de fet. Havia aparegut amb el seu ex-wing. Però és que és boníssim.
0: Allà els veiem a la cafeteria, que llavors els veurem altra vegada al final de la pel·lícula. Jo em pensava dir, bueno, ja està, ja ha fet el cameo. No! Els tornem a veure també al final amb en Trapper Wolf, no?
4: I fins i tot té un... Sí, Trapper Wolf. Sí. I fins i tot té una línia de diàleg.
0: Sí?
4: Parla i tot.
0: Sí, sí, sí. Jo no recordo si a la sèrie parlava. Ja no el recordo.
4: Crec que sí, que també.
0: Bé,
4: cosa
0: i parlem d'uns dels grans encerts també en aquest moment, que és el retorn de la Razor Crest. Jo crec que és com que va ser un error prescindir de la nau, tot i que aquesta nau de Naboo i tal, no? L'N1 és molt guapa, però si tu vas a Mangrove i has de tenir, doncs, has de passar temps a la nau, necessites alguna mica gran.
4: Sí. I sobretot si t'hi ha de cabre un hat.
0: I ens n'anem en el Huta, si voleu. Doncs va, anem a veure aquest món natal dels hats i aquesta part sí que tenim moltes vinculacions amb la sèrie animada de Clone Wars, no? Tota aquesta part d'aquí, bueno, inclús també amb el llibre de Boba Fett, etcètera, no?
4: Sí, aquest planeta ja l'havíem vist en animació i també m'ha agradat molt com l'han fet. Es veu realment igual que el veiem en la versió animada. L'ambientació és idèntica i també és un planeta que fa molts anys que existeix, que està creat dins l'univers i era bastant desconegut i m'ha agradat molt poder-lo visitar.
0: Sí, tota aquesta cosa pantanosa, d'aiguamolls, no?, que està, sí, està molt ben reproduïda. I llavors tenim aquests cosins bessons d'en Java, no?, que sí, ja els, són els que van veure el llibre de Boba Fett per primera vegada.
4: Exacte, sí, sí.
0: Continuen fent de les seves, no?, intentar recuperar l'imperi criminal d'en Java. Sembla ser, doncs, que la cosa tampoc acaba de funcionar del tot bé, però, bueno, de fet, el temple de Tatooine no l'han pogut recuperar, per això estan on estan aquesta gent, i governen des d'aquest palau, a Nal Hutta. I aquí apareix el Mandalorià, en Din Djarin, i li demanen que, entre cometes, rescati en Rota el Hutt. Qui se'n recordava d'en Rota? Tu segur, Roger.
4: Jo sí, però... Però, ostres, ha passat temps, eh? No, és d'aquestes coses que m'encanta, perquè sembla que Star Wars se n'oblidi d'algunes coses, les deixa abandonades, però molts anys més tard les acaba recuperant. Va passar amb la bèstia Zilo, que també la va introduir a The Clone Wars, i fins recentment a The Bad Batch que no ens van dir, ah, què havia passat. I aquest personatge, el fill d'en Java, és que havia aparegut, és sobretot, té molt de protagonisme a la trama del film de The Clone Wars, el que es va estrenar el 2008 per donar inici a la sèrie. Després apareix també en algun capítol de la sèrie. I després ja no se'n va saber res. I dius, ostres, què se'n va fer del fill d'en Jabba el Hutt? Doncs bé, per fi no hem tingut la resposta. I a mi, només per això, ja m'ha encantat. O sigui, m'ha encantat tornar a veure'l i saber què se n'ha fet d'ell, no? Però és que, a més, el personatge m'ha agradat molt com l'han fet, com l'han definit, com l'han pensat, de la seva actitud, la seva personalitat, com és el seu arc de personatge en la pel·lícula. M'ha agradat molt i com acaba, al final, unint-se a la Nova República. Molt content. És de les sorpreses agradables d'aquest film, en Rota.
0: I a més, quan li donen la foto de que l'ha de buscar, que és com que et donen una foto de fa 20 anys perquè trobis, sí, una persona d'actualitat perquè no en tenen més. És la foto de quan era petit... Bueno, la foto no, és la imatge de l'animació del, sí, pilot de Clone Wars. La, sí, sèrie, sí, d'animació.
4: M'agrada molt el detall perquè connecta, no?, amb The Clone Wars, perquè realment, clar, està canviadíssim. Només està tan forçut que no... és diferent a Java.
3: Fa gràcia perquè em penso que els bessons li diuen en Din Djarin, en Mando, bueno, ara ja haurà fet l'estirada.
0: Sí, i tant que ha fet l'estirada.
3: Vull dir que han passat anys i ara...
0: Com li deien al personatge? Perquè sortia, eh? Es va doblar en, sí, català, la pel·lícula.
4: En català, Pudentet.
0: Pudentet, imagina't.
3: En Rota?
0: Sí.
4: Sí, perquè feia pudor.
0: Sí, sí. Li deia la soca, no? És la soca, sí, que referia... Sí, perquè, clar, aquí hi ha una connexió entre aquests personatges que sembla que no, i es coneixen. Algun dia potser es produeix aquest retrobament, eh?
4: Sí, ostres. I can use some information. Whoa, for this price I'll tell you
0: whatever you want. I'm looking for a hut. Close for the night, thank you. Doncs bé, anem a buscar en Rota i de camí d'en Rota ens trobem amb Martin Scorsese, que és el típic botiguer que té la food truck, com deies abans, una raça que és l'Ardariana, no? És un ardarià que ja també havíem vist a Solo, no? Si no m'equivoco, aquesta raça, sí, era un dels pilots.
4: Sí. Exacte, un dels pilots que li posava veu, en aquell cas, Jon Favreau, justament, sí, a Solo. I, de fet, la referència no és tan sols que sigui la mateixa espècie, és que sembla que són familiars, perquè el de Solo es deia Rio Duran i aquest de Mandalorian Grogu es diu Hugo Duran. Comparteixen cognom, per tant, aquí ja pots pensar, doncs, que potser són cosins o alguna...
0: Sí, sí que és cert que no se'l menciona com a Hugo, surt en els crèdits de la pel·lícula, però bé, tinguin en compte que li posa la veu Martin Scorsese, el nom d'Hugo clarament és una referència a la pel·lícula Hugo. Uh-huh. Que aquí es va titular com La invenció d'Hugo.
3: Està basada en el llibre, magnífic, sí, que és La invenció d'Hugo Cabret.
0: Doncs això, és una pel·lícula, una de les poques així pel·lícules familiars que ha fet Martin Scorsese. Per
3: que
0: tant...
3: és un amor al cinema,
0: sí, sí, sí,
3: la tradició cinematogràfica.
0: Per tant, es diu Hugo perquè la veu li posa Scorsese. I, Marta, tu ens volies aquí...
3: El sandvitx, no? El voleu saber? El sandvitx... Potser ja ho heu buscat, no?
0: No sé, jo el que vaig pensar... No, jo el sandwich tampoc, però vaig pensar, dic, això és una referència del propi Jon Favreau de la pel·lícula Chef.
3: Mira, no vas desencaminat i t'ho complemento. Val. Aquest sandwich és una idea original del chef que va fer l'assessorament a la pel·lícula Chef.
0: Val, d'acord.
3: Vale, que en, a veure si... El Roy Choi es diu el xef, que és, entès, té certa... Ara hi ha llaços d'amistat amb Jean Favreau. Ja sabeu que a en Favreau li agrada això de menjar. Vull dir que...
0: Llavors, si ho veus la pel·lícula Chef, que està molt bé, eh? Vull dir que...
3: Ai, molt bé. Sí, sí, sí. També surt una food truck.
0: Sí, home, és una pel·li d'un cuiner d'aquests típics cuiner que es queda d'alta standing,
3: volada,
0: o sigui, que queda fart.
3: Que queda fart dels crítics, queda fart de tot plegat
0: i es munta una
3: food truck.
0: Doncs aquesta food truck podria ser la que veiem a la pel·lícula.
3: Doncs us explicaré de què està fet aquest sandwich. Que...
0: Tens la recepta? Per... Ens el podem fer a casa o no?
3: Sí.
0: Sí? Ah, mira.
3: Si voleu, sí, perquè de fet es diu flat meat fry. La flat meat és una part que, de la vedella, que és el tall que es pela. Si aneu a la carnisseria, aquí a casa nostra, sí, podeu demanar el tall que es pela. Llavors, està fet, ja ho veieu que el pa és com de motllo, no?, que ho fa la graella, això és fàcil, no? Ho podeu trobar fàcil. I després, el que no trobarem fàcil és aquesta substància o aquesta salsa ataronjada que ens sembla maionesa, que sí que a la recepta original de fet, la recepta original és l'spam sandwich, que és un clàssic que remunta a la Segona Guerra Mundial i que es fa amb formatge i mostassa o maionesa i amb carn de porc enllaunada perquè eren els soldats que tenien aquelles llaunes de carn de porc. Aquesta recepta existeix, l'original, l'spam sandwich, la de la pel·lícula no. Llavors està feta amb vedella i aquesta, això en Roger segur que ho sap molt millor que jo, però... Aquesta mena de salsa que agafa amb un cullerot, l'Hugo, el cuiner, i li posa per sobre, és ou pelut de... Ja saps a què em vull referir o no?
4: No.
3: Espera que ho tinc aquí perquè no em vull equivocar. Ou pelut de Mudhorn.
4: Ostres, mira.
3: Que surt a... Espera't.
4: A la Mandalorian.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. El segon capítol de la primera temporada, en Mando crec que vol agafar un ou per fer-ho servir de...
0: Són aquells que es vol menjar en Grogu?
3: Sí.
0: És aquell capítol que els vol menjar els ous, que llavors neixen uns bitxets?
4: Sí. No, però aquells són de les granotes.
0: De les granotes, no són aquests.
3: No, són aquests. Val, aquests Mudhorns són aquestes menes de rinocerons o que té banya i a més pelut, no?
4: En Grogu l'aixeca, no? Amb la força.
3: Exacte.
0: Ah, d'acord.
3: Sí, i que són grossos i a més estan en coves. O sigui, els tenen guardats veiem amb una cova. És això. Això us costarà més de trobar, però podeu posar maionesa, si voleu.
0: Sí, serà més fàcil que anar a buscar un ou d'aquests.
3: I sí que és veritat que l'acaba amb unes verduretes, perquè sí que el sandwich original, aquest spam sandwich, li pots posar guarnició, doncs uns pebrotets, una ceba, el que vulgueu. Doncs aquí està la vostra recepta de la food truck de l'Hugo.
0: Molt bé. Parlant, continuem dintre d'aquest moment del combat, apareix el personatge aquest de Janu, que al final doncs, acabarà sent el nom de l'imperial que realment estan buscant.

0: aquesta és de western, eh? És una cosa... No per l'ambient, perquè no hi ha aquestes portes batents ni aquesta fotografia com polsegosa que en algunes altres pel·lícules o de capítols hem pogut veure. Aquí és més aviat com una mena de cafè de jazz de baixa estopa on es reuneix el pitjor i tot està conxabat i és la màfia de Shakari.
1: Mm. Bé, veiem aquest personatge de les banyes, que acaba perdent una banya.
0: Hosbruth, es diu algo així?
1: Sí, alguna cosa així.
2: I que també és d'una espècie que ja havia aparegut en molts altres continguts. Hi ha un Jedi del Consell de l'època de les prequeles que és d'aquesta espècie.
0: Fa de goril·la.
1: Sí, bàsicament, sí, sí. I aquí perd una banya, Mando només li treu una banya.
0: Mando no li perdona.
1: No, no.
0: Li deixa escapçat, sí.
1: Bueno, total, que al final acaba tot això amb un combat de gladiadors, que és aquest combat de Jarik, que això, Roger, és una gran referència al món.
2: Brutal.
1: Ja anem a l'origen de Star Wars, no?
2: Sí, sí. O sigui, no sé qui va tenir aquesta idea de fer això, però em sembla...
0: Me'n pots comptar, en Filoni.
2: Increïble.
0: És una enciclopèdia amb potes, Star Wars.
1: Sí, però imaginar-se això... En escala real, hòstia, és brutal. Sí,
2: és que és una molt bona idea, perquè clar, agafes unes criatures que fa molts anys que estan creades per al 1977 del primer film original de Star Wars, però clar, les havíem vist sempre en petit, amb holograma, sí que havíem vist alguna versió física, però sempre en el joc de taula. I ara veure les criatures amb el mateix disseny, però grans, no?, i amb vida lluitant, i a més n'hi ha una que fa el mateix moviment que fan en el joc, bé... És genial. I veure el tauler, també, l'arena, té el disseny del tauler del joc. És genial.
1: Bé, recordem, perquè no ho sàpigues, el joc que jugava en C-3PO i Chewbacca a l'episodi 4. I...
2: S'enfada en Chewbacca.
1: Sí, s'enfada perquè perd i ho engega tota la merda. I allò estava basat... Bueno, va ser Phil Tippett, també, que es va encarregar de l'animació, no? Vull dir, una vegada més. I va ser el creador, co-creador, bàsicament, d'aquest joc similar als escacs, no? Podríem dir, no? Per el tema de les caselles, etc.
2: I que les seqüeles també va tornar a aparèixer.
1: Sí.
2: De fet, el Falcó Mil·lenari el té instal·lat, per això el veiem tant.
1: Bé, doncs fem la parada i anem a casa del Mandalorià, a Nevarro, no? Que sembla com que acaba una pel·lícula i comença una altra, no? En certa manera, en aquest moment... I apareixen els Anzalans, que és aquesta magnífica raça que vam descobrir a l'ascens de Skywalker. Jo l'altre dia ho deia, és veritat, em sembla el millor encert de JJ Abrams, la millor aportació d'Abrams que ha fet a la saga Star Wars, em sembla aquesta raça. Tots tenen la mateixa veu, que és una actriu de doblatge, que és Shirley Henderson, que ja ha posat la veu a Babu Freak, i en aquest cas posa la veu als quatre personatges que vaig veure, això deu ser màrqueting, perquè evidentment, que cadascun dels quatre té nom.
2: Sí.
1: Mira, si
0: sí, perquè el que s'acaben enduent en Keibu, no?, és en Mitch, es diu.
1: Sí, en Mitch, en Bay, en Clank i en Keto.
0: Bueno.
1: Escolta, a mi no em facis dir quin és un i quin és l'altre.
0: No ho sabem. No ho sabem, tots són iguals.
1: Però bé, aquesta...
0: Bueno, no sé si tots són... Roger, tu els veus tots iguals o...?
2: Sí.
0: No. Ah, d'acord. He suat per un moment.
1: Animats amb stop motion. A més, em fa moltíssima gràcia, perquè és que a més es nota. O sigui, que la gràcia és que es noti el moviment stop motion, perquè es mou una mica així, no?, com a trompades.
0: Home, però ja és divertit, perquè quan han de decidir alguna cosa els quatre, és com cadascú a la seva part de cervellet. I aquestes...
2: A més, tenen unes mans molt grosses, que es nota que les mans són humanes, que els estan posades allà com per poder manipular. Mm. I és com...
0: No sí, sé, perquè, bueno, fan una mica de tot, no? És com un... Són llauners, són lampistes que, bueno, t'ho fan una mica tot, eh? Sí. Mecànics...
1: Més que són uns personatges que són molt esperit a Star Wars. Aquest tipus de criatures, això, és 100% Star Wars.
2: Mm. I de fet, aquest també és un punt a favor de Mandalorian en Grogu, que veiem moltes criatures, molts alienígenes.
1: Molt.
2: Després de venir de productes com Andor, per exemple, que eren molt...
0: Més humans.
2: Pocs humans, no? I pocs alienígenes. I aquí no, aquí és un festival de criatures. I també té molt de mèrit, doncs això que comentàvem abans, que personatges amb molt de protagonisme siguin alienígenes, com en Rota, o en Zeb, o en

0: Grogu, o fins i tot afegiria en Mando, que tot i que és humà, gairebé sempre porta el casc posat, i això també és una dificultat tècnica addicional que té més mèrit.
1: És que tens tota la raó. Jo, per mi, Star Wars sempre han estat criatures i tipus de monstres i bèsties que no has vist enlloc més. I tot això, o sigui, és que veu molt dels orígens de la saga, aquesta pel·lícula.
0: Sí, sí, sí.
1: I torna a posar-te a la palestra tot allò que és identificable o que tu reconeixes com a Star Wars. I...
2: Sí, i allò que al final el que feia Star Wars és això està bé i això no.
1: De fet, aquí sí. Tenim un dels moments crítics de...
2: Sí, sí.
1: De... Que aquí hi ha diverses coses a comentar, no? Quan acaba entregant en els bessons, primer doncs, que li treuen el casc, no? Tornem a veure en pantalla a Pedro Pascal.
2: Una deshonra.
1: Sí, però com que ja no és la primera vegada, també el tio, tot i que els hi diu m'heu tret el cas, per tant
2: us hauré de matar.
0: Hauré de matar.
1: Sí. Això si no vol nedar a les aigües, que sembla que la cosa no fa pinta de que es fiqui les aigües aquestes de Mandalore altra vegada, no? Sinó que al final acabarà complint la
0: seva... D'una altra manera.
1: Sí, sí. Com ho heu vist tota aquesta part? Perquè a més entra aquí...
2: Home, aquesta part és com un Indiana Jones, això és brutal. Aquests bessons li preparen trampes, ell s'enfronta a aquesta serp monumental feta en CGI, per suposat.
1: Una serp drac, no? Dragon Snake.
0: Sí. Que també té història, aquesta serp.
1: Sí,
0: perquè bé, l'havien vist així sencera a The Clone Wars, justament també a Nal Hatta, el planeta que l'Obi-Wan s'hi enfronta, però és que a més encara ve de més enrere, perquè aquesta espècie havia aparegut ni més ni menys que l'Imperi Contraataca, tot i que no la veiem mai sencera.
1: No.
0: També la tecnologia de l'època doncs, ho feia més difícil, però és aquella criatura que hi ha a Dagobah que gairebé es menja l'R2-D2.
1: Sí, l'altre dia, buscant allò, la referència, vaig anar a recuperar aquesta escena i és veritat, la veiem allà doncs, en el pantà de Dagobah, on està en Luke i en Yoda i tal, i es veu com una cosa blanca, però mitja cua o, saps, una part del cos, no li veiem... O sigui, perquè la tecnologia tampoc ho permetia aleshores, no?
0: Clar, però és genial, no?, com recuperen una criatura.
1: Sí, sí. I aquí veiem, bueno, per recuperar altres criatures, no?, aquests guerrers en forma amfíbia, no?, que també...
0: Que també són recuperats. És que és hi ha un fotimer de referència, realment, si t'hi pares a pensar.
1: Sí.
0: La criatura aquesta era un guàrdia que hi havia al Palau d'en Jabba, al Retorn del Jedi, que era d'aquesta espècie. Només n'apareixia un, en el cas del Retorn del Jedi, que es deia Manaman, és un amani, i ara doncs hem vist més amanis. A més, els amanis aquests també havien d'aparèixer en un capítol de The Clone Wars que es va quedar inacabat, i es pot veure així a YouTube, amb l'animació a mig fet, i doncs bé, ara els hem vist novament. Mm.
1: En el moment aquest de treure-li el cas, perquè això no deixa de ser mai una cosa polèmica, quan li treus el cas que en el Mandalorià, bàsicament, perquè, bueno, és allò, no? Que al final també és una mica xorrada, perquè dius, home, ja et podria haver passat les manies, has conegut 1.000 mandalorians que ja no portaven casc i no són tan radicals com tu, ell continua encara, això encara no ho ha superat, no? I total, que es podia treure el casc i no passa res. Però bé, suposo que també nosaltres culturalment ens hem acostumat amb el personatge amb el casc i ja com que el tenim associat amb això i ja està, no? Jon Favreau diu que no van prendre la decisió a la lleugera i que el que volien era equilibrar la història establerta amb el personatge amb el desig que tenien ells de mostrar la cara de Pedro Pascal, no? I van buscar una manera que pogués estar justificat a la pel·lícula. Jo he de dir que ja ho esperava. Vull dir, esperava en algun moment veure-li la cara a Pedro Pascal. Sí. No m'imaginava...
0: No, si no ho haguessin fet... M'hagués enfadat, eh?
1: Ja, jo també. O sigui, crec que és necessari en algun moment veure-li la cara al personatge. Perquè, tot i que la seva veu m'agrada molt i un dels motius que jo sempre si puc triar entre doblatge i versió original, solo decantar per la versió original. Però és que, clar, és que aquesta sèrie ja l'havia vist en versió original. Si no sents la veu de Pedro Pascal, què tens de Pedro Pascal a la pel·lícula? Per tant, per tenir-lo a prop, jo no necessitava un actor de doblatge perquè no l'hagués sentit com a Pedro Pascal, necessitava la seva veu. I, clar, em funciona perfecte. I llavors tenim aquest pur homenatge a Yoda. Aquí sí que Grogu és Baby Yoda en tot aquest, no sé què dura, 10 minuts, un quart d'hora de la pel·lícula. Això és com gairebé un curt aquí. A mi aquesta part m'ha encantat. Vull dir, és un moment de repòs de la pel·lícula que no ha tingut repòs. Per això potser algú li deu haver sobtat, però per mi se'n fa un moment molt, molt necessari. I m'ha agradat molt. O sigui, sí que és cert que dius, per què necessita Grogu un bastó? Per res. Però, hosti, però que xulo és.
0: I tant.
2: No, però un nen en un bosc, el primer que fa és agafar un pal. No? Mm. Aquest, el que passa és que aquesta branca està molt ben acabada i fa... és molt convenient.
1: Què us ha semblat, tota aquesta part?
2: Home, molt divertida.
0: Genial.
2: I també aquesta relació, trobar-se aquest pescador o aquesta persona que està, no?, que viu allà arran del llac, sembla, no?, o un pantà, un llac, una... el que sigui. I que, a més, amb la complicitat el deixa fer, perquè ell el que vol és alimentar-se ell, perquè està afamat sempre, i alimentar en Mando, i li agafa, li treu un peix que s'està fent a la brasa, i l'altre el deixa fer. I a més, l'encobreix, que això ja és molt de Star Wars, no?, també, de... Ostres, sort que hi ha bones persones al món. en un planeta que sembla molt inhòspit i molt agrest i molt, no?, que tot te va en contra. Que hi ha... que no gaire... O sigui, que per salvar Mando i cuidar-lo, déu-n'hi-do. Li fa allà una cubeta de branques i fang...
1: És la cova d'en Yoda.
2: Clar. I aquella... I, Roger, tu no vas riure quan el posa dins com si fos el pal forn i va clavant-hi casc?
0: Ostres, sí.
2: Perquè no ha calculat bé i, clar, li sobresurten els peus i, clar, que...
0: És molt, molt divertit,
2: és,
0: aquest moment.
2: És divertit.
0: Però sí, no, i aquest personatge del pescador és molt Star Wars, al final, un personatge així, no? Que alienígena i que te'l trobes aquí i que els ajuda, que és bona persona... Té aquest to molt familiar de Star Wars.
1: Sí, el personatge es diu Gatorri i li posa la veu la Stephen McKinley, que és aquest actor que havíem vist, per exemple, a Dune, a la part 1, que és en Tufir Hawat, i també Civil War, que és el que fa de periodista veterà. I bé, la veritat és que és un personatge que m'ha agradat, encaixa molt bé i també té tota la lògica del món que ell tingui. Bueno, perquè no m'ho he explicat, en Grogu el que fa, evidentment, d'entrada és utilitzar la força per curar la ferida, però clar, es cura la ferida, però no extreu el verí, no? Que són aquests poders de curació Jedi que, bueno, no, jo no sé ben bé com funcionen. En aquest cas
0: ningú sap.
1: Clar, en aquest cas entens així, perquè quan li cura la ferida, però en Mando no s'aixeca, sí, no? Per tant, tu ja saps que el verí continua la seva sang, o sigui, li ha curat la ferida, no tindrà una hemorràgia.
0: No sabem si és en Grogu, que encara no té els poders tan formats i per això pot guarir la ferida, però no el verí, o que simplement doncs, ningú és capaç de fer-ho del tot, no? Hey, kid. The old protect the young. And then the young
1: protect the old. This is the way. Well, this is the way, aquest credo mandalorià, doncs aportem això que és molt bonic. I a partir d'aquest moment dius, bueno, ara què fem? Marxem o anem a buscar aquesta gent? Anem a salvar en Rota.
0: Doncs, si marxem, ens perseguiran i no ens els traurem de sobre mai, per tant...
1: Bé, i anem doncs ja al contraatac al Palau dels Hutt, que aquí ja es lia grossa directament, o sigui, aquí hi ha tots els actors implicats, no? En Rota, pobra, que l'estan allà també, doncs, no sé si electrocutant o no sé què li estan fent.
2: El tenen paralitzant, no? Amb una màquina.
0: Perquè pateixi durant molts anys.
1: Exacte, sí, sí.
2: Sí.
1: L'Embo per allà, que doncs està contractat pels Bessons i per tant doncs continuarà allà, i llavors també els pilots X-Wing de la República que arriben, doncs, a la cavalleria, no?
2: Però perquè els han avisat els ansalians,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, els ansalians, sí, sí.
2: S'han entès.
0: Ells ja ho diuen, que tornaran.
2: Sí, sí, però a mi em fa gràcia de dir, ostres, s'han entès i els hi han fet cas. Vull dir, podia no haver passat tot això, no? Vull dir...
1: Home, però Star Wars, tota espècie...
2: Hi ha un acte de fe i de bondat.
1: Que siguin petits no vol dir que no te'ls hagis de prendre seriosament.
2: No per això, sinó perquè no sé si els acaben d'entendre.
1: Sí, home,
2: què volen explicar,
1: home,
2: saps?
1: Ells encara els podem arribar a entendre. I, bueno, suposo, és una escena que està molt bé, d'aquestes també típiques, no? En diferents fronts, què passa aquí, què passa allà, i molt ben... Bueno, no sé... He trobat que està molt bé, no? Més aviat potser en Grogu amb el llop, i amb en Rota, llavors en Mando...
0: Mando contra Lembo.
1: Lembo,
0: sí, i també el combat aeri, que també està molt bé de veure.
1: Sí, sí, totes aquestes combinacions. Trobo que tot està molt ben fet, o sigui, és una molt bona traca final per acabar la pel·lícula, no sé, com ho heu acabat de veure.
0: A mi m'ha agradat molt. També veure tots els models de naus coneguts, no? Els Ales X, els Ales I, els Ales U, tot l'abecedari, i els cameos aquests dels pilots coneguts que tornen a aparèixer. Rick Famuyiwa...
1: Sí, tots, apareixen els directors... de capítols que hi havien aparegut també, no? El Rick Famuyiwa que deies, la Deborah Chow i el Lee Isaac Chung.
0: Exacte.
1: Juntament amb els que ja sabem, Dave Filoni i Paul Sung-Hung Lee, que fa de Trapper Wolf i Carson Teva, que són...
0: Ah, sí. Carson Teva també em va agradar molt veure'l, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè ha aparegut a totes les sèries del Mandovers.
1: Sí, és veritat. Sí, sí. I clar, doncs aquí els tenim a l'aire i per terra, doncs, que per cert també aquí veiem en Grogu calmant el llop,
0: sí,
1: de Lembo, no? Que és aquesta cosa de calmar les criatures. Aquesta relació amb la natura, no? Que té el personatge de Grogu.
0: Això li agrada molt a Dave Filoni, eh? Perquè ja. Rebels també ho feia amb els llops, Nesra, com es relacionava amb els llops.
1: És veritat.
0: I li agrada molt, això. Sí.
1: Però bàsicament té sentit, primer, per la força... i l'altre pel contacte amb la natura que té el personatge de Grogu, no? I, bàsicament, doncs, desapareix, no? Lembo, vull dir, quan veu que els sí. Hats estan vençuts i ell ja no té res a cobrar, perquè al final és un mercenari, no? Vull dir que...
0: Sí. És que això, a més, és que és la típica cosa que faria Lembo, que yeah. Coneixia de Clone Wars, perquè és que de Clone Wars ho fa, no? En més d'una ocasió, és 100% ell.
1: O sigui, no marxa per res, sinó marxa perquè dius, bueno, aquí quin benefici trec?
0: Cap. Sí, sí.
1: Pues,
2: home, no. Si és un caça recompenses i ja no hi ha res per caçar, doncs ja marxa.
1: Per cacera la del Dragon Snake, que es menja
2: ostres,
1: els dos
2: hats. Els bessons. Bueno, és
1: un moment aquest, una mica...
2: Justícia poètica.
1: Sí, sí, però és com entre fastigoset també, no?
0: Sí. I...
1: perquè tens aquestes baboses gegants, la serp allà, se jala un, tu vas veient com se'l menja, va passant per la panxa, i llavors agafa l'altre i també se'l va...
0: I també. Que es vegi clar que se'ls ha menjat.
1: Que d'allà no surten, que ho tingueu clar.
2: Bueno, perquè elles, bueno, els bessons, siguéssim els hats, no tenen cap habilitat per contrarrestar això.
1: Aquests no, perquè quan cauen a l'aigua és que...
2: No, són maldestres, no... A més, passen tot el dia estirats.
1: L'únic que... Clar, que es mouen...
0: Més
1: rota. Clar, en rota.
2: De fet, sí. De fet, aquests bessons són els que paguen perquè els hi facin tot. O sigui, no... Ells
0: clar,
2: no fan res
0: en la seva vida. El llibre d'en Boba Fett els portaven allà tota l'estona amb aquell, com aquell llit, no? Els transportaven.
2: Bueno, això és com aquella... És una metàfora, eh? El director d'un circ cau en les, a la boca del lleó. Doncs això és el mateix, no? Tu has comprat... Tu tens aquí una serp tancada aquí al fos, no? De la fossa del castell, del palau, i doncs mira, ara tu hi caus i ets el seu menjar. I segur que amb aquests dos la serp no en té ni per començar.
1: Ara passarà gana, si marxa tothom, perquè...
2: No, perquè ha sortit, jo crec que ja
1: sortirà.
2: Home. Sí, anirà a buscar-se la vida.
1: Entra i surt. Per cert, una cosa que m'agrada molt, els caces de la Nova República, el disseny informàtic que tenen és el disseny retro de la trilogia clàssica, que estava molt bé. O sigui, dona coherència a aquest univers, no? El fet de fer-ho d'aquesta manera.
0: Sí, sí.
1: Està molt xulo.
0: Són molt reconeixibles.
1: I bé, d'aquí doncs ja anem ja directament a la part final. Tornem a la base de la Nova República. En Rota, que sembla ser que serà un aliat, i en Zeb li diu que té un uniforme per ell, que ja m'agradarà veure'l, perquè jo no sé com s'ha de vestir un hat, però...
2: No, només de tors.
1: Ah, només de tors.
2: Jo ho entenia, sí. Bueno, no cal que el vesteixin sencer.
0: Pantalons no li pots posar.
1: Home.
2: No semblarà una sirenita si li poses alguna cosa allà. No. No, home, jo vaig pensar que de tors li poden posar doncs, això, com una jaqueta que muli també el vestit de pilot, no? Ataronjat, amb alguna banda blanca...
1: Forta abraçada, Roger, i ens seguim retrobant, parlant i buscant cosetes de Star Wars per la xarxa també, on estàs
0: doncs,
1: tu molt actiu.
0: Sí, sí.
1: Vinga, una abraçada. Adéu.
2: Adéu.
0: Que vagi molt bé. Adéu.
1: La setmana vinent, la idea és recuperar alguns continguts d'actualitat que se'ns han quedat pel camí i encara un juny cinematogràfic que arriba especialment carregat. Mentrestant, cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.

Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Mobles de bany de totes les mides i colors en liquidació a preus de fàbrica. Els teus somnis al millor preu.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
1: A on?
0: Al reydelarajola.com.
2: Arriben les festes de primavera de Palafrugell. Del 23 de maig al 8 de juny, Palafrugell s'omplirà de cultura popular, música, dansa, activitats familiars i actes al carrer. No et perdis el pregó i sopar popular, la baixada de carretons, la marxa de la Groina, el Palafrugell en dansa, la fira del vinil de l'analògica o el desembalat, entre moltes altres activitats. I el diumenge 7 de juny, el gran moment, el 64è carrusel Costa Brava. La màgia, l'artesania i la festa de les carrosses i comparses sortiran al carrer al Carnaval de Carnaval. Del 23 de maig al 8 de juny, festes de primavera de Palafrugell. Consulta tota la programació a cultura.palafrugell.cat.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
4: Cada dijous al matí, entre les 11 i les 12, al local social de la Sauleda, grup de criança amb Glòria Villalba de Mestimut, un espai per sentir-se segura parlant sobre la maternitat. És un refugi per obrir-se, compartir i també sostenir i acceptar les diferents situacions. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's abans per WhatsApp als telèfons que podeu trobar al web cultura.palafrugell.cat.
5: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
3: Tot allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell, l'emissora pública municipal, al 107.8 FM, a radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Palafrugell. Les tardes de Ràdio Palafrugell sonen amb la millor música. De dilluns a divendres, a partir de les 4, en Carles Martínez ens ajuda a fer baixar el dia a la tarda musical de Ràdio Palafrugell.
1: Com sempre, dilluns a divendres trobaràs aquí un servidor, Carles Martínez, escampant la veu per tota la Costa Brava.
0: La tarda musical de Ràdio Palafrugell.

0: Corbí, electrodomèstics en majúscules, com el nostre local, al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem el migdia.
1: Aïllaments Jusgon, aplicació certificada d'escuma de poliuretà amb més de 20 anys d'experiència.
2: Truqui a Aïllaments Jusgon, telèfon 972 30 30 44.
1: Disposem de grua pròpia i també oferim servei de pintura en general.
2: Demani'ns pressupost sense compromís. Ens ajustem a les seves necessitats.
1: Aïllaments Jusgon, més informació i trajectòria al 972 30 30 44 o a jusgon.com.
0: Forpas Gastronomia. Per a tothom, tant per a l'hostaleria com per a tota la família, oferim producte de qualitat cada dia. Forpas Gastronomia, el polígon industrial de Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Hi trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. Durant 5 anys amb Ràdio Palafrugell.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Vols saludar-nos? Demanar música? Explicar-nos alguna cosa? Envia una nota de veu al 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp. 972 30 42 12.

0: Per enviar nota de veu al WhatsApp de Ràdio Palafrugell, fes servir el nostre telèfon de sempre. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12.
0: WhatsApp de Ràdio Palafrugell. 972 30 42 12.
1: 972 30 42 12. Ràdio
2: Tecomac, venda i reparació de maquinària de jardineria, de l'horta, forestal i robots tallagespa. Carrer Sant Pere 57 de Palafrugell.
3: 64enes Festes de Primavera de Palafrugell. Programa d'actes, diumenge 7 de juny, matines amb la Tosterrada. Des de les 6:30 del matí, pels carrers de la Vila, Calella i Llafranc. Al matí, Fira de Primavera, botiga al carrer. Pel centre de la Vila, organitza Oxigen. Sardanes amb l'energia Cobla, més ball de la Bimbam, a les 11:30 a Plaça Nova. Organitzat per Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell, l'Escola de Música i la Colla Gegantera. I 64è Carrusel Costa Brava, Carnaval de Carnavals. Inici de la desfilada a les 17:30 hores, recorregut des del carrer Torroella fins al carrer Barris i Buixó. Retransmissió audiovisual del carrusel Costa Brava a Ràdio Palafrugell i Televisió Costa Brava. Ràdio Palafrugell, emissora oficial de les Festes de Primavera. Desembalat des de les 21 hores fins a les 2 de la matinada a l'aparcament de l'Estadi Municipal Josep Pla i Arbonès. Plantada de carrosses de Palafrugell. Concert del grup de versions Coco. Lliurament de premis del carrusel Costa Brava 2026 i fi de festa amb Alegre DJ. Organitza Associació Els Trombats.
4: Us hem ofert l'agenda de les festes de primavera amb el patrocini de
2: Hiperdecoració, la casa del pintor, carretera de Palafrugell a Palamós, Mont-ras.
5: Impremta Palafrugell, al seu servei, carrer Clavent número 35 de Palafrugell, davant del pàrquing del Casal.
2: Quim Barbés, pare i fill, dues generacions al servei de totes les edats, carrer Garriga 74 de Palafrugell.
5: Aïllaments Jusgon, escuma de poliuretà homologada, telèfon 972 30 30 44.

que passa a Palafrugell t'ho expliquem primer a Ràdio Palafrugell, a la web, a les xarxes i cada dia a l'antena de la ràdio. El 107.8 FM. Cada dia, les 24 hores, la ràdio pública és referència informativa.

0: Òptica Pardo, 75 anys al servei de la teva visió. Òptica Pardo, plaça Llibertat número 8, la Bisbal d'Empordà.
1: Aquest estiu, fes el pas. Forma't com a socorrista i converteix-te en el professional que pot salvar vides. El certificat de professionalitat de socorrisme en espais aquàtics naturals t'ofereix titulació oficial i inscripció al RUPEC. Té una durada de 315 hores i s'inicia el 25 de juny fins al 4 de setembre. Per a més informació, informa't al Servei d'Ocupació Municipal de Palafrugell o truca al 972 61 18 20. No deixis escapar aquesta oportunitat.
2: Grup Serratosa, servei oficial Peugeot pel Baix Empordà i ara també servei oficial Citroën pel Baix Empordà. Grup Serratosa,

Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell, l'emissora pública.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit. I de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra tal i com et recordava. Estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles, i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso: no em miris així, no em miris així.

0: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Escoltes Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.

Ràdio Palafrugell, al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat. El pròxim programa és una reemissió. Recupera aquest programa a podcast.radiopalafrugell.cat. Ràdio Palafrugell, el contingut que esperes fet a casa.

Posa't en contacte amb Ràdio Palafrugell. Envia una nota de veu al 972 30 42 12. 972 30 42 12. El telèfon de sempre, que ara també té WhatsApp.

0: Música amb segell Ràdio Palafrugell.
1: M'encanta quan em rius i em dius que em vius per mi.
0: Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra.
1: Quan es tornarem a veure. Quan ens direm la veritat.
0: Sona primer a Ràdio Palafrugell.

45 anys amb Ràdio Palafrugell. Més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai, Ràdio Palafrugell.

Ràdio Palafrugell. Ràdio Palafrugell. L'emissora pública municipal. El 107.8 FM. A radiopalafrugell.cat i a les xarxes socials.

0: Sorry, the number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa, a radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Ràdio Palafrugell a les xarxes socials. Segueix-nos a Facebook, Twitter, Instagram, al nostre canal de Telegram i al web radiopalafrugell.cat.

Música, actualitat i esports. Ràdio Palafrugell.

0: Escolta Ràdio Palafrugell i trobaràs l'actualitat del costat de casa i la música que més et sorprendrà i t'enganxarà. Al 107.8 FM i a radiopalafrugell.cat.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Escolta els podcasts amb segell Ràdio Palafrugell. El contingut que esperes, fet a casa. A radiopalafrugell.cat, a les xarxes socials i a les plataformes.

Música amb segell Ràdio Palafrugell. Et posem la millor música d'artistes locals. La música que es crea a casa nostra sona sempre a Ràdio Palafrugell.

0: Ruta 66.
1: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Foreigner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John Matt Lange. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Waities és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

El Conlan Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu sisè àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, Mike and the Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop-rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!